0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de Ser Catalunya, de dilluns a divendres, de 7 a 11 del matí, per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: tenim el racó de no pensar. És dijous, no és dilluns, és dijous, encara que us sembli que això, que estem arrencant setmana després de Sant Joan. Imma Sust, què tal?
1: Bon dia. No sé on posar-me. Estava aquí parlant amb la Gisela del tema M&M's. Jo soc team M&M's.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, team M&M's i blaus.
0: I blaus, també, eh?
1: Ara he tingut un disgust. Ara he tingut un disgust.
0: Tu ets del que prohibeixen. Això també és molt Imma Sust.
1: Però no, no especialment, eh? De veritat, m'agraden els M&M's blaus. Sí, sí.
0: José Antonio Ponseti, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu? Escolta, ara que esteu parlant de M&M's, no sé si te'n recordes quina va ser la gran cagada, no sé si es pot dir aquestes hores
0: ja al matí,
2: de M&M's.
0: Quina?
2: De M&M's. Saps que van dir no a la pel·lícula E.T., te'n recordes que l'E.T. recull uns carmelets?
0: Sí.
2: Pues li van dir que no a l'Spielberg perquè els semblava que era una pel·lícula tonta i que...
1: Anda, sí,
0: quina
2: vista. I van anar amb una altra marca, van anar amb la marca Reese, que van ser els carmelets que es menja a l'E.T., però M&M's es va lluir, vamos.
0: Quina poca vista, tu.
2: La van veure ben vi. Bé, no m'estranya que ara tinguin problemes amb els marrons i amb els blaus i amb els taronges, jo què sé.
0: Un moment, és que sembla que el Ponseti hagi invocat el que
1: totalment,
0: tu no vas a dir, que t'ha fet pensar aquests últims dies.
1: Perquè jo vull vinc a parlar de l'Spielberg.
0: Justament.
2: Dius,
1: sí.
2: En sèrio?
1: Sí.
2: Que fort!
1: He vist l'última pel·lícula de l'Spielberg, l'has vist?
2: Jo també l'he vist.
1: Què t'assembla el dia de la revelació?
2: Pues m'ha agradat.
1: Gràcies. Mira, a mi també. Sempre estem d'acord, aquest i jo, eh? Quina il·lusió.
0: No sé, igual us hem de desemparellar.
1: Escolta, jo sóc molt fan de l'Spielberg i a mi, a l'Spielberg, que faci el que vulgui, que jo aniré al cinema a aplaudir-lo a ell i al John Williams, que té 90 i pico d'anys, i ja està, fin. O sigui, no hi ha discussió.
0: Però els han rajat.
1: És Spielberg. Però, clar, aquesta pel·li està envoltada d'una polèmica que a mi em fascina, perquè jo soc molt fan de les conspiracions. Llavors, aquesta pel·li és una meravella. La vaig veure...
0: Es pot ser molt fan de les conspiracions?
1: Sí, sí, sí, m'agrada. Tot el que sigui conspiranoi, que a mi m'enganxa. Llavors vaig dir, ui, de veure aquesta pel·lícula, perquè m'agrada l'Spielberg, m'agrada les conspiracions, m'agrada tot. I la gent està molt enfadada i no sé per què, vull veure-la. El dia de la conspiració. Spoiler, hay una conspiració, perdona, el dia de la revelació. Spoiler, hi ha una revelació, es revela als humans que tenim extraterrestres. Això no és un spoiler, perquè és així.
0: Que tenim a la Terra, que han arribat a la Terra.
1: Que han arribat, vamos, el que portem dient des de Roswell, doncs es confirma en aquesta pel·lícula.
0: Des de la Guerra dels Mons.
1: És una pel·lícula, val? Doncs hi ha gent que està convençuda de que això és real.
0: Ai,
1: perquè les imatges estan molt ben rodades, perquè hi ha imatges de Roswell, perquè tal, tal, tal. I és una conspiració que el senyor Donald Trump ha contractat a Spielberg, perquè és jueu, a més, llavors tot lliga, perquè faci aquesta pel·lícula i prepari psicològicament a la població,
0: wow,
1: perquè els humans som idiotes. De fet, aquesta és una mica la reflexió de la pel·li, eh? La societat està preparada per saber que portem tants anys vivint amb extraterrestres o no? Aquesta és la moguda, no? Llavors, la conspiració
0: Quarto
1: és aquesta.
0: Milenio.
1: La conspiració és ens estan preparant. Ens estan preparant. I paral·lelament ha passat una cosa supercuriosa. I és que Donald Trump o l'administració Trump o no sé què és han penjat una web on s'estan preparant. La tenia perquè apuntada i ja l'he perdut. Perquè jo vaig parlant i ja em salto el meu propi guió, saps? Funciona així.
0: S'estan preparant per l'arribada dels extraterrestres.
1: Exacte. Aliens.gov o alien.gov. Tu entres aquí, punt. Dic punto, no sé per què.
0: És conspiració. Hauries de dir conspiració
1: i em sona... No sé. Bueno, doncs entres allà i veus que... bueno, un text en plan expediente X, o sigui, amb el Donald Trump de fons, i dient que allà començaran a carregar els vídeos... Val? Paral·lelament, Donald Trump ja ha tret alguns arxius. Barack Obama ha sortit dient que és una mentira, que ell ha sigut president durant 8 anys i que mai ningú li ha parlat d'extraterrestres. Però, bueno, jo a favor de les conspiracions i dels extraterrestres. No sé per què ens
0: agraden... A favor dels extraterrestres, sí.
1: Sí, no sé per què ens agraden tant els extraterrestres, però és així.
0: Home, perquè sempre sentim admiració per les coses que no coneixem prou.
1: Però tu saps que tu ets un extraterrestre,
0: no? Això és com quan t'enamores, que t'enamores i fins que acabes coneixent el que hi ha darrere.
1: Sí, tot desapareix. Però escolta, tu saps que tu ets un extraterrestre, i jo, i tots, que nosaltres estem fets d'ingredients que venen de l'espai? O sigui, al final tots som extraterrestres. I segur que dintre del mar hi ha bitxos raríssims que no sabem ni que existeixen, microscòpics, que també venen d'un altre país. El tema és si creiem els extraterrestres de Roswell, aquests que són sempre els mateixos, perquè són els d'Encuentros en la tercera fase, els ET, perquè hi ha un bitxo que surt a la pel·li aquesta, que dius, és ET viejo. Surt l'ET viejo.
0: Sí,
1: hi ha una connexió molt bonica.
0: L'ET ja tenia cara de viejo, pobre.
1: Sí, doncs més encara. O sigui, hi ha una connexió molt bonica amb totes les pel·lícules d'extraterrestres de l'Spielberg. Potser la que no em pega tant és La Guerra dels Mundos, perquè no és una història seva, llavors no pega tant, no? Però les altres tenen aquest rotllo. Llavors, el tema dels extraterrestres, he estat investigant aquesta setmana i he descobert que hi ha una vident brasilenya morta que es diu Baba Vanga, no sé si la coneixeu. Ponseti, la coneixes?
2: No, jo no tinc el gust.
1: Ai, quina llàstima.
0: Baba Vanga.
1: Ara m'hagués agradat que l'haguessis conegut.
2: Dic, ja... Estic escoltant, però després t'explico coses.
1: O explica ara, si vols, eh? Explica ara,
2: no,
1: si vols.
2: No. Per favor, vés amb
0: vale. Desenvolupa.
1: D'acord. Doncs aquesta vident brasileña morta ha deixat profecies rotllo Nostradamus i hi ha gent mega fan, val? Diuen que va acertar l'11S i no sé quantes coses més. I va dir que el 24 de juny, o sigui, ahir, poca broma, va dir que hi hauria un aconteixement brutal, segurament en un partit de futbol, on vindrien moltes naus extraterrestres i segrestarien centenars de persones davant de millors espectadors i que hi havia una catàstrofe mundial molt bèstia. Llavors dius, no ha passat, no?
0: No ha passat.
1: Perquè
0: no.
1: Jo no miro futbol, però no. Què no ha passat?
0: Ens ho explica l'Arnau avui, sí.
1: Ah, sí? Ens has explicat això?
3: Sí, ho explicàvem.
0: Desmentiments de notícies, clar.
3: L'Escòcia-Brasil, que s'ha jugat aquesta matinada, el que deia aquesta evident que es diu Bovaiana és que...
0: Sí. Però Bovaiana o Banga... Li heu dit dos noms
1: diferents,
0: aquesta senyora.
1: Perdona, jo li he dit el que he trobat... Banga o Bovaiana, depèn.
3: Bovaiana, és igual, què més dona?
0: Bovaiana o Bovaiana.
3: És una evident que no ha encertat res del que va dir, perquè deia que arribarien unes naus especials i que abduirien jugadors, aficionats, i crec que no hem obert informatius amb això, perquè si no ho haguéssim obert, no?
1: Vale, però estem d'acord que hi ha hagut un terratrèmol molt bèstia i que ha passat alguna cosa. Allà, que jo de seguida, aquest matí, he dit, ja està.
0: Home, i tant, que hi ha hagut un terratrèmol dramàtic, tràgic, de moment hi ha 32 morts, però ja es dona per fet que seran molts més, moltíssims més, perquè les imatges són horroroses, les carreres.
1: D'alguna forma, el 24 de juny ha passat alguna cosa. Ha passat alguna cosa el 24 de juny.
2: Però també parlem d'una coseta només.
1: Adelante.
2: Ojalà que haguessin vingut i se n'haguessin emportat uns quants dels partits que hem tingut que viure al Mundial, perquè, de veritat, quin partit de costellada. Però això és una altra cosa, no té a veure amb els extraterrestres, però que els hi hauríem agraït que apareixessin i s'emportessin uns quants.
1: Seria maco,
2: però això és una altra història. Sí, seria una història maca.
1: La gent s'ho creu tot. La gent s'ho creu tot. Bàsicament, aquest seria el resum de les conspiracions. La gent necessita creure's coses i es creuen coses completament absurdes. Vaig descobrir que hi ha gent convençuda, cuidado de la teoria, que els ocells, cap altre animal, els ocells no existeixen. Fa molt temps que es van extingir i són robots que es carreguen amb els cables elèctrics i ens tenen controlats a tots. Que dius, com si no ens tinguessin controlats ja amb el mòbil. Quina necessitat. Tot va començar amb els coloms. Per què? Doncs perquè la gent no veia cries de colom i deia, els coloms no són de veritat, perquè no veiem els bebès. En lloc de pensar, els coloms fan els nius alts i amagats per cuidar les seves cries, no. És més fàcil creure que hi ha una conspiració i que no existeixen els coloms. La veritat és que totes les teories, totes les conspiracions funcionen igual. Comencen amb una idea absurda, després una explicació completament absurda, i el més interessant és que qualsevol cosa que desmenteixi la conspiració forma part de la conspiració.
0: Clar.
1: Llavors aquesta
0: clar,
1: és la gràcia.
0: Estàs atrapat en un bucle infinit.
1: És genial. Hi ha qui diu que els avions ens fumiguen per controlar la població, hi ha qui diu que les vacunes porten xips, les piràmides les van fer els extraterrestres, els governs del món estan controlats per reptilians. Veu veure la foto de Trump de l'altre dia, que és evident que era amb intel·ligència artificial, però que fa pixar, la gent s'ho creu.
0: Una foto com?
1: Una foto de Trump amb dos reptilians que va córrer per les xarxes. A vosaltres no us arriben aquestes coses? Només m'arriben a mi.
0: Clar, el que passa és que tractant-se de Trump...
2: Qui segueixes tu a la xarxa?
1: No, t'ho dic en sèrio, semblaven Targaryens. Eren tots rossos amb el cabell llarg. I que dic, per favor, és veritat que si veien la caça del dragón i potser l'algoritme permeta les coses. Vale? Després també diuen que la Lluna és buida i que és una base alienígena. I una de les meves preferides, Finlàndia, cuideu, no existeix.
0: Pobres finlandesos.
1: O sigui, Finlàndia és el show de Truman. Hi ha gent que està convençuda que Finlàndia no existeix, que el finlandès és inventat, que la gent d'allà són actors, que és tot un cuento xino. Bueno, pues seria més aviat un cuento japonès. Pues res, és tot mentida. És tot mentida i és tot un tractat que van fer Rússia i Japó per pescar. Vale? El sushi, pensem, hi ha molt sushi al món. D'on surt el sushi? Doncs pues surt de Finlàndia, que estan allà i en realitat Finlàndia no existeix i és un parc de peixos gegant.
2: Mare meva.
1: Clar, després hi ha la teoria típica de sempre de vivim a Matrix o dins d'un videojoc, tot és mentira, tot és una simulació, que això sembla molt nou, però això ja ho deia un filòsof xinès que es deia Chuang Tzu fa 2.300 anys, que un dia va somiar que era una papallona, és que em sembla superbonic, i es va despertar dient, era tan real el somni? Que ara no sé si sóc una papallona somiant que sóc un home o sóc un home que ha somiat que sóc una papallona. I això va ser una corrent filosòfica que ha arribat fins avui. Després hi ha les conspiracions típiques com els terraplanistes, que dius, no cal ni parlar-ne dels terraplanistes. Doncs pues jo sóc molt fan dels terraplanistes.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, perquè són una gent que admiro profundament, perquè no perquè tinguin raó, evidentment, sinó perquè són probablement les persones més perseverants del planeta. Porten dècades rebent fotografies, satèl·lits, eclipsis, astronautes, sistemes GPS, mates, física, tota mena de proves. I ells allà, ferms, convençuts de que la Terra és plana. I el més divertit és que és una conspiració que no serveix absolutament de res, perquè em diràs tu què guanyem? Què guanyem? I una cosa que m'agrada molt de les conspiracions en general és que has de posar d'acord a tot el món. Perquè no són conspiracions que diguis...
0: Clar, clar.
1: La Terra és plana, això ho diuen els francesos. No. O sigui, a tot el món. I jo em pregunto, els xinos, què en treuen de que la Terra sigui plana? En el cas de que fos cert, saps què vull dir?
0: Res,
1: i dic
0: no?
1: Els xinos, perquè són una gent que se'ls hi han fot bastant tot, vull dir, que ho dirien, si fos plana, no? No es posarien d'acord amb els Estats Units i amb el món, i no? No sé. I després em ve un dubte que m'ha fet pensar encara més després de veure la pel·li de l'Spielberg, que em sembla més interessant perquè ens enriem dels extraterrestres del Mundial, dels reptilians, de Trump, de les girafes robots, perquè també hi ha girafes robots, no sé si ho sabies, d'altres creences que ens semblen anormals, no? Però després creiem coses... Que ens les creiem de veritat, com l'existència de Déu o com moltes religions, no? I penso, quan una creença és respectable i quan és ridícula? Qui decideix on posem la frontera?
0: Segurament el carisma que tingui la persona que ho defensa.
1: No ho sé, al final tu agafes la religió catòlica i no deixa de ser una conspiració més. M'invento una història, escric un llibre, dic quatre xorrades i si tu no estàs d'acord o demostres científicament que això no existeix, dius la fe i et quedes tan ample.
0: Ponce, tu com ho veus?
2: Mira, jo vaig viure en primera persona una situació molt, molt especial que es va convertir en un llibre, que és el vuelo 19, el vol 19, perquè jo vivint als Estats Units, quan vivia a Miami, començo a investigar la història de 5 avions, 6 realment, desaparescuts el 1945 davant de les costes de Florida.
0: Sí.
2: En aquella zona nosaltres tenim el Triangle de les Bermudes. Pels que no sàpiguen què és el Triangle de les Bermudes, que és una zona on van començar a desaparèixer vaixells, avions, tot tipus de...
1: És un forat negre.
2: Sí, que tenim entre Miami, Bermudes, Puerto Rico i per fer-ho així una mica més fàcil perquè la gent ens entengui aquestes hores. Bé, aleshores, jo vaig començar a investigar la història del vol 19 perquè el vol 19 tenia una segona part i és que dies després de desaparèixer, un dels que havia desaparegut en un dels avions li envia un telegrama al seu germà a Washington i li diu t'estan informant malament sobre mi, estic molt viu. I firma com li deia la mare de petit a ell.
1: Uau.
2: I aleshores, clar, aquest que és el George Paonessa, el germà i la família Paonessa va sempre mantindre que el seu germà estava viu i que no havia desaparegut i que no estava mort. Els americans què van fer, els militars americans? No us estriparé el llibre perquè, si no, la...
1: No, però és meravellós, però perdona que et talli. El missatge sí. Com arriba? El missatge aquest d'estic viu?
2: Telegrama.
1: Vale.
2: I és més, es va investigar el telegrama i el telegrama s'havia escrit a Jacksonville. Sí. El problema és que estem al 1945, que només la família sabia com es deia aquest tio de petit i que ningú de la família que vivia a Nova York agafa 1945 un avió per baixar fins a Florida, per pujar fins a Jacksonville, per enviar un telegrama al germà que estava a Washington i dir-li... No, la història era molt divertida, no? I aleshores decideixo demanar a la Marina dels Estats Units tota la investigació, perquè ja havia prescrit, havien passat 50 anys, tota la investigació de què havia passat amb el vol 19.
0: Sí.
2: Bé, jo em passen l'informe, més de 500 pàgines, que el tinc jo i que el gaudeixo i que el disfruto quan vull, i ho transformo en un llibre. I aleshores, mitjançant aquesta investigació, més tot el que vaig poder parlar amb els familiars que encara estaven vius de la gent que havia desaparegut en el vol 19, te'n dones compte que a l'exèrcit nord-americà li va vindre molt bé el tema del Triangle de les Bermudes, perquè realment va ser una posada de pota monumental. Quan els tios es despisten, entra una tormenta molt bèstia, no permeten que vagin a buscar, quan els van a buscar ja estan sense benzina, per tant, molts han caigut, va haver-hi un motí a l'aire i probablement dos avions van aconseguir arribar a terra, però a la zona dels Everglades, dels pantans de Florida, i allí es van... És més, un dels avions es va ser trobat per l'exèrcit, per un jutge, i va avisar l'exèrcit americà i se'l van portar, i li van dir a aquell jutge que era un dels avions del vol 19, i després el van amenaçar dient que no podia explicar-ho a la vida.
0: Mare de Déu.
2: Bé, tota aquesta història està dins d'aquest llibre que és el vol 19, i clar... em vaig quedar sorprès perquè vaig dir, bé, jo no tinc proves de que el Triangle de les Bermudes no existeixi, perquè realment han desaparegut moltes coses. És més, fa uns mesos, l'últim desaparegut del Triangle de les Bermudes és un espanyol, amb el seu vaixell, amb el seu velero, que va desaparèixer sense deixar rastre una història...
1: Mare meva, però la gent per què passa per allà? Que també dius, no cal, no?
2: Però escolta, que passem... No? Jo que vivia a Miami, el meu avió passa cada cop que vaig a Miami.
1: Ai, quina por, per favor, en sèrio? Clar.
2: Sí, home, però escolta, no acabar que agafis el vol d'Iberia, no estaràs pensant que desapareixerà.
1: Bueno, no ho sé, tu que ho has investigat,
0: No, home, no, si ell ho ha investigat i s'hagués agafat l'avió passant per allà, crec que podem estar tranquils.
2: Clar, la meva sensació és, jo no sé si existeix o no el Triangle de les Bermudes, però sí que sé que el vol 19 no va desaparèixer el Triangle de les Bermudes. Yeah. Però aquest vol 19, ara flipareu, aquest vol 19... és amb el que comença la pel·lícula d'Encuentros a la tercera fase.
1: Oh, wow. Quina meravella.
2: Hi ha uns avions que els troben al mig del desert de Sonoma. I Spielberg comença amb aquesta història.
1: Que tornen els avions estupendos.
2: Clar, i els tios que baixen de la nau espacial al final de la pel·lícula, part d'ells són els que anaven en els diferents avions al vol 19. Wow. I aleshores la història és francament molt, molt curiosa. Escolta... Com devia ser la meva investigació? Que vaig acabar sentat al costat de l'Iker Jiménez, explicant-ho.
1: Mare mia.
2: jo no dic més.
0: Mira, hi ha Ponseti i Víctor de Aldama, que seuen al costat de l'Iker Jiménez.
2: No, la comparació és molt bèstia.
0: que sabíem que parlaríem de conspiracions, avui hem decidit convidar el nostre especialista sobre conspiracions. Quin misteri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Gràcies per venir. Què fa?
4: És una salutació que tenim dins del gremi per tal d'així saludar-nos entre nosaltres com els motoristes que fan un així, crec que fan un senyal del rock and roll.
0: Podria tornar-la a fer?
4: Sí. Ah. Pots fer-ho tu també, si vols, Marina.
0: No cal, no.
4: O qualsevol del que està aquí a l'estudi.
0: Perdona, Imma Sus, ha d'agafar aire. No t'enriquis, sisplau, dels nostres convidats.
1: No m'enriquis, sí, m'encanta. O sigui, estic enganxada.
0: Un cop tothom saludat...
1: No ha començat saludat, i ja estic enganxada.
0: Parlem de conspiracions, doncs, que per això l'hem convidat.
4: Exacte. Vale. Com bé sabràs, he escrit diversos llibres parlant d'aquests temes. L'últim es diu Viatges intergalàctics, PEC, que vindria a ser pel cul. I parlo de com jo he sigut testimoni de no una, sinó vàries abduccions extraterrestres.
0: Però m'està volent dir que vostè ha estat abduït?
4: Sí, la veritat que sí. I tot allò de...
0: Això explicaria moltes coses,
4: bueno,
0: també.
4: I tot allò de les sondes anals, per exemple, no?, que sempre s'ha dit, és cert.
0: I què tal?
4: Al principi fa mal, però després ja, doncs mira, ja t'acostumes.
0: Mm-hmm. Però que no em referia a això, exactament. Em refereixo al fet de ser abduït, que aquest fan, que com parlen, que com són.
4: Mireu, els extraterrestres hem d'entendre que són molt hospitalaris, et porten gratis a veure l'espai, que la veritat que això està molt bé. I, de fet, jo, com que he tingut ja moltes trobades amb ells, els hi he anat canviant certes costums que tenien.
0: Què vol dir amb això?
4: Home, primer de tot els hi vaig dir, tema sondes anals, és molt agressiu. I tenint en compte que és la primera vegada que ens trobem, modifiquem-ho, i ara sí que el que fan és, abans, una lavativa.
0: Molt bé.
4: És un petit detall a tenir en compte. I després també els hi vaig dir, o comencem a aprendre idiomes, o la gent es morirà de l'ensurt quan ho sentim parlar. Perquè tu, clar, jo quan em vaig despertar i vaig dir, dic, hola.
0: I com...
4: Ho tornaré a fer. L'ensurt va ser terrible.
0: I com s'ho ha fet perquè aprenguin l'idioma?
4: Amb el Duolingo. Els hi vaig descarregar el Duolingo i d'aquesta manera es poden comunicar amb més persones.
0: I hi ha més gent, per tant, en aquests viatges intergalàctics.
4: Per favor, i tant, és que us sorprendríeu. Mira, sense anar més lluny, l'Ayuso.
0: Perdoni?
4: Sí, l'Ayuso.
0: Vol dir que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid...
4: La mateixa.
0: ...també fa aquests viatges,
4: Home, clar. Uh-huh. El problema aquí està que sempre surt a parlar després d'un viatge. Aleshores té un jet lag intergalàctic tan gran que per això diu les borrades que diu.
0: Però això que diu és molt fort. Diu que les declaracions polèmiques d'Ayuso les provoca jet lag.
4: De fet, és que fa com certa gràcia perquè ella està a favor del dret a decidir. De fet, un dia m'ho va dir, diu, jo, ojalà un dia Catalunya sea un país. És que estuvisteis tan cerca que luego, claro, el otro llega y también lleva jet lag.
0: El otro qui és? El otro és Puigdemont?
4: Exacte. Catalunya no seria un país si no fos per al jet lag intergalàctic.
0: No vull ser jo qui li porti ara la contrària, però no sé si hi hauria més coses, per exemple, que es desfés la DUI... És igual, sabíem que la teoria dels extraterrestres, de les sondes, el que no coneixíem és això dels viatges. Entenc que hi deu haver més coses que desconeixem.
4: L'humanitat és un mar d'ignorància, és una cosa que ja avanço ara, i sense anar més lluny, moltes vegades es relacionen aquestes coses amb Estats Units, que sembla que tot passi allà, i no. Perquè a casa nostra també tenim un dels centres que més missatges subliminals ha llançat en tota la història, i no són pocs.
0: Ai.
4: Però el que sí que són pocs som els que hem sigut capaços de desxifrar. I ho deixaré constància en el pròxim llibre, que també vull escriure.
0: Però
4: que...
0: em pot dir de què estem parlant?
4: Home, ni més ni menys... que del Super 3.
0: A veure, vostè s'ha despertat avui amb ganes de dir bestieses, eh? No sé si, no sé si l'hauríem d'haver convidat o no. El Super 3 és ple de missatges, vostè diu, eh?
4: De fet, és que... A veure, el Super 3 està ple de missatges i, si no, recordem com comença aquesta cançó. És clarament... Clarament, això és el riure de Satanàs.
0: Aquest és el Mega Zero.
4: No, no, això, clar, és que veus, us van enganyar tant quan éreu petites, perquè això era Satanàs. I si això no et serveix d'atenció, escoltem aquesta part. Fantàstic, m'he equivocat de tall.
0: No, no passava res, no passava res.
4: Perquè hi havia un moment amb la cançó que sonava Club Sifaxi, Màtic, Petri, Piro, Màtic, Flashing Nets, Innoti, Buffy, Tupi, Fiu.
0: Sí.
4: Que és clarament... un missatge satànic.
0: El Club Ifaxi Maxi Petri...
1: Els extraterrestres són satànics, o com va això?
4: Alguns.
1: Perquè ara estem barrejant conceptes, eh?
0: Però com que, tota segons vostè, què és el que ens volen dir?
4: A nosaltres no. Allà.
0: Allà.
4: Allà. Com em preguntis ara, què és allà? És que, clar, si ho vull explicar tot aquí, anem malament.
0: M'està donant una mica la sensació que és una mica un frau aquest convidat d'avui.
4: No, mira, si no em creu...
2: Té sobredosis de paper al bar.
0: És que així ens ha vingut, amb el cap embolicat, amb paper.
2: Sí,
0: és que,
2: Això no pot ser bo, no pot ser bo, això.
4: Això del paper al bar és perquè tinc molt bona relació amb els extraterrestres, i d'aquesta manera tallo la conversa, perquè són molt pesats. Sí. Així ara els aparto un momentet. Però miri, l'última prova que porto, que aquí sí que fliparan, que és ja, que dius, és que més clar no pot ser, és això. Aquest és Satanàs.
5: Mac, mic, toca't el melic.
4: Efectivament. El mic del Super 3 és un agent del KFC i adoctrina nens obligant-los a tocar-se el melic. I d'on ve la paraula melic? De maligne. O sigui, és que és terrible. I els 5 segons, parlem dels 5 segons. Si tu dius 5 segons molt ràpid, proveu què passa.
0: 5 segons.
4: No menjarem els nens, veus?
0: Ho deixarem aquí, em penso, perquè...
2: Mare meva.
4: Vaja,
0: no sé si des dels micròfons de la SER ens podem permetre totes aquestes bestieses. Anava a dir gràcies per venir, senyor Quim Misteri, però...
4: Ah, gràcies.
0: Però gràcies per no tornar.
4: Ah, bé, doncs me'n vaig amb els meus amics.
0: Vagi bé, adéu.
2: Debut i despedida.
0: No sé, ja ho veieu, a vegades... no sé, vull dir que sempre les etiquetes d'experts són les que són, nosaltres tirem de beta dels que ens proposen i a vegades fallem.
1: Ai, m'agradaria tant que fos veritat tot això. M'agradaria tant.
0: Tocava a tu, Ponce, explicar-nos què t'ha fet pensar aquesta setmana.
2: Ara us explico. Abans explicar-li només a l'Emma una coseta més de tot el que estava dient. Des del 2016, quan Hillary Clinton es presenta a la carrera per a la presidència dels Estats Units, ella inclueix per primer cop un punt en el seu programa, que és el que rebenta els caps a molts americans, i és on ella diu... que si guanya, si ella és presidenta, donarà a conèixer tots els informes que hi ha sobre tots aquests misteris i que té el govern dels Estats Units. I la segona part, avui en dia hi ha un moviment molt fort dintre de les forces armades nord-americanes on ja es comunica tot el que veuen i que no és normal. Per això últimament hem començat a veure de cop i volta vídeos de suposats objectes voladors i tot això. O sigui que ells tenen allà dins una moguda interessant.
1: Algú hi ha.
2: Algun merder tenen.
1: I a l'Spielberg, algú podria saber, perquè ara estava pensant en Indiana Jones també, que hi ha sempre, les seves pel·lícules sempre hi ha mogudes, el govern, conspiracions, coses diferents,
2: sí,
1: especials.
2: Sí, sí, bueno, a ell li va... Li
1: aquest
2: va
1: magatzem tan maco de l'Indiana Jones on hi ha l'arca perduda, hi ha tantes coses amagades, diuen que allò existeix en realitat.
2: Pues a veure, la meva història va de cromos. Jo no sé si col·leccioneu, si els nanos a casa, la família, va de cromos perquè hi ha un tio que es diu...
0: La Imma rebufa.
1: Jo rebufo perquè tinc dos nebots que em tenen totalment, bueno, sobretot el gran, em té esclavitzada tot el dia comprant cromos i arruïnada, sí.
2: Ja m'imagino. Pues el Jack Hurtado és un senyor que ha reunit 800 àlbums en els darrers 20 anys dels Mundials de Futbol. I aleshores, quan vaig llegir la notícia, que em va semblar una passada, perquè un tio que es dediqui a anar pel món buscant àlbums de Mundials, 800 són molts, eh? Vull dir, 800 àlbums són molts àlbums.
1: Bueno, però si els ha fet els ha fet des de zero o els ha anat comprant?
2: No crec que els ha anat comprant. Els ha comprat fets i haurà...
1: Però no té gràcia, això. La gràcia és fer-ho.
2: Però clar, la gràcia és... Per què ens agrada fer col·leccions de cromos? O sigui, què passa psicològicament dintre d'una persona? Perquè i aleshores vaig estar buscant i vaig trobar que hi havia diferents estudis on expliquen que quan fas col·leccions de cromos s'activa necessitat psicològica de completar, organitzar i aconseguir fetes, i que aleshores té una explicació molt clara i molt psicològic tot el tema dels cromos, no? Té un efecte d'aconseguir acabar, per exemple, els àlbums, té l'emoció de la sorpresa, té un tema de socialització...
0: Una mica com els col·leccionables cromos dels diaris d'antes, també, no?
2: Davant,
0: quan anaves al quiosc a comprar el diari, et regalaven i anaves fent el col·leccionable... Sí. I també
1: cada cromo i cada peça t'activa el cervell, la dopamina, i et dona
2: totalment.
1: Per això els meus nebots estan yonquis.
2: Clar, també té una part nostàlgica i de connexió emocional, no? I té un sentit de pertenència total, que vaig flipar perquè vaig dir, hòstia, això de fer col·lecció de cromos té un sentit, i això que veus a tants senyors grans, perquè ja no són els nanos, perquè avui en dia vas a qualsevol lloc a canviar quatre cromos i veus tios... Ja
0: fent veure que els hi conen per les seves criatures, no?
1: Al mercat de Sant Antoni els diumenges.
0: Sí, n'hem parlat. Sí.
1: Increïble, eh? Veus la gent gran negociant amb el meu nebut de 10 anys?
0: Sí,
1: al final els diuen, escolti, que té 10 anys, eh? No apreti tant, no apreti tant.
0: Els pares que van a veure els partits de futbol dels seus crios i es desganyiten, doncs igual al mercat de Sant Antoni.
2: Escolta, al mercat de Sant Antoni que hi ha una polèmica, a més, perquè hi ha molts pirates, hi ha els oficials que paguen uns drets per estar allí i per vendre cromos i per canviar cromos i tal, i després hi ha els pirates.
1: Però els nens, tu consideres que són pirates els nens? No.
2: No.
1: Perquè no venen...
2: Parlo de la gent que fa negoci. Sí,
1: clar, els que intercanvien no fan... Els que intercanvien no cobren, clar.
2: Sí. Però bueno, i la meva pregunta, aleshores tu ja m'ho has dit, que tu estàs esclavitzada, i tu, sí, Marina, sí, també, o no?
0: No.
2: Tema de col·leccions de crom, no? A casa no? No,
1: no entris, eh? No entris, perquè si entres un cop ja no surts, eh?
0: També et dic, millor esclavitzar-te amb això que amb altres collonades, no?
1: No, clar, però són molt pesats, perquè si fan un dia la Lliga, ara la FIFA, ara el de noies, ara el femení, ara tot, no s'acaba mai, i quan s'acaba la Lliga torna a començar, o sigui...
2: Va fer gràcia la Marina, per un moment he vist la meva àvia, que anava dient millor això que estar amb drogues. I tal.
0: No, és veritat, tant que diem del mòbil, doncs mira, tu, vinc col·leccions.
2: Millor cromos, totalment, que facin allà i tinguin relacions. Doncs ja està, simplement era explicar que sapigueu que té una explicació psicològica important el tema dels cromos i que fer col·leccions i que no tracteu els vostres nens, ni els vostres pares, ni els avis que fan col·lecció de cromos com si fossin uns bojos, perquè no, perquè tot té una roda de ser.
1: Clar que sí.
2: Amén.
0: Doncs, senyors, moltíssimes gràcies. Imma Sus, José Antonio Ponseti, que vagi bé i ens trobem d'aquí una setmana.
1: A tu, estimada.
6: Aquí, Catalunya.
0: I afilem la recta final del programa amb el Litus. Què tal? Bon dia, com estàs?
7: Molt bé.
0: Avui, Bruno Mars, 2012, Lookout of Heaven.
8: Lookout Out of Heaven va néixer a l'octubre del 2012. La idea va sorgir durant una sessió informal entre bastidors quan Bruno Mars i el seu equip van començar a repetir la frase que va acabar donant nom a la cançó. A partir d'aquí van desenvolupar la melodia i la resta de cançó a l'estudi. Molts oients van comparar el so de la cançó amb el de la banda de Police i el mateix Bruno Mars va reconèixer que el grup va ser una influència important a l'hora d'escriure el tema. És la tercera cançó més reproduïda de la història de Bruno Mars. I clar, què passava l'any 2012? Doncs, per exemple, la gent parlava sobre la suposada fi del món que s'havia de donar el 21 de desembre, segons el calendari Maya. El robot espacial Curiosity va aterrar a Mart i va començar a explorar el planeta. Barack Obama va ser reelegit com a president dels Estats Units d'Amèrica. Espanya va demanar ajuda europea per rescatar part del sistema bancari i va arribar a 5,7 milions de persones aturades. La manifestació multitudinària a Barcelona per reclamar un estat propi per Catalunya, i això va fer que el president Artur Mas convoqués eleccions anticipades. Els grups de WhatsApp van començar a substituir els SMS. El Gangnam Style va ser el primer vídeo de la història a superar els 1 milió de visualitzacions a internet. I Leo Messi va registrar el rècord de més gols en un any natural, 91.
7: Més modernes que us he cantat. Sempre us porto cançons més antigues.
0: Clar, estem parlant d'una cançó del 2012 que va triomfar, i de quina manera?
7: Va petar molt, molt, molt. El Bruno Mars ja estava funcionant prou bé, però diu que volia sorprendre amb aquest nou single, que volia fer una cosa una mica diferent dels seus anteriors singles, i amb aquesta cançó va rebentar.
0: I quan la va escoltar per primera vegada, quan la vas escoltar per primera vegada, et va recordar, dius, a Police.
7: Totalment. De fet, he investigat, i el Bruno Mars reconeix que, de fet, es va basar en cançons de Police. Va començar a jugar a l'estudi amb un ritme i va començar a desgranar acords tipus entre Roxanne, entre Walking on the Moon, dels Police, no? Per exemple,

0: Està una mica, no? Per jugant per aquests camps de polis.
1: És a dir, una mica això, semblances amb Sting. És una cançó molt sensual, a més.
0: Sí, de fet, hi ha moments de la lletra una mica bèsties. Hi ha un moment directament que diu... Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. Però a mi m'impressiona bastant un vers que diu... Swimming in your water, something spiritual. Aquesta és una metàfora... Bueno.
1: Que la deixarem allà i que cadascú la interpreti. Que té un punt de sex símbol, a més, el Bruno Mars.
0: Sí, jo crec que no és casualitat que aquesta lletra tingués aquest punt sensual, o sexual directament, perquè ell ja tenia un punt de sex símbol i estava intentant doncs reafirmar aquesta imatge de tio guapo i en fi, i talentós. I aquesta cançó doncs l'ajudava molt a reforçar aquesta imatge.
1: L'escoltem o què?
0: Vinga.
1: Vinga, som-hi. El Litus ens interpreta Bruno Mars.

0: Em sembla dificilíssima de fer.
1: És complicadeta.
0: Amb una guitarra i prou, com acabes de fer tu ara.
1: És complicadeta, sí, sí, sí. Ja has vist que l'imita... Imita una mica l'Sting.
0: Sí.
1: O el tros aquest de... És que tot el rato
0: sí, sí, sí,
1: em venen
0: sí.
1: cançons de Police.
0: Litus, una abraçada, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Fins aviat, adéu.
2: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: M'acompanya ja a l'estudi el Jordi Turull, el secretari general de Junts. Què tal? Bon dia i gràcies.
3: Molt bon dia.
0: Abans d'ahir va fer just 5 anys que vostès, els líders del procés, sortien de la presó indultats parcialment per Pedro Sánchez. Vostè, de fet, i ho diem perquè ho ha dit més d'una vegada, no el va demanar aquest indult, però vaja, li van acabar aplicant, va dir que no el volia vostè. Però li demano si creu que serien on són vostès, que seríem on som sense el paper de Pedro Sánchez en tot això.
3: Doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé, perquè això fa de mal preveure, no? I per tant, doncs, no saps mai les circumstàncies i els moments a què et portaran. No ho sé predir, perquè de Pedro Sánchez ho hem sentit tot, i en funció del que li interessa, doncs diu una cosa i diu la contrària. Ho dic perquè també Pedro Sánchez el vam sentir a dir que el seu gran compromís electoral seria que el president Puigdemont comparegués davant de la justícia, no? Quan veus que una persona és capaç de dir exactament el contrari per aguantar-se 2 dies més a la Moncloa, doncs ja et dono una visió de quines són les seves conviccions, no?
0: Creuen vostès que tot això que estem presenciant ara, tota aquesta persecució judicial a Pedro Sánchez, al seu entorn també a José Luis Rodríguez Zapatero, té a veure amb la voluntat de negociar amb vostès, amb el fet d'haver obert la porta a entendre's amb Junts, entendre's amb Puigdemont, amb el dimoni escuat per la dreta a Espanya?
3: Bé, jo crec que en aquest cas s'ajunta allò que se'n diu la fam amb les ganes de menjar, no? I evidentment que tot, jo crec que tot ajuda. Ara, hi ha una sèrie de fets objectius, doncs, que no es poden vincular amb això i que calen totes les explicacions i que en alguns casos també calen assumir les responsabilitats que en aquest cas pertoqui. Que hi ha l'ofer, nosaltres ho hem dit sempre, entre altres coses perquè nosaltres l'hem patit i el seguim patint, que hi ha activisme polític per part de cúpules i membres de la cúpula judicial. Ho hem dit sempre, això de la toga nostra, nosaltres ho hem denunciat sempre. Els socialistes, en la línia que deia abans, doncs sempre no, sortien allò abrandats i dient doncs que no, que la justícia espanyola era impecable, etc etc. Van pactar el Consell General del Poder Judicial amb el PP, allò perquè aquí no ens fem mal, etc. I ara les veuen venir, ara ho tasten, ara veuen allò que va més enllà del que seria el procediment penal per intentar, si no pot ser per lo civil, per lo criminal, però matar civilment a les persones, no? És a dir, gestos com això de publicar tota l'agenda d'una persona que pugui saber si va a la perruqueria 2 cops al mes o hi va 3 cops cada 4 mesos, i tota la seva agenda, doncs això té un objectiu molt clar, no? Per tant, aquí s'ajunta la fam amb les ganes de menjar. Ara això no treu, ni ha de ser excusa, perquè hi ha determinades coses, determinats fets, i ja hi ha una sentència ferma, doncs, de pràctiques que són absolutament reprovables, i que són gent, doncs, això, que ha estat, que ha corromput, gent que s'ha deixat corrompre, i això, escolti, això no és un titular, això és una ferida directament, que què fa? Això justament dona més combustible a l'extrema dreta. Per això nosaltres diem, escolti, vostès que tot el dia s'omplen la boca que hem de combatre contra l'ultradreta, en el seu dia a dia, tal com estan aguantant la situació d'ara, l'únic que fan és donar més combustible i fer més gran a l'extrema dreta. I per això nosaltres ahir vàrem fer la proposta que vàrem fer per trobar una solució que eviti que l'extrema dreta arribi al govern i que poguéssim mirar d'acabar la feina, però evidentment no ho poden liderar ni protagonitzar els que ens han portat fins a aquesta situació.
0: Aquesta via Starmer, la que va proposar ahir Míriam Nogueras des de l'hemicicle del Congrés, i aquí l'ha rebatejat en la via Artur Mas, la del pas al costat, entenc que l'han estat rumiant i debatent els últims dies també amb el president Puigdemont aquesta proposta que van oferir en ferm, diguéssim, des del faristol de l'hemicicle. En què ha de consistir exactament? Seria investir un candidat, un nou president, per un any només, per acabar la legislatura i després eleccions? Qui hauria de ser?
3: Evidentment que no és una cosa improvisada i evidentment que... almenys en el cas nostre, no sé si en el cas d'altres partits, quan surt qualsevol diputat al faristol, doncs té la seguretat i té l'aval de la direcció del partit, no? Nosaltres, davant del que es parlava ahir, vam dir, escolta, nosaltres fa un any i mig vàrem demanar una qüestió de confiança, perquè aquí hi ha dos temes. Hi ha tot el tema de la manca de credibilitat per tots els casos que estan envoltant i que ho estan bloquejant tot i que segur que fan que el president del govern tingui cada dia al cap més a veure quina entrada i registre fan, a veure quines notícies surten, a veure quina nova persona al seu entorn acaba imputant, sinó que hi ha una cosa molt evident que són els incompliments. És a dir, aquest senyor és president del govern, el senyor Pedro Sánchez, per uns compromisos que molts d'ells els va retardant o que no els acaba de complir. Van proposar la qüestió de confiança. Se'ns va dir que no. Molt bé, no va ser possible. Molt bé. Després nosaltres...
0: Se'ns va dir que no. Vostès van dir, va, la retirem perquè, a canvi, allà és quan van cedir el govern socialista en la delegació de competències de l'immigració.
3: Però se'ns va dir que no. I després, a nosaltres, davant de la situació d'aquest bloqueig que hi ha, d'aquests incompliments, del fet de que en una situació de democràcia consolidada hauria de ser, com passa a Europa, en el moment en què hi ha un senyor que és escollit per uns vots i després ja no els té, per tant, no té la confiança del legislatiu, varen demanar eleccions. I tampoc. I llavors nosaltres, davant d'aquesta situació, amb el que interpretem, perquè és el que nosaltres ens devem, de la majoria de ciutadans de Catalunya que diuen allò, que és així, de dir, a veure quan feu fora Pedro Sánchez una vegada, però que no arribi Vox
0: al govern. A vostès els diuen això?
3: Sí, a nosaltres ens ho diu molta gent, escolta, a veure si feu fora d'una vegada Pedro Sánchez, no només per tots aquests casos i per moltes polítiques que estan fent amb el seu govern, amb Sumar, etc, que no fan, només fan que encara empobrir més les classes mitjanes i treballadores, etc, etc, doncs nosaltres, i et diuen, però que no vingui PP i Vox, doncs hi ha una solució. Hi ha una solució, que és dir, escolta, aquest senyor no té credibilitat, aquest senyor no ha complert, aquest senyor tot el seu entorn, i que això amb ell l'ha de condicionar, i veurem fins a quin punt hi té relació, no directe o indirectament, tot això és un famer. Doncs, escolti, el Parlament, en aquest cas, el Parlament de l'Estat espanyol, que, a més, no ha de ser diputat, a diferència del Parlament de Catalunya, doncs, escolti, per evitar que l'extrema dreta arribi al Consell de Ministres, hi ha una solució d'algú que ens pugui garantir que acabarà de complir allò que ens deu a nosaltres, perquè aquí estem en una situació d'incompliments, i que regeneri una mica tot això, i que la gent no vegi que cada dia va apareixent alguna cosa nova d'aquestes, d'aquest entorn més immediat del president del govern. I per això aquesta solució al Regne Unit ha passat en d'altres llocs. En d'altres llocs, normalment, en una situació com la que està Pedro Sánchez, el que fa és convocar eleccions. Si tan segur estàs del que tu has fet, si tan segur estàs de que els altres són tan dolents, tracta els ciutadans com adults, no com a criatures que es poden deixar, diguem-ne, manipular. Per tant, si tan clar és, amb aquella sortida que va fer ahir, tan segur, amb aquell punt de xuleria que va tenir, etc., si estàs tan segur d'això, fes allò que és bàsic en democràcia, dona la paraula als ciutadans. Però si tu creus que no s'ha de donar la paraula als ciutadans, plega i possibilita que hi hagi una altra persona a dins. Això, inclús per dins entorns del PSOE, aquesta possibilitat ja es havia barrejat. Ara, ja veurem, nosaltres veiem que allà, per durar 10 minuts més a la Moncloa, faran el que faci falta, no?
0: Clar, això li volia preguntar. Vostès els havien exposat ja al PSOE alguna vegada, als socialistes? N'havien parlat amb els socialistes d'aquesta possibilitat?
3: No, fins ahir no, perquè nosaltres el que fa temps, i Míriam Nogueras deu fer 2 mesos i mig, doncs va dir, escolti, faci una reflexió, vostè el que no pot tenir és un legislatiu en contra. Aquells que a vostè li van donar suport, ja no només és Junts, és que ja no només és... Vostès no. Però molta gent que fa cròniques només es fixa que Junts sembla que... No, hi ha Junts, hi ha Podemos. És a dir, que som poc sospitosos d'anar a la una Junts i Podemos. És a dir, escolta, això ja no dona més de si. Nosaltres li vam fer confiança per la investidura i ara ja no la té. Clar,

0: simples, però que a nivell d'exemplaritat sí que ho són, no? I només haig de dir que et sap greu, això.
1: Tornant a aquesta proposta que vostès feien de faci un pas al costat Pedro Sánchez, ell ahir mateix ja va dir que no, que si volen que vagin a la moció de censura amb el Partit Popular, hi ha alguna opció, està totalment descartada la moció de censura amb el Partit Popular, que vostès puguin participar d'una operació així?
0: El Partit Popular, jo torno a dir el que ja vaig dir un dia, el Partit Popular, si realment s'ho creies lo de la moció de censura, aquesta instrumental, estem parlant de moció censura instrumental, però que no deixa de ser un gir de 180 graus a la legislatura amb totes les derivades que això té.
1: Seria el mateix que estan proposant vostès ara, però amb un candidat del Partit Popular, també, no?
0: Bueno,
1: una mica... Sí,
0: bueno,
1: és diferent, sí, perquè ve d'una altra banda.
0: És diferent en el sentit de que nosaltres la proposta que fem oferim arribar a final de legislatura, i crec que a final de legislatura ens situem a l'octubre de l'any que ve. Uh-huh. Una moció de censura instrumental, pel que he sentit a dir, seria prenc possessió del càrrec i el primer que faig és posar data per les eleccions. Per tant, estem parlant d'una diferència d'un any i escaig. Un any i escaig dona per fer molta feina. Però el que deia el Partit Popular no ens ha fet una proposta seriosa. No pot ser que ens ho digui el faristol entre insult i insult a Junts, o retret i retret a Junts, ens faci un oferiment de moció de censura. No, això no és seriós. És a dir, jo crec que la moció de censura al Partit Popular... no sé si se la creu o no se la creu, perquè ara és que sí, ara és que no, ara... Escolta, jo els he dit, el Partit Popular, vostès tenen una proposta sèria, sapiguent quins són els nostres límits, les nostres línies vermelles, doncs si tenen una proposta ens la fan seriosament. Com es fan les propostes serioses Junts? Doncs igual que ho va fer el PSOE en el seu moment, ens veiem. A on ens veiem? Doncs miri, hi ha una altra anormalitat democràtica que afecta directament a Junts, i és que la màxima direcció i el lideratge de Junts no pot estar aquí, i no pot estar aquí, doncs tots ho sabem, doncs perquè tenim prevaricador de magistrats del Tribunal Suprem, no? I per tant, escolti, ens veiem, no busquem foto, no busquem humillació, no busquem res de tot això, no. Busquem serietat, perquè les coses són serioses. I per tant, nosaltres ahir vam fer una proposta amb seu parlamentària, que és on s'ha de fer, i si el Partit Socialista en vol parlar, si vol submergir, nosaltres estem disposats a parlar amb ells sense buscar la foto, sense buscar la gesticulació, per donar una sortida que compatibilitza dues coses. Acabar aquella feina pendent que nosaltres tenim, que no han complert i que és beneficiosa per Catalunya, i impedir que s'acceleri l'entrada de l'extrema dreta al Consell de Ministres.
1: Però, per tant, no ve a ser tampoc un no, això de la moció de censura al Partit Popular. És a dir, si el Partit Popular passés per aquest peatge d'anar a Waterloo, encara que fos en privat, sense la llum dels focus...
0: Depèn de la proposta. És que depèn de la proposta.
1: Una moció de censura instrumental, el que ara
0: dèiem,
1: per convocar eleccions immediatament després d'haver estat
0: invertit. Sí, bueno, però instrumental, com, de quina manera, fins quan, amb quins tempos parlem, què faria aquest instrumental en aquesta època. Tot això no s'ha parlat. Jo crec que això no vol dir que el Partit Popular no té una proposta seriosa. Fixi's, nosaltres, ho dic perquè nosaltres no som ni dels uns ni dels altres. Nosaltres allà hem anat a defensar Catalunya. Nosaltres som un partit independentista, per tant, escolta, no anem tampoc ni a salvar Espanya. És així de clar. Ara, nosaltres tenim unes coses pendents de que es compleixin, que ens agradaria que es poguessin realitzar.
1: Que segurament no les compliria un govern del Partit Popular.
0: Bueno, miri, no ho sé. Aquestes són les coses pendents que hi ha. Davant d'aquesta situació d'incompliment, de deteriorament de les institucions, de que hi ha un president del govern que va a esquenes en el Congrés dels Diputats, que és qui l'ha escollit, nosaltres diem, el més democràtic, eleccions. Tractar els ciutadans com adults. Posar al centre de la política els ciutadans i el seu dret a decidir, de dir, davant d'aquesta situació, anem cap aquí. Això no és possible perquè no hi ha manera de que hi ha tot un bloc que no ho vol del Congrés dels Diputats. Escolti, posem una altra proposta que compatibilitza les dues coses, que torni a haver-hi un president, si és que fos possible, perquè aquí s'hauria de negociar, doncs que tingui el suport majoritari de la cambra parlamentària, se l'ha de guanyar, i per altra banda, deixar de donar combustible a l'extrema dreta amb tants casos que van sortint i un que s'aferra al poder a costa del que sigui, I, per tant, avançar a fer feina que nosaltres és el que fem.
1: Mm-hmm. Hi ha interlocució, per tant, amb el Partit Socialista?
0: No, tampoc, i li haig de dir, i tampoc en mig d'aquest panorama que hi ha, no hi ha hagut allò de dir, escolta, volem parlar amb vosaltres, etcètera, etcètera, d'alguna veu autoritzada, no hi ha sigut. No, s'hi van així de sobrats. Però a mi em dóna la sensació... El problema quin és? El problema, per no convertir-ho en un debat endogàmic entre polítics i això, és que al final se'n ressenteix la gent. És a dir, nosaltres a Catalunya quin problema tenim? Tenim molts de problemes. Un d'ells quin és? L'empobriment silenciós de les classes mitjanes i treballadores. El fet de que l'esforç no té premi. El fet de que t'estan convidant més a la cultura del subsidi que a la cultura de l'esforç. I això

0: reverteix en mesures que nosaltres hem proposat a nivell de fiscalitat, a nivell de moltes altres actuacions de suport a la petita i mitjana empresa per poder tenir feina i sous de qualitat, no només feina, sinó que la gent es mereix sous dignes, etc, etc. Tot això està bloquejat, tot això està parat, i a més amb un govern doncs, que amb totes les ocurrències de Sumar doncs, encara et va empitjorar la situació. Per nosaltres el problema és aquest, eh? No és de si estar més dies a la Moncloa aquest o l'altre, el problema és com això repercuteix en el dia a dia de la gent.
1: Diu que no hi ha interlocució amb els socialistes ni tan sols després de la proposta d'ahir. No sé si vostès no es plantegen el fet de portar la veu cantant, de trucar vostès a la porta, si realment els hi convé una sortida de tot això.
0: Nosaltres a la porta no trucarem. Ara, quan el senyor Pedro Sánchez va veient, no sé, avui em sembla que passarà 3 o 4 vegades, que se li van tombant tot allò que ell i les ocurrències de Sumar van portar al Congrés dels Diputats, ell pot decidir dues coses. Igual jo estaré a la Moncloa, vull dir, i dinaré, i esmorzaré, i soparé, i podré dir que vaig sumant dies a la Moncloa. Però, mentrestant, no està avançant cap mesura d'aquelles que nosaltres entenem que són positives pels ciutadans. A sobre faltaria que nosaltres anéssim a darrere del PSOE, per l'amor de Déu, però si és una gent que nosaltres ha incomplert del tot, nosaltres els hem fet una proposta, i sabem que dins del PSOE aquest run-run hi és.
1: Però per què ho saben? Perquè hi ha algun tipus d'interlocució?
0: No, perquè són els comentaris. Interlocució seriosa no n'hi ha. Interlocució autoritzada no n'hi ha. Però comentaris als passadissos del Congrés dels Diputats o al Parlament de Catalunya o en d'altres institucions, home, la gent es parla, la gent es saluda.
1: I a vostè els consta que aquesta és una sortida que alguns quadres socialistes es podrien plantejar?
0: Aquesta és una... Exacte. Ens consta. Amb quin volum és això? No ho sabem. No és el PSOE, i per tant, escolta, això és com si algú diu a dins de Junts es comenta que tal i que no sé què. Bueno, sempre hi ha veus. Això, i li vull dir, precisament per això, això no serveix. És dir, això no serveix. És dir, nosaltres no tirarem de comentaris de passadissos.
1: Ja, ja.
0: Val? Però, que dius, no hem fet una proposta extraterrestre? Segur que no. Ja li dic que no.
1: I amb el Partit Popular hi ha interlocució?
0: Tampoc. No. Per això, vull dir, nosaltres al Partit Popular ja l'he dit abans.
1: Només el ronden a través dels mitjans de comunicació, de declaracions
0: exacte,
1: públiques.
0: Exacte, dels mitjans de comunicació, que avui t'insulten, demà et fan la gara-gara, avui diuen que blanc, avui diuen que negre, com la Pol, com pas endavant, dos enrere, això no és seriós. Per què? Perquè el país no s'ho pot permetre. Perquè la gent ho està passant malament, perquè hi ha molts patiments. I per donar sortida i solucions als patiments calen mesures. I mesures a fons, no superficials, no titulars.
1: Portem més o menys 20 minuts llargs d'entrevista, una mica més. Ara seguirem, eh? Però sap que sempre després de les entrevistes fem titulars.
0: Sí,
1: llavors, seria equívoc seria equívoc.
0: Home, és la primera vegada que consultes un titular.
1: Està bé, no?
0: Està bé,
1: perquè al final, si no, després tot ve a matisar, a corregir.
0: Sí,
1: seria
0: sí.
1: Equívoc dir que Junts per Catalunya està obert a poder parlar d'una moció de censura amb el Partit Popular si passen pel peatge de Waterloo?
0: A parlar no, a escoltar. Això ja ho vam dir-ho. Però nosaltres ara la proposta en què ens volem centrar és justament, i per tant a la que estarem més amatents, és aquesta que hem fet en el Partit Socialista, que és nosaltres escoltem a tothom. Parlar, després d'escoltar, potser dius és que no val la pena ni que en parlem.
1: I
0: per tant, el titular no seria exactament correcte.
1: Ja, sempre,
0: perquè és molt diferent escoltar que parlar.
1: Clar.
0: Parlar és que ja estàs predisposat a una cosa.
1: I aquesta del Partit Socialista, aquesta del passar al costat de Pedro Sánchez, també hauria de passar per Waterloo? També haurien d'anar els socialistes a negociar-ho amb Puigdemont?
0: Esclar. Sí, a parlar-ne. Primer, aquí seria, escolta, nosaltres hem fet una proposta, si ens voleu escoltar, us l'expliquem. I, evidentment, que els grans temes, ho dic per no normalitzar una situació que molta gent la vol normalitzar. Escolta, Junts per Catalunya té una persona que per voluntat dels catalans hauria d'estar al Parlament Europeu i no hi és, per culpa de la repressió. Un eurodiputat. Té un diputat al Parlament, dos diputats, però n'hi ha un al Parlament de Catalunya que està a l'exili, que és el Lluís Puig. I té el president, que també és diputat, a l'exili. I, per tant, la direcció de Junts, quan hi ha un tema transcendent, evidentment que qui presideix el partit ja ha de ser. I, evidentment, si ha de ser la reunió, doncs ha de ser a Waterloo o a Suïssa, on diguin.
1: Vostès ara diuen que la moció de censura, vaja, que queda lluny, tenen aquesta altra proposta, com comentava, però com a molt d'aquí un any seran les eleccions generals. Encara
0: un any
1: que,
0: i poc, poden apurar, sí, poden apurar...
1: Abans o després de les municipals, el que estarien discutint també és si els convé més abans o després, perquè no passi factura als alcaldes socialistes. Però vaja, més enllà d'això, en aquell moment, en el moment de les eleccions generals, és molt probable que vostès els tornin a necessitar per aquesta quadratura del cercle, sigui el Partit Popular amb Vox, sigui Pedro Sánchez amb tota l'amalgama de partits a les esquerres.
0: Partit Popular i Vox, si ens busquen, amb Vox, és dir, Vox a l'equació no pot sortir per res. I fixi's que nosaltres les propostes que fem és totes van a la línia de donar menys combustible a l'extrema dreta, val? I per tant, doncs, trobar solucions democràtiques que no donin allò que vagin donant i alimentant a l'extrema dreta.
1: Vox a l'equació no ha sortit per res, per tant, amb una hipotètica investidura d'un president del Partit Popular, Vox no hauria d'entrar al govern, però sí que podria ser una suma, és a dir, es podrien sumar els vots de Vox i els vots de Junts per una investidura, sense que necessitessin participar després de cap govern, una mica com ha passat amb el govern de Pedro Sánchez, amb tots els partits progressistes.
0: Quan tu votes un president del govern, ho fas en base a una sèrie de compromisos. Dubto que puguem coincidir a Vox i Junts, dubto no, segur, ja li dic, segur que no, podrem coincidir, vamos, a no ser que Vox ara de cop i volta accepti l'autodeterminació dels pobles i de les nacions, no? Ho dic perquè dubto que PP...
1: Això no ho han reconegut tampoc els socialistes.
0: No, però molts acords dels socialistes que nosaltres, i que havien de complir i que no han complert, dubto que en aquests acords Vox s'hi pugui sumar. És a dir, nosaltres no serem menys exigents amb PP que amb els socialistes. Això ha de quedar clar. I, per tant, imagina't aquí si s'hi pot sumar Vox... I li diré més, després de l'experiència amb els socialistes, de no compliment, evidentment que caldria una reformulació absolutament de tot. Per què? Doncs perquè nosaltres ho hem provat. Calíem en aquell moment que valia la pena provar-ho. Algunes coses importants s'han aconseguit, no totes les que nosaltres volíem. I ho havíem provat, però en el moment en què tu veus que no dona més de si una cosa, ho has provat, doncs el que has de fer és rectificar i no accelerar en direcció contrària a allò que tu et vas comprometre amb els ciutadans de Catalunya.
1: Facilitaria un apropament amb el Partit Popular que ells ajudessin a fer que l'amnistia s'apliqui amb més rapidesa?
0: Bueno, és que si ells poden fer que l'amnistia s'apliqui amb més rapidesa, ja m'explicarà, seria la constatació, l'evidència d'aquest femer que és l'estat espanyol, no?, a nivell de creuament de poders.
1: No nosaltres, creu que sigui així, vostè. No creu que sigui així.
0: I tant, que és així. És a dir, fixi's, tenim un poder executiu d'esquenes al legislatiu. Que el legislatiu pot dir el que vulgui, l'executiu fa el que li dóna la gana. I tenim un poder judicial que fa de legislatiu, que diu, no, la llei de l'amnistia no me la penso aplicar, ja poden aprovar el que vulguin. Això és la democràcia de l'estat espanyol. És dir, està corcat des de tots els punts de vista, no? Per tant, fixi's, si el PP diu no, acceleraríem l'amnistia, i els diria com? No, perquè ja parlarem amb aquest magistrat, amb l'altre, amb el d'aquí allà, per favor. Vostè creu que nosaltres podem deixar el govern en mans d'algú que s'ho vagi creient això i seria com acabar de deixar el govern ja en mans de la cúpula judicial? No, el que hem de fer nosaltres és ser exigents amb els jutges, però no per un acord polític interessant. No, s'ha de ser exigent absolutament sempre. La voluntat del legislatiu era molt clara amb la llei d'amnistia, aquí el que s'ha de fer és aplicar i, si no, denunciar els jutges per prevaricació.
1: Clar, ara estic pensant que amb tot el que em deia, que de la incompatibilitat de Junts amb Vox, etc., a Feijó li pot convenir molt que Puigdemont torni a Catalunya abans de que siguin les eleccions.
0: No sé si li convé o no li convé. Jo el que veig és que hi ha tanta gent que no li convé que torni el president Puigdemont, hi ha tanta gent que intenta doncs, que segueixi l'exili i generar un relat de que si se'l pot minoritzar o oblidar, doncs encara millor.
1: A qui no li convé?
0: Jo crec que ningú. Cap dels nostres adversaris polítics li convé que torni el president.
1: Però està pensant només en adversaris polítics al conjunt de l'Estat o a Catalunya també?
0: No, i a Catalunya per descomptat també.
1: Per ser clars, amb allò que deien dels titulars, vostè està dient que, per exemple, Esquerra Republicana no li convé que Puigdemont torni?
0: No estic dient Esquerra Republicana precisament en aquest moment, però estic parlant doncs, del president Illa, per exemple, estic parlant de tots aquests... El president Illa fa 4 dies va dir que d'amnistia no hi hauria ni per imaginació. a la que
1: veu... Però ara està pressionant, perquè...
0: No, pressionant no, ara a la que veu. Primer, que el PSOE li diu, ei, que ja podem defensar l'amnistia. Ell diu, ah, doncs ja defenso l'amnistia. A la que el PSOE intenta fer gestos amb Junts i de dir, ei, ja no, ara ens hi posem molt bé. Però ells no s'ho han cregut, això de l'amnistia. Ells ho han fet per necessitat, no ens equivoquéssim. I per què? Perquè per molt que volen que nosaltres ens distraiem amb altres coses, l'única alternativa que hi ha a Catalunya, l'única alternativa que hi ha a Catalunya és Junts per Catalunya. Perquè els altres són crosses del govern Illa. Els altres només fan que ajudar el govern Illa. Per tant, l'acció de govern del govern Illa, de desnacionalització, d'increment de la pressió fiscal pels ciutadans, etc, etc, tot això ja els està bé, perquè ho voten i perquè ho negocien. L'única alternativa que hi ha al govern Illa som nosaltres. Home, si nosaltres ja vam haver de fer una campanya, que vam haver d'anar a fer els actes a la Catalunya Nord, que la gent d'aquí a Catalunya no pot tocar el president i amb tot el que ha crescut políticament i personalment el president Puigdemont, tenir-lo aquí, vostè creu que això li interessa al govern de la Generalitat actual i als partits que li donen suport? Estic segur que no. Per tant, el PP i el PSOE els interessa? Doncs jo ja no ho sé si els interessa. Jo crec que no els interessa, perquè és sacsejar una altra vegada el taulell polític i és tenir aquí a la persona doncs, que han intentat combatre durant tants mesos i mesos i mesos i que van prometre des d'engarjolar-lo fins ara que li prometen gairebé que li posaran una catifa vermella perquè arribi a l'aeroport de Barcelona. No?
1: Més cartes que es poden jugar en les negociacions. No sé si hi ha l'opció damunt la taula o vostès es plantejarien un segon indult plantejat pel govern de Pedro Sánchez. És a dir, vostès els van indultar parcialment, vol dir que encara els pesa la inhabilitació, que no poden ser actors actius en la política, és a dir, que no poden ser escollits com a càrrecs. Un segon indult que pugui practicar Pedro Sánchez, aplicar-los a vostès...
0: Nosaltres no busquem solucions personals, punt número 1. I això crec que el president...
1: Però a vegades les solucions personals poden ser també polítiques. És a dir...
0: Però no. Perquè si al final d'aquest camí ha de ser això, no. Dos, si hi ha un segon indult, que em sembla que n'hi ha un que s'està tramitant, jo ja he enviat una carta al Ministeri de Justícia oficialitzada, registrada, de que jo renuncio a aquest indult. I renuncio a aquest indult perquè el que no vull és blanquejar la prevaricació dels jutges, dels Marchenes i dels Llarenes i de tota aquesta gent. Acceptar un indult seria dir, bueno, va, els jutges han fet el que els han donat la gana, anem a trobar una altra solució. No, no, els jutges no poden fer el que els hi dona la gana. Per tant, el senyor Bolaños té un escrit meu registrat oficialment de dir, m'he assabentat que hi ha algú que demana el meu indult per aixecar-me la inhabilitació. I renuncio. No em vull saber res.
1: Però hi pot renunciar legalment?
0: Doncs jo crec que, no ho sé, li diré sincerament, però jo hi renuncio. I, per tant, miraré la via legal de renunciar-hi. Jo no vull blanquejar la prevaricació de jutges. Havent-hi l'amnistia. L'altra vegada no hi havia l'amnistia. Quan ens van donar l'indult aquell, no hi havia l'amnistia. I jo creia, honestament, que era més útil a fora que dins de la presó. Yeah. No vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res. Em consta, perquè ho he vist, li diré una cosa, em consta perquè ho he vist, perquè una cosa que no es pot veure, però que ho tenien diaris, i, per tant, un company teu em va ensenyar el meu expedient dels indults, val? I allà posava literalment el Jordi Turull no té cap motiu perquè se li concedeixi l'indult, no ha renunciat a la unilateralitat, no ha fet cap gest de no sé què, etc. Els informes que fa la policia, que ens fa la policia, segueixen dient tot això. Jo no vaig renunciar a res, me'l vaig trobar demanat i fet. I vaig sortir, i quan vaig sortir vaig dir aquest indult és parcial, és revocable i és, no sé, eren tres coses. Vaig dir, el meu compromís per culminar el resultat de l'1 d'octubre ni és parcial, ni és no sé què, ni és no sé quant. És absolut i és total. Per tant, escolti, en aquell moment no hi havia l'amnistia a sobre i vaig entendre que era més útil a fora que dins de la garjola. Però ara, jo el que no faré, havent-hi l'amnistia, és blanquejar la prevaricació de jutges que no la volen aplicar.
1: Vostès... Per tant,
0: No, ja està. Per tant, escolta, i tal com van els calendaris, jo estic inhabilitat fins al 2031, doncs, bueno, ja som al cap del carrer. No necessito cap càrrec públic, no necessito estar habilitat per càrrec públic per seguir treballant per la independència de Catalunya.
1: Confien que podran comptar amb Puigdemont per fer campanya abans de les municipals?
0: Nosaltres ja no volem posar calendaris. Ja fa molt temps que hauria d'estar aquí el president Puigdemont. Ja fa molt temps que podria estar aquí el president Puigdemont. Els socialistes es van equivocar en una cosa. I això els vam avisar. Ells deien allò amb una expressió una mica ordinària, diu, mentre no estiguin aplicada l'amnistia, los tenemos cogidos por lo hostal, eh? i vaig dir, ui, que poc ens coneixeu. Ui, que poc ens coneixeu a la gent de Junts per Catalunya. Perquè, com li deia abans, nosaltres no estem aquí per solucions personals. I si el que vosaltres heu acordat amb Junts per Catalunya no compliu, farem el que fa qualsevol persona quan l'altra part no compleix, i és deixar-ho estar. I, per tant, aquesta expressió molt xula, molt d'ells, molt d'allà, de els tenim agafats pels dallonsis fins que no s'apliqui l'amnistia, fins que el president Puigdemont estigui aquí, doncs ja hem vist que se'ls ha girat com un boomerang.
1: Ara que parla d'aquests incompliments, i vostè mateix abans em mencionava la filtració de l'agenda de Zapatero, el que constata en les notes en aquesta agenda és que hi va haver converses amb ell, inclús quan vostès havien trencat, quan havien sortit a anunciar, escolta, nosaltres ja no volem saber res del Partit Socialista, això s'ha acabat, figuren contactes a Suïssa amb Puigdemont per part de Zapatero per intentar reconduir ponts. Això ha estat així?
0: No, perquè jo diria que l'última... Jo ho he llegit en algun diari, a mi l'última reunió que em consta abans de que nosaltres acordéssim a Junts trencar definitiva l'acord de Brussel·les va ser l'última reunió que vam fer, que és la que surt de l'agenda.
1: Això és a finals d'octubre, que vostès anuncien, no?,
0: sí,
1: que trenquen.
0: I em sembla que l'agenda... I em sembla que l'agenda, perquè vaig mirar la seva agenda i vaig mirar la meva, i coincideixen, és veritat, el 13-14 d'octubre, no és cap secret ara ja, perquè com que ja han fet anar les agendes, de que va ser l'última reunió que nosaltres vàrem fer allà. Per tant, coincideix, sí, sí.
1: I no hi ha hagut des de llavors, no hi va haver més contactes amb Zapatero?
0: Algun personal, alguna cosa, perquè, a veure, insisteixo, nosaltres el que no volem és confondre cordialitat amb submissió, no? Però quan una persona, doncs, t'hi has vist tantes vegades, has compartit tants allò, com aquell que diria, tants caps de setmana, o que no eren caps de setmana, però que hi has tantes hores, home, genera una relació personal, no som uns robots, no? I per tant, jo mateix, jo sí que després d'haver trencat algun missatge, però més en l'estadi personal que en una altra cosa, o a vegades alguna broma, o a vegades alguna broma de dir, mira, ens veu dir que passaria això, i ha passat el contrari. Missatges d'aquests sí, però no és una negociació, és un altre estadi molt, molt diferent, però per Signal, per sort.
1: Per Signal, que aquest és el canal que van establir vostès just en el moment de la persecució política després del procés.
0: Perquè sabem quin pas hi dona, perquè sabem que allò ens passa això, que et filtren doncs, les teves converses amb el teu tiet i amb la teva cosina, si és per fer-te mal, perquè resulta que critiques a l'altre cosí.
1: Que sobre aquesta agenda, em diuen, el 20 de novembre del 2025, aquell dia després d'intercanviar missatges sobre una agenda de treball, Zapatero comunica a la seva secretària, no podré tenir les reunions aquesta tarda, Puigdemont. Això és del 20 de novembre, per tant, en principi seria posterior.
0: Però que posi Puigdemont no vol dir que hi hagi una reunió amb el president Puigdemont. Pot ser que vol fer alguna gestió per veure si encara hi ha algun gest que impedeixi que Junts acabi acordant de que trenca, suposo que es deu referir a això. És que a vegades a l'agenda tothom, a la seva agenda, a vegades et poses notes. Jo amb això a vegades em poso gairebé...
1: I dibuixets?
0: Bueno, més que jo dibuixets no en sé, o m'equivoco de dibuixets. No, a vegades et poses un comentari recordar de parlar amb no sé qui, o gestió allò perquè no se't passi, perquè has quedat amunt que faries no sé què, i et surt cada setmana com a recordatori. No vol dir que t'hi vegis cada setmana, de dir, ostres, és veritat que haig de fer aquella trucada, no? Per això, filtrar tota l'agenda d'una persona és voler generar un escarni contra aquella persona, perquè alguns periodistes molt interessats en política mireu les coses de política, però jo què sé, alguna gent mirarà quins restaurants farà la ruta dels restaurants del senyor Zapatero, perquè mirarà quins restaurants surten a l'agenda.
1: Sí, sí.
0: Això és molt pervers, no?
1: Avui al Congrés, si no m'equivoco, es vota una proposta del Partit Popular que demana una qüestió de confiança a Pedro Sánchez. Vostès això hi donen suport?
0: Nosaltres ja hem dit el que diríem, i nosaltres sempre diem que de les nostres votacions ens n'assabentarem, i ho vam dir tots els periodistes, no volem anticipar a quan surti el marcador electrònic.
1: Però creuen que és una pantalla passada la de qüestió de confiança?
0: Nosaltres ja hem dit el... Ja ho veuran, el que votem.
1: Val. Tornant a les municipals i a les futures aliances, dilluns vam tenir
0: però
1: aquí...
0: Però vaja, ja hi va haver una qüestió de confiança i no la va superar. És a dir, entre els grups que li van demanar que ho deixés estar i els que li van demanar que miri d'anar continuant, són molts més vots. I ho dic, no ho dic per PP i Vox. També ho dic per Junts i per Podemos, eh?
1: A mi em sona a una abstenció, això, perquè no sigui que el PP digui ara tenim aquí Junts...
0: Ja ho veureu.
1: Tornant a les municipals, com li deia, hi ha futures aliances. Dilluns vam tenir aquí el programa el nou alcaldable de Junts a Barcelona, el Jordi Martí, si es vol posar els auriculars, segur que ja el va sentir, eh?
0: Sí, ja el vaig sentir.
1: Ja el va sentir. Sí. Ens deia això per als oients.
2: No estem tancats a parlar amb ningú, evidentment, excepte amb aquelles forces, evidentment, que no són democràtiques i que estan a les antípodes de l'ideari de Junts per Catalunya.
1: I Aliança Catalana és una força democràtica?
2: Home, jo entenc que sí. Si es presenten les eleccions i la gent no la vota, entenc que hi ha uns mínims. A partir d'aquí veurem quin és el seu problema polític a Barcelona. A Catalunya ja l'hem vist, ens agrada, però evidentment a Barcelona doncs haurem de veure què és el que passa, no vull avançar els esdeveniments.
1: Ell deia, nosaltres representem la centralitat política i des d'aquí estem oberts a parlar amb totes les forces democràtiques. Força democràtica és Aliança Catalana des del meu prisma, deia.
0: No, però jo crec que després ell ja a Barcelona Televisió ja va aclarir ben bé que amb aquesta força política i com ho està fent allà on és, perquè de moment no pots veure allà on és, no és, doncs evidentment que no hi ha res a parlar ni res a negociar. És a dir, nosaltres...
1: Ni escoltar, perquè abans em feia el matís i la diferència entre escoltar i parlar. Escoltar tampoc, Aliança Catalana?
0: No, és que no... És a dir, nosaltres, Junts per Catalunya, ja li he dit abans, primer, nosaltres de tema d'aliances, de tema de coalicions, pactes, per nosaltres és com posar el carro davant dels bous, és a dir, d'allò, escolta, si no sabem el resultat, què hem de parlar? I, per tant, és com una manca de respecte als ciutadans. Després, nosaltres apostem per donar solucions catalanes a reptes catalans. Nosaltres apostem per la cohesió. Nosaltres som la de Catalunya un sol poble. Nosaltres som persones de respecte fonamental amb els drets humans. Nosaltres, amb forces polítiques que tenen els referents que tenen a Europa, a Alemanya, que fan els discursos que fan, que en comptes de solucionar i buscar solucions al malestar de la gent, que hi ha molt malestar a la gent, el que fa és posar benzina al foc perquè hi hagi més malestar i buscar la confrontació, etc. Nosaltres no hi podem parlar amb això. No hi podem parlar.
1: Vostès perquè... Vostè li posaria l'etiqueta de Força Democràtica, Aliança Catalana?
0: Força Democràtica, què vol dir Força Democràtica?
1: Clar, segons Jordi Martí, que està elegida a través d'un sistema democràtic.
0: No és un problema, és una força política que està a les notes. Jo
1: començar a
0: posar etiquetes... És que no sé què vol, com vostè em diu força democràtica. Una força democràtica respecte als drets i llibertats fonamentals dels ciutadans. I nosaltres veiem que aquesta és una força política que no respecta els drets i llibertats fonamentals. És una força política que juga a posar moltes dosis de crispació i d'odi. Això no és una força democràtica. Ara és com quan va haver-hi tot el debat del que era genocidi i no era genocidi. Escolti, nosaltres, més enllà de les etiquetes, nosaltres no ens movem per etiquetes. Sap allò, pels fets el coneixeran i com que pels fets els coneixerem, perquè això no va d'etiquetes, també hi ha gent que es posa l'etiqueta d'esquerres i té d'esquerres el que pot tenir no sé qui. Vull dir que no, jo no vull jugar amb les etiquetes. Jo el que vull jugar és a dir, escolti, jo amb aquesta força política, amb el que proposa per Catalunya, porta Catalunya al desastre. Perquè Catalunya, si alguna cosa l'ha fet de gran, són tots els esforços que hi ha hagut de cohesió, etc. Ei, que això no vol dir que qui campi qui vulgui, com vulgui, de la manera que vulgui, de cap de les maneres. De cap de les maneres.
1: Per tant, quan vostès van escoltar aquestes paraules de Jordi Martí, entenc que hi va haver trucada després de dir, escolta'm, no anem
0: Jordi
1: per aquí.
0: Jordi Martí amb una entrevista que et poden agafar amb el pas canviat, no em poden agafar amb el pas canviat, doncs va fer la seva afirmació que va fer i ja està, i al vespre va aclarir, és a dir, ja està. Però nosaltres, fixi's, hi ha una obsessió en què nosaltres pensem en aquesta força política i suposo que és perquè se'ns distregui del que li he dit abans, que nosaltres som l'única alternativa al govern de Salvador Illa. I per tant, nosaltres ens concentrem en el govern de Salvador Illa, no mirarem el retrovisor. Escolta, nosaltres, molta gent que manifesta que vol optar per segons quina força política, ho fa perquè està emprenyada, perquè les coses no van bé i perquè no veuen que se solucionin les coses. I nosaltres en què ens volem concentrar? En que estigui més emprenyada, com fan alguns? No. En que se li solucionin les coses. I per això nosaltres, a tots els fronts on estem, volem ser alternativa des de la proposta, no des de la cridòria, no des d'incentivar més l'odi, no des de generar més mals... més malestar, més crispació, més agritud per quatre vots. No ho farem, això, perquè ens hi estem jugant al país, perquè el país Catalunya està en un moment refundacional perquè se'ns estan desfent masses coses a la mà. El tema de l'educació, el tema de la sanitat, el tema dels serveis socials, el tema de la classe mitjana i treballadora que s'està empobrint i que no paren de cargolar-lo a impostos, etc. No? Nosaltres ens volem concentrar en això. no en mirar enrere el retrovisor i si aquests i si els altres.
1: Deixi'm fer-li una última pregunta més a tall de reflexió, tenint en compte que vostè ve de Convergència de tota la vida, d'un partit que al final havia estat ròtula, que havia servit per arrossegar els dos grans partits estatals a la centralitat política d'alguna manera. No creu que Junts hauria o podria jugar aquest rol? És a dir, ara estem veient una política espanyola amb els dos grans partits del bipartidisme, vaja, cadascú a les antípodes, no? I sense possibilitat que hi hagi cap pont ni cap via d'entesa. No creu que Junts podria jugar aquest rol, aquest paper que en el seu moment va tenir Convergència?
0: Sí, i com va acabar Convergència? Que aquests dos que va arrossegar la centralitat, els uns i els altres, i els uns més que els altres, van generar unes clavegueres de l'Estat per destruir tot el que era Convergència.
1: Però Convergència acaba desapareixent pel cas Palau, per la sentència del cas Palau.
0: Bueno, això ja l'explicarà. Sí, però fixi's, tots els casos, com ho va agrair l'Estat? Mirin, Junts per Catalunya no va salvar Espanya. Junts per Catalunya va defensar Catalunya. I com que en aquest intent del catalanisme polític de sempre, d'intentar... Catalanisme polític, molt breu, sempre havia pensat, per això ja ve des de l'època de la República, el catalanisme polític sempre creia, de dir, escolta, si nosaltres ajudem a europeïtzar, modernitzar i democratitzar Espanya, Espanya ens hi deixarà ser com volem. I resulta que Espanya, com més europea ha estat, objectivament, el rovell de l'ou de la Unió Europea, com més anys ha portat de democràcia amb totes les cometes que hi vulgui posar i com més moderna tota ella ha estat, resulta que ha estat quan més s'ha atrevit amb Catalunya. Més s'ha atrevit amb Catalunya. Perquè quan es va produir això i Catalunya va aixecar el dit, ara ens toca un nou estatut, ens el van retallar, recordem-ho, etcètera, etcètera, i s'ha anat agreujant tot el que els espolis fiscals, etcètera, home, has de rectificar. Per tant, nosaltres, a la nostra, a defensar Catalunya. Primer Catalunya i després Catalunya. Nosaltres no farem cap gest per dir a veure si salvem Espanya i es porten bé aquests dos i tal. No, perquè aquests dos només es porten bé per anar en contra de nosaltres. I per tant, com menys amics siguin, menys en contra podran anar de nosaltres perquè ens podrem agafar a un o a l'altre per intentar treure coses per Catalunya. Per tant, escolti, nosaltres aquest paper d'intentar salvar Espanya i fer que siguin amics PP i PSOE, no, perquè fixi's, vostè m'ha parlat de les municipals. Les municipals, ara... Podria haver-hi Xavier Trias d'alcalde. I per què no ho és? Perquè PP i PSOE es van ajuntar. Per fer fora... I ara nosaltres hem d'anar allà a veure si es fan amics i salvem Espanya. Ni per imaginació. Escolta, nosaltres d'Espanya el que volem és desconnectar. No si ens governen més bé aquest o l'altre, sinó que ens deixin de governar Catalunya d'una vegada.
1: Jordi Turull, secretari general de Junts, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Aquí Catalunya.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat i bon estiu, si no ens veiem. Adéu.
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: És divendres, això vol dir que és dia d'estrenes al cinema. És dia de Roger Salvans, de l'editor en cap, del redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
4: Què tal? Molt bé, Marina, com estàs?
1: Abans d'entrar en matèria, hi ha un tema que volia comentar amb tu, que és aquesta nova proposta de Cinesa i el preu dinàmic, el preu variable de les butaques. Això de què va?
4: D'entrada, a veure, primer posem un punt de calma a tots els espectadors de cinema catalans. Això, de moment, no s'aplica a cap cine de Cinesa a Catalunya. Vale, estan fent una prova pilot a tres cinemes de l'Estat, a Getafe, a Astúries i a Castelló, i el que fan és, doncs, és aplicar una política de preus que, si més no, ja es fa a d'altres espectacles esportius, culturals, pensem en concerts, el que paga la gent per anar a veure el Bad Bunny a peu de pista, a Grada o a VIP, doncs el que està fent Cinesa, o intenta, és parlar de diferents, donar diferents preus a les butaques de la sala.
1: Vol dir que la fila, quina deies que era la bona, sempre la 13, no la 6?
4: La fila, per mi és la fila 7
1: centrada. La 7, això, la 7 centrada.
4: Aquesta serà de les cares. Aquesta serà de les
1: cares. El problema és que no és que facin les altres més barates, no és que a primera fila sigui més barat, sinó que deuen pujar el preu de les altres.
4: No. En principi fan les altres més barates. Ah. Fan les altres més assequibles. És a dir, hi ha una sèrie de zones diferents, quatre zones. En principi dependrà també de les sales, perquè hi ha sales que tenen 8 files. Clar. I 32 butaques, que tampoc no tindrà massa sentit. Però amb sales grans, doncs hi ha quatre zones diferenciades. La clàssica, les primeres files i els laterals, que són les més econòmiques, i en principi en aquestes tres sales, en aquests tres cinemes, costaran 8,40 euros. Tampoc no sabem si serà els caps de setmana o entre setmana, però 8,40 euros anar al cinema entre el cap de setmana és relativament econòmic, yeah, tal com estan els preus avui. I les més cares, en final, les places VIP seran 12,60 euros, que són més o menys el que costen ara. És a dir que, i clar, aquí a més has d'afegir els suplements per si són en 3D, que potser ja està una miqueta en desús, però encara n'hi han, i les sales IMAX o iSense o digital o qualsevol cosa que fa que el preu pugi de l'experiència.
1: Tornarem a... Ara aplicarem el classisme al món del cinema, el que veiem amb Vueling, amb les low cost, que dius, a veure,
4: sí,
1: estàs
4: quan
1: aquí...
4: Quan va sortir la notícia, hi havia lectors d'internet i usuaris que deien, cines és com el Ryanair de los cines. No crec que arribi fins a aquest punt de que, clar, a Ryanair també, si no pagues, et posen al costat d'algú altre i ja està, no hi ha problema, acabes volant. Aquí segurament el que hi haurà és una racionalització dels preus de les butaques. Clar. Jo crec que fins
1: i tot...
4: No,
1: si és així, benvingut sigui.
4: Jo crec que fins i tot pot anar en benefici de l'espectador, potser, veurem.
1: No, veurem què passa. Però acabarà venint, acabarà arribant aquí, perquè deies, ara això s'està fent a Astúries,
4: veurem com funciona,
1: a Castelló...
4: No? Finesa és una empresa que no acostuma a donar moltes explicacions de les seves... a tàctiques comercials, veurem què passa. Si al final s'acaba aplicant, doncs ens haurem d'acostumar a veure les pel·lícules de cantó als laterals de les sales per pagar menys.
1: Aquesta setmana què, Roger? Va.
4: Aquesta setmana tenim moltíssimes coses, però ara que parlàvem de veure les pel·lícules de cantó, doncs si sentiu aquesta sintonia... I éreu adolescents als primers anys 2000, segur que ja no fa falta que us digui què és, però és que avui arriba a l'última entrega de Jackass als cinemes. I llavors, de colls torçats, de males postures, de lesions de tota mena, els protagonistes i creadors de Jackass en saben com un món.
1: Que el Jackass, per la gent que no sàpiga què és, són aquell grup de tios que es anaven fotent hòsties per tot arreu.
4: Sí, és una cosa que a mi, a veure, té una connexió molt directa amb el cinema dels orígens. Pensem, jo sóc molt bàsic, a mi veure algú que cau amb una, trepitjant una pell de plàtan em fa riure. Sí. Si no és alguna persona molt propera a mi, o fins i tot
1: inclús
4: si és propera
1: també,
4: a mi.
1: Jo he tingut bronques per això.
4: Doncs aquí portem això a l'extrem. Què és Jackass? Jackass, pels no iniciats, són una colla d'energúmens, de gent que no té res més millor a fer que posar-se en perill en situacions absolutament delirants. És a dir, tu pensa qualsevol cosa, animals salvatges, animals perillosos, descàrregues elèctriques, caigudes, xocs, doncs això és el que fa Jackass, i posar-se en perill a ells, val, i als seus companys.
1: No hi ha cap dona, oi, entre els Jackass?
4: És que no.
1: No, vull dir, clar, és que clar.
4: Dintre de l'equip de producció, sí que n'hi ha, però no, és una cosa molt testosterònica, val, que té una lectura molt masculina. De fet, hi havia crítics en el seu moment que parlaven de que Jackass el que fa és portar a l'extrem la masculinitat tòxica i fer-ne una crítica. Jo crec que és filar molt prim, eh? Filar molt prim darrere d'aquesta saga, que primer neix com un programa de televisió a l'MTV, quan abans l'MTV, abans de posar... O sigui, abans feia vídeos, després va començar a fer programes així. Doncs això l'any 2000 neix a partir d'una proposta de Johnny Knoxville. Cuidado, que darrere d'aquesta proposta hi ha Spike Jonze, que és el director de Com a ser John Malkovich, o de Hair, per exemple, o de tantes i tantes pel·lícules, un dels popes del cinema indie. Doncs això neix com a un programa de televisió, dura tres temporades, que es van espaiant amb els anys perquè són perilloses, i avui arriba la seva última entrega, que és Jackass, lo mejor para el final.
5: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
6: Hola, soy Wiman.
7: Hola, soy Van Markera.
8: Soy Preston Lacey.
9: Soy Chris Pontius.
5: De modo que por vuestra seguridad y para proteger a los que os rodean...
10: Soy Dave Ingram.
11: Soy Danger Eren.
12: Soy Steve.
13: Soy Ryan Dunn.
5: No tratéis de realizar ninguna de estas escenas que habéis visto.
14: Hola, soy Johnny Knoxville.
15: Hola, soy Johnny Knoxville.
1: Que totes les escenes les fan de veritat.
4: Tot. Tot és de veritat. A veure, hi ha uns mínims d'elements de seguretat i és el que diuen, no intenteu fer-ho a casa. Clar, això avui a YouTube, a les xarxes socials, amb aquests reptes, doncs no tindria sentit, però això l'any 2000 surten aquesta colla d'energúmens, és el que dic, energúmens. Jo crec que una de les entrevistes més delirants que he fet en la meva vida va ser a Steve O, que és un dels protagonistes d'aquesta saga, val, que va ser a tres bandes, i és que era incapaç d'articular dues frases seguides, amb sentit. No, és
1: però
4: que
1: per està... què? Dels cops que s'havia donat al cap?
4: És que estan molt castigats, aquesta gent. Estan molt castigats. Tenen molts problemes. Hi ha hagut problemes d'addiccions, problemes de salut mental a darrere.
1: Mare de Déu.
4: Però aquí el que veiem és que és un pai circ, i tu vas al cinema, o veus a casa teva, aquesta gent fent-se cops, hòsties, gastant-se bromes pesades, posant la seva vida en perill davant d'animals salvatges. Steve O, per exemple, en té un, té una escena que és al·lucinant, que és que en un terrari a Florida, tot ple de cocodrils, ha de passar per sobre d'una cadena, d'un fil, amb calçotets, amb pollastre penjat del cul.
1: Uf.
4: I els cocodrils salten per menjar-se el pollastre. Doncs, clar, per això he portat, per exemple, per fer-te contenta...
1: O sigui, t'has fet aquí un rànquing
4: de les millors escenes de Jackass que són fetes per ells, que són fetes per aquesta colla de gent. Tenim...
1: De descerebrats, digue-ho.
4: Sí, de descerebrats, però que fan molt riure i que han convertit ja una espècie de segell.
1: I per on vols començar aquest rànquing?
4: Doncs comencem precisament per una de Steve O, que es diu Poop Cocktail Supreme.
6: Order up! Poop Cocktail Supreme!
1: Què passa aquí?
4: Imagina't, què pot haver passat? Aquí es diu Pool Cocktail Supreme. Què pot haver passat en aquesta prova? Doncs en aquesta prova, l'Steve O es tanca dintre d'uns d'aquells lavabos portàtils dels concerts, del Primavera. Val? Connecten, enllacen aquest lavabo portàtil a dues grues, amb dues gomes, i el que fan és llançar-lo pels aires i veus en una càmera dintre com tots els continguts dels dipòsits.
1: Fàstic, per favor.
4: Surten, val, i envaeixen no només l'espai del quadre, sinó també tots els orificis vitals de l'Steve O, que va pujant i baixant, acaba com un còctel perquè sacseja i acaba caient. Doncs això és una de les proves més famoses d'aquesta colla de gent, que, clar, a més d'una sèrie de televisió de tres temporades, tenen pel·lícules com... Això va començar el 2002, Jackass the Movie, Jackass la pel·lícula, després van fer la seqüela, i com que són gent amb molt poques llums, com la van titular? Jackass número 2, perquè no distingissis. Després va venir la tercera. Què van fer una tercera? Doncs era la moda del 3D, doncs van fer Jackass 3D el 2010. La quarta semblava ja que s'acabava, Jackass Forever, i ara ve la cinquena, que és
1: la final,
4: aquesta.
1: Li diuen, aquesta,
4: Jackass,
1: igual.
4: Sí, la mejor para el final, que és un recull de coses que no van posar en les altres perquè és que han acabat molt malament, per exemple.
1: Seguim amb el rànquing.
4: Sí, aquesta no acaba ferit ningú, però és bastant fastigosa, i es diu Terror Taxi.
7: Ahora mismo, tengo la boca llena de pelo.
8: ¿Lo tienes en la boca?
7: Sí, es como si fuera pelo púbico. ¿Es pelo de verdad?
8: No, haz así. Te lo quitaré de la...
4: Mira, la broma és una broma sobre una broma. La broma és que un dels integrants, l'Erma Gehi, es vesteix de terrorista islàmic amb una mena de cinturó bomba i el fan creure que l'han de maquillar per fer una broma pujant en un taxi i fer explotar la bomba. El problema és que la broma li fan amb ell perquè a l'hora de maquillar-lo li fan una barba i la barba, aquests pèls, sí que són de veritat i són pèls púbics de tots els seus companys. T'està agradant molt.
1: És que, clar, aquest és el nivell.
4: T'està agradant molt.
1: A mi m'agrada més quan la gent cau, que quan la gent fa coses
4: escaroses. És que és molt escarós. Tot i que hi ha coses que són molt més surrealistes. Per exemple, el top 3, dintre d'aquest top d'escenes, en porto un altre que està molt bé, que és el Party Boy. Aquesta és una dels... el Chris Pontius és el Party Boy, que és un senyor que posa sempre aquesta cançó a qualsevol lloc, en aquest cas està al Japó, però ho fa a qualsevol banda, per exemple, en un combat de lluita lliure, en una cerimònia religiosa, on sigui, i llavors diu, tinc ganes de festa, sóc el Party Boy, i es despulla i es queda amb tanga i va ballant per tot arreu, val? Mentre i provocant a la gent. Party Boy, Chris Pontius, és mític i és una de les coses... Clar, aquí no hi ha...
1: Em segueix agradant més els cocodrils amb un pollastre penjant del cul, eh?
4: No, t'agradarà més aquesta, que és l'últim truc que va fer el Johnny Knoxville a la seva pel·lícula...
1: És el teu top 1?
4: Sí, és el Jackass Forever, i és la que realment defineix perfectament què és aquesta saga.
9: Hello, I am Johnny the Magnificent. Today I'm going to wow you with my supreme skills of prestidigitation. Oh, no.
1: Il·lustrants, què passa aquí?
4: A veure, el Johnny Knoxville es disfressa de mag, diu que farà un truc de màgia, val? Però no el farà a una sala de nens, no, el que li farà a un toro brau de 800 quilos, que el deixen anar mentre ell està fent això, el toro brau l'embesteix, el llança pels aires, val? Cau malament, cau bastant malament, i doncs el resultat d'això és l'última pel·lícula, i és l'última pel·lícula, Jackass Forever, i de resultes d'això en Johnny Knoxville es passa uns quants dies a l'hospital, és traslladat immediatament, queda inconscient, fractura de canell, costelles trencades, commoció cerebral severa, hemorràgia cerebral, mesos de recuperació, i a partir d'aquí fins i tot un procés de depressió a resultes d'això. Què fa... 10 anys després, Johnny Knoxville pues, torna a posar-se davant d'un toro a Jackass, tot i que en aquest
1: cas... Molt bé, clar que sí.
4: En aquest cas, el que són escenes recuperades perquè la nostàlgia...
1: L'home és l'únic animal que tropeça dues vegades amb la...
4: Aquest senyor no és que sigui, i ho faci dues vegades, sinó que ho fa moltes vegades. I, a més, hi ha com una espècie de sentiment. És molt marciano. A casa ens agraden molt, riem molt amb aquesta gent, però jo reconec que no és per tots els públics.
1: Escolta'm, acabem amb tres estrenes més d'aquesta setmana.
4: Sí, a més de Jackass, que és aquesta culminació surrealista de la comèdia slapstick, tenim tres estrenes. La primera és Supergirl.
10: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto.
4: Supergirl, que és la segona entrega de l'univers DC, que ara està en mans de Peter Safran i James Gunn, amb Millie Alcock, una actriu australiana que coneixem per ser la jove Rhaenyra Targaryen de La Casa del Drac, que bé, doncs, ens porta un personatge que ha tingut bastanta mala sort en les seves adaptacions cinematogràfiques. Veurem què passa. De moment, les crítiques als Estats Units han estat bastant sagnants, però és una pel·lícula a mig camí entre Guardianes de la Galàxia, Mad Max, i amb un personatge que mereix més justícia. La segona és per fer por, i és Obsession.
11: Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
4: Ojo amb el que desitges, i amb aquest noi, amb el veu, el desig que l'estimin, doncs acaba convertint-se en una maledicció, perquè doncs la cosa va a extrems, ja, a nivell Jackass. Llavors, aquí el que tenim és una pel·lícula dirigida per en Curry Baker, que és un xaval de 26 anys, que surt de YouTube, una pel·lícula que es produeix per $750,000 i que porta recaptats més de $300 milions a tot el món. I és la nova sensació del terror juntament amb Backrooms. Cuidado, perquè és una pel·lícula que provoca un malestar equiparable també a les experiències de Jackass. I la última, no sé si recordeu aquesta cançó,
1: a veure.
4: Angel, de Robbie Williams. Val, no té res a veure amb la...
1: Però la volies posar, venia de gust.
4: No, és que no hi té res a veure, però s'assembla molt, perquè si recordeu la història que hi ha darrere d'aquesta cançó, és que Robbie Williams, que era, acabava de sortir de Take That, no es menjava un rosco, bé, se l'havia menjat, però ja no.
1: Take That, sí.
4: Amb Take That, sí, però després, com a artista solitari li costava, treu aquesta cançó i es converteix en una superestrella, el confirma com a superestrella. El problema és que aquesta cançó surt d'una trobada amb un músic de carrer de Dublín, val, que es posen tots dos a treballar, diu, tinc aquesta tonada, el Robbie Williams després diu, hòstia, això està molt bé, li paga uns drets per aquesta cançó,
1: wow.
4: Vale, i aquest és el tema de Letras Robadas.
12: Esta canción cambió mi vida.
1: Però va d'ell, del Robbie Williams, o no?
4: No va del Robbie Williams. Està inspirada. Però, clar, aquí tenim de protagonistes. Tenim el Nick Jonas, dels Jonas Brothers, és a dir, una ex-estrella de boy band, que també està intentant buscar el seu camí solitari, que el que fa és, en un casament, que coincideix amb un cantant de bodes. Aquest cantant de bodes li canta una cançó, es posen a beure cerveses i a fer una jam session, li canta una cançó, ell es queda amb la tonada i se l'apropia, i a partir d'aquí doncs tenim el drama. Els protagonistes són Paul Rudd, Landman i Nick Jonas, i el director és en John Carney, que és un director irlandès que totes les seves pel·lícules giren al voltant de la música. És el director de Once, de Begin Again o de Sing Street. Són pel·lícules, comèdies dramàtiques, musicals, molt recomanables, i aquesta sí, sobretot, que surts del cinema amb una sensació de joia i escalforeta que ja cas no et dona.
1: Roger Salvans, déu-n'hi-do, el menú d'aquesta setmana.
4: Picadet.
1: No, i com sempre, que n'hi deuen haver 18 o 20 d'estrenes de castellera.
4: 11. Aquesta setmana només n'hi ha 11.
1: No tantes, llavors.
4: Només n'hi ha 11, però potents. I a més, ens estem preparant perquè d'aquí 15 dies arriba l'Odissea i d'aquí un mes arriba Spider-Man i venim a Spielberg, és a dir, que tenim un estiu calentet.
1: Vigilant on s'ho peguis quan surtis.
4: Intentarem.
1: Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Vinga, va, cobrim el racó de pensar de divendres. És estrany perquè no fa olor de divendres avui. És un dia estrany. Lorena Vázquez, Edgarita, què tal? Bon dia, com esteu?
1: Hola, molt bon dia.
2: Per mi ens suma claríssimament a divendres.
0: Per tu sí, eh? Vens aquí a portar-me la contrària.
2: Divendres de felicitat. Escolta, m'he posat la camisa dels divendres. Saps?
0: O sigui,
2: no, clar, no m'has d'aixafar la guitarra d'aquesta manera. No és ni dijous ni dilluns.
0: No, que és millor, que no fa olor de divendres perquè et semblaria un dimarts. Home, no fa olor perquè fa dos dies que vam tornar d'un dia de festa.
2: Que tu vas ser de les que va tenir festa.
0: Ah, amiga.
2: Per això ho entenem.
0: També et deia que parlàvem l'altre dia amb alguns companys que jo aquests dies de festa, en dimecres, quasi que el regalaria. Saps què et vull dir? Perquè després el jet lag per tornar a començar, uf.
2: No sabeu que si li preguntes a la teva filla et dirà, com, mama? I et renyaria molt per dir això que acabes de dir a la ràdio.
1: Però és veritat que tens dos dilluns i dos divendres. Això sí que és veritat, perquè tens el dimarts va ser divendres, però el dijous va ser dilluns una altra vegada.
2: Trobo que esteu molt negatius. O sigui, hem d'aixecar això.
1: Avui no m'has dit res, que he vingut... Normalment vinc amb una samarreta fet...
0: Avui has vingut
1: amb
0: polo.
1: Amb un polo bé...
2: Amb el polo dels divendres.
1: El polo dels divendres. Com parlant de la camisa de Lorena i el polo de l'Edgar.
2: Home, he portat color en aquesta taula claríssimament.
3: És el primer i últim cop que l'Edgar i jo compartirem escut.
1: Ah, sí? És veritat.
0: No parlem de marques, que tampoc fem promoció.
1: No, és una marca que et fa una miqueta més prim.
2: No, no ens paguen. Si paguessin, estaríem parlant del que volguessin.
0: A tu què t'ha fet pensar aquests últims dies, Lorena? A veure.
2: Doncs mira, no sé si heu escoltat, jo crec que l'escena més viral de la setmana, o si l'heu pogut veure, crec que la tenim. I a veure si encerteu qui és i què ha passat.
4: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si luego, ¿vale? Tú quieres ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada.
0: Val, guardem-ho i tornarem a escoltar, perquè ara hem de contextualitzar, perquè la gent entengui de la dimensió del que està passant aquí.
2: Estem parlant del cantant Dani Martín, excomponent del Canto del Loco, que s'ha vist envoltat en una gran polèmica. Això que esteu escoltant és unes paraules que dirigia a una nena que estava al seu concert de Torrejón d'Ardoz, que celebraven les festes d'aquesta localitat. Aquesta nena portava una pancarta que deia... Vull pujar a l'escenari, puja'm a l'escenari. Llavors, amb ell, no sé si va ser la frase el que li va captar la seva atenció o que tingués una nena tan petita en el seu concert, però directament la va vacilar com acabeu d'escoltar.
0: Ell, llegint aquest missatge, li diu això.
4: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si luego, ¿vale? Tú quieres ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada.
0: Li diu a la nena que estava damunt de les espatlles del seu pare.
2: Li diu que és una maleducada perquè li demana pujar a l'escenari quan ella vulgui. Llavors ell li diu, mira, tu pujaràs a l'escenari quan jo digui i ets molt maleducada. A veure, aquesta nena té 11 anys. En un primer moment les xarxes socials van embogir i evidentment tothom, dic evidentment perquè crec que és lògic, atacaven a Dani Martín per deixar en ridícula una nena d'11 anys, que clar, nosaltres podem entendre que això es tracta d'una broma perquè som adults, però potser una nena d'11 anys que està envoltada de milers de persones que estan rient d'ella, evidentment no s'ho pot prendre bé. De fet, la seva mare, ho sabem, ha parlat públicament en diferents programes de televisió i de ràdio de com s'havia sentit la seva filla per culpa d'aquesta broma.
0: Uau.
2: Llavors, això m'ha fet pensar, i suposo que també us fa pensar a vosaltres, ja no em posaré filosòfica ni intensa perquè és divendres i no parlarem... No, Edgar, no parlarem dels límits de l'humor perquè crec que no toca. Però sí que és veritat que Dani Martín, últimament...
0: Una cosa són els límits de l'humor i l'altra cosa és tenir gràcia, que són coses molt diferents.
2: Ell jugava a la ironia i al sarcasme, però és que aquest to és molt difícil que una nena ho pugui entendre. I al final l'estàs insultant perquè estàs dient que és una nena maleducada. Una nena d'11 anys, recordem, 11 anys. Llavors, és veritat que, ja et dic, no parlaré dels límits de l'humor, però sí volia parlar del que darrerament està representant públicament la imatge de Dani Martín, que era una persona que coneixíem pel Canto del Loco, no? Una persona molt propera, que ens feia molta gràcia, el típic canalla, no? Que ens fa com gracieta, però és que darrerament, en els últims 2 anys, Us faré ràpidament un resum de totes les polèmiques en les que s'ha vist envoltat. Recordeu el capítol Esther Espósito, li va fer una cançó a Esther Espósito, sí, tirant-li directament la canya i parlant de que ella no li feia cas i que ell volia tenir una relació amb ella. La cançó més es deia Esther Espósito i no ens va quedar mai gaire clar si li va demanar permís o no per escriure aquesta cançó. Mm. Després, en un altre moment de la seva vida, va decidir demanar a tots els seus seguidors que no votessin a les properes eleccions generals, val? A més, dient que cap política ens representa i que la gent deixés de votar.
0: Molt bé, alimentant l'antipolítica.
2: Ah, exactament. Fantàstic. Després, pocs mesos després, es puja a l'escenari per recollir un premi als 40 principals i assegura que Rosalía i Aitana,
0: que no n'hi ha per tant,
2: que són artistes que les elogiava, però de manera molt tèbia, perquè per ell el que realment representa l'esperit de la música espanyola és Dani Fernández, que és un molt, molt bon cantant, però escolta, quan estàs recollint un premi no té cap sentit que tiris pel terra a dos companys teus, no, en aquest cas Rosalía i Aitana, i així podria estar-me una hora i mitja. Llavors, el que em pregunto és, hem de separar la música, en aquest cas, l'art de l'artista, de la persona? Vosaltres què penseu? Perquè a mi, Dani Martín, les cançons m'encanten, però el que està fent darrerament és que em produeix un rebuig impressionant.
0: Jo crec que això és com els límits de l'humor. Temps, no? Tot depèn del temps que hagi transcorregut, no? I de la distància i del temps. Jo sóc molt de seguir consumint artistes que qüestiono... I també depèn de... També depèn de fins on hagi arribat, no?
2: O depèn del que hagin fet,
0: Sabina,
2: potser.
0: L'escolto parlar i penso, ja, hòstia. Però en canvi...
2: que va als toros, Sabina, i és el meu autor preferit.
0: Segueixo sent que... de bota seva, no? Sí. Clar, no. Michael Jackson està en la cosa tèrbola, però no sé, distància, temps, i em sembla molt difícil deixar de consumir pel·lícules de Michael Jackson.
1: Jo crec que Dani
0: el Dani Martín... potser sí, li pot ser una creu, no sé.
1: Jo crec que té un problema, i és que Dani Martín sempre s'ha pensat que és una altra cosa com a artista, ja. O sigui, ell pensa que és una banda de rock, o sigui, ell pensa que és Ozzy Osbourne, ¿vale? Llavors, ell fa una música de... I, bueno, que jo respecto i que la gent que li agradi, que és molt divertida i tot això, però ell es pensa que és un rockero, el cantant dels Wasp, ¿vale? Que no sé què, que jo faig no sé què.
2: Que es pot permetre el que vulgui.
1: I clar, i que als seus concerts no va gent que va veure Ozzy, que anava a veure Ozzy Osbourne. Vull dir... Que el tio es pensa que és, fins i tot, no només això, sinó musicalment, que el tio és Metallica.
2: Ja, però vull dir... pels mitjans de comunicació, Dani Martín, jo crec que sempre ha estat molt ben tractat, i Dani Martín no deixa de ser una persona que forma part de la història de la música a Espanya, sobretot perquè
1: sí,
2: era un dels components del Canto del Loco. Però darrerament és veritat que els periodistes ens hem de posar, no?, una mica més seriosos, perquè fa coses absolutament fora de to, però que com a consumidora de la música de Dani Martín em costa moltíssim distanciar-me i veure...
0: Li estàs agafant mania, vaja.
2: Li estic agafant una miqueta de mania i em sap molt de greu perquè a mi cantant m'agrada moltíssim. Però si també és veritat que penso... És que també m'encanten les pel·lícules de Woody Allen, però em costa molt no separar l'artista de la persona, perquè al final Woody Allen té una sèrie de denúncies, es va acabar casant amb la seva fillastra, filla de la Mia Farrow. Dic una sèrie de denúncies, denúncies perquè són denúncies públiques en un documental on un dels seus fills l'acusava d'haver-lo agredit sexualment. Vull dir que no són tampoc cap tonteria. I això, o sigui, m'agradaria posar sobre de la taula aquest tema. Vosaltres sou capaços de separar l'art de l'artista? La Marina diu que sí. Crec que en el cas de l'Edgar, claríssimament no.
1: Bueno, no sé, depèn de la persona.
0: I depèn del nivell de devoció que li tinguis.
2: Tinc el cor dividit, més, clar.
1: Jo crec, però jo sí que ho penso, perquè jo tots els que jo escolto, jo crec que ho diu la persona gairebé.
2: Sí?
1: Bueno, ho diu o s'estan tornant bojos? Perquè jo, per exemple, Casey O, em sembla el millor raper del país, però ja...
2: No li poso ni cara, Edgar, perdona'm.
1: Bueno, Violadores del Verso, de Saragossa, sí, els més coneguts de... I llavors, el tio està... Jo crec que he escoltat una miqueta de la nova cançó i jo crec que ja està en plan Marcos Llorente, que la tierra es plana i que los de arriba...
2: M'està costant bastant que es diguin Violadores del Verso i ja assumir-ho que però, és un nom que hem d'acceptar, eh? Però no es pot... Per què han de dir-se Violadores?
1: I a més sempre han estat molt respectuosos amb tot això i molt compromesos, o sigui, de veritat...
0: Sí, vol dir respectuosos amb tot això.
1: Bueno, vull dir
2: amb les violacions.
1: No, dels versos, sí. Però no... Vull dir que sempre els seus... O sigui, quan va... Per exemple, Casey O va fer el pregó a Saragossa,
2: sí,
1: i el primer que va fer va parlar abans de que existissin els punts liles i tot això, va parlar de que les noies se l'havien de respectar a les festes.
2: Ah, molt
1: bé. I fa molts anys. I fa molts anys d'això. I que si us passa qualsevol cosa, que heu d'anar directament. O sigui,
2: ja ens cau una miqueta millor.
1: No, no, no. Sí, de fet, és gent compromesa, però crec també que la gent es fa gran i que va començar a dir... O sigui, comença a dir tonteries.
0: Xutxejar, li hem dit tota la vida.
1: Sí, clar, que a mi em passa també.
0: Va ser les millors famílies, i tant. Va, Edgar, a tu què t'ha fet pensar aquesta setmana?
1: Bueno, primer he de dir que estic bastant enfonsat, perquè, clar, jo la setmana passada venia amb una idea de buah, triomfaré avui a la ràdio, no sé qui, de sobte ve la Lorena amb el tema... Jo parlant de regalar un No m'olvides, i ella ve amb el regal de
0: el curs de masturbació
1: cert. I tot això, jo ja volia retirar-me a la ràdio, perquè dic, ha portat el millor tema del món.
2: Que sapigueu que ha portat cua el tema i que m'han escrit per demanar-me contactes, en fi, telèfons, ja, adreces, i que tothom volia anar a fer un curs de masturbació.
1: Ha portat
0: cua. Fem, vaja, informació de servei
3: pensava
0: també.
3: Pensava que anaves a dir que t'havia trucat el

0: dir que, jo què sé, avui el lateral d'Àustria, Schürenberg ha donat 17,29 passades correctes i 4 tackle pass ending. Bueno, jo m'ho acabo d'inventar, però és que s'estan inventant paraules i termes sempre. Ho repetim molt perquè ara quan diuen que una persona està emprenyada, només poden dir que tiene un enfado morrocotudo.
1: Ah, sí, cert.
0: Hòstia, l'enfado morrocotudo. O sigui, ja no poden dir enfado sense dir morrocotudo. És una mica com antesala de los Oscars, que ja l'antesala només serveix per això. Però sí, i després que em faré un podcast. O sigui, faré un podcast de futbol, és molt important per la gent que... pels que som ja comentaristes de futbol, perquè ja em considero, i el podcast de futbol que es diu La chica d'espacio, o no hay rival pequeño, vale? Això està molt bé.
1: Obvietat.
0: I són podcasts que... és un podcast que va genial, o sigui, va genial escoltar-los perquè... potser al teu equip li han fotut una pallissa tremenda, 0-4 a casa del QE, t'ho dic per experiència, i clar, si et passa això, et sents malament, no? Et sents malament perquè has perdut 0-4 amb els més dolents de tots, però si et dic que has superat les 600 passades en camp contrari i molt bon balanç defensiu, jo em sento millor. O sigui, et diuen això, et sent molt millor. I després existeixen més trucs. Si és un jugador baixet, has de dir que un tren inferior molt potent. Mm. Sempre s'ha de dir això, encara que...
1: I potser, eufemisme, no?
0: Clar, sempre el tren és petit, el tren inferior és molt potent, encara que les cames siguin com els grisinis aquest que et dona el tagliatella, vale? Però no, el tren inferior és potentíssim. O si és un tio alt, que és un tio bastant alt, has de dir que domina molt bé el joc aeri, i no sempre és així. O sigui, jo tinc molta por de rematar de cap, o sigui, em fa molta por. I també està la loteria de l'exfutbolista, els que tenim nosaltres a la SER són boníssims, són, clar... Però no sempre ser exfutbolista és ser orador.
1: O sigui, aquí estàs pensant?
2: A Messi, potser?
0: No, estic parlant de gent retirada que ja és comentarista. No tirem pedres, que no fem enemics. Però no, estic... Clar, perquè no sempre és orador i comença a dir el otro día juguemos y luego empatemos. I clar, no és... Clar, i després, i en ese sentido. Sempre fan servir els exfutbolistes en ese sentido sense sentit. O sigui, en plan, és lunes en ese sentido. No és lunes en ese sentido. ¿En qué sentido es lunes? En fi, que ha d'haver-hi, jo crec, una cosa intermèdia, però si em dones a triar, a mi m'agrada l'estil, el model José Antonio Camacho. José Antonio Camacho, a ell no li digui si Pedri ha donat 3 preassistents en el campionat, ell diu... El 6 corre mucho, el de los pelos largos es fuerte y el 9 mete goles. Y así, això són fets innegables. I ni està de mida i ja està. I per acabar, dic que tinc diverses coses apuntades per quan ja em fitxin els esports, que jo crec que amb aquesta secció...
1: Ja està, ja, no? Ja tens allà.
0: Jo crec que sí. Una cara està de moda que quan algú no juga es diu no serà de la partida.
1: Oh.
0: O sea, el jugador tal no serà de la partida.
1: Ara es diu això.
0: Ara es diu sempre el no serà de la partida. I després dir-li moltes maneres diferents al camp de futbol. Mai camp de futbol. Sempre el verde, el tapet, el rectangle de joc. Sempre has de dir algun. I després, si la cosa va una mica regulera, diem que ha estat tot un jarro d'aigua fria.
1: També,
0: el jarro d'aigua fria,
1: jo estic ja...
0: Mai he escoltat fora del futbol el jarro d'aigua fria. No?
1: Com porteu les mates vosaltres, Edgar, Lorena?
2: Fatal.
0: Ara bé que no les faig servir.
2: Fatal. La pitjor assignatura de totes.
1: Clar, sí. Que aquesta setmana hem conegut les notes de la selectivitat, hi ha hagut una caiguda en els resultats de l'examen de mates, i aquí el que han començat és a sortir experts dient, escolta, fem 4 hores a la setmana de mates a tots els centres d'educació infantil, d'educació bàsica, de batxillerat, incorporem més profes, més reforços, perquè això no pot ser. Podem saludar ara el David Virgili, professor de mates i membre de la Societat Catalana de Matemàtiques. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Venim d'un suspens generalitzat en matemàtiques, un 4-18 de mitjana a l'examen. Què veu treure vosaltres a l'examen de mates a la CL?
2: És que no vaig fer mates, jo vaig fer lletres pures. Sí.
1: I tu també. No, ho esteu dient.
2: Però l'últim examen de matemàtiques de la meva vida el vaig suspendre i me'l van aprovar perquè pogués fer la selectivitat.
1: Una empanteta.
2: Perquè la resta d'assignatures vaig treure bastant bones notes.
0: Jo suspès sempre matemàtiques.
2: Jo igual.
0: I encara me'n recordo del teorema de Pitàgores.
2: Ai, Déu meu senyor, perdona'ns, perquè no seríem nosaltres el teu públic objectiu.
0: Mínimo com un múltiplo i ja està bé, eh? És que estic molt emprenyat.
2: De què serveix el màximo com un divisor? Això serveix per alguna cosa al llarg de la nostra vida? Després, pregunto.
1: Vols respondre, David? O...
2: David, sisplau, il·lumina'ns.
0: Sí, perquè si respon jo, no sé.
3: De què ens serveix conèixer Shakespeare, per exemple?
2: Bona resposta. Torna una altra vegada.
1: Ha sortit atacant, al terreny de joc.
2: Ben fet, David.
1: David, t'anava a dir...
0: Clar,
1: tenim un problema amb les mates, claríssim, a casa nostra.
3: Sí, hi ha un problema que és molt greu.

0: i que no va de si la mitjana de Catalunya ha sortit aprovada o suspesa, perquè si l'any que ve fan l'examen més fàcil i surt un 5,5, doncs no en parlarem, però el problema seguirà estant allí. Llavors, és veritat que a Catalunya hi ha un problema molt greu amb les mates, que jo crec que no és tant de batxillerat, sinó que ja de secundària. Però les arrels són bastant profundes i és una mica el model d'escola que s'ha estat potenciant els últims 10 anys.
1: A què vols dir amb això? A què et refereixes?
0: Bueno, és una història una mica llarga, però el que ha fet Catalunya és optar, no ha resolt bé el pas de l'educació obligatòria dels 14 als 16 anys, i llavors el que han fet és optar per un model molt flexible d'escolarització. Llavors el departament ha posat totes les eines al seu abast per aconseguir això. Això què volia dir? Doncs crear diferents itineraris en què si una persona doncs, no volia fer matemàtiques pogués no fer-les, bàsicament. Això va ser molt influència de la Bufí, que van tenir fins i tot un conseller d'educació, i llavors van impulsar una manera d'entendre l'educació de secundària que era molt laxa. Mm. El departament ha anat posant moltes eines aquí, disfressades d'inclusió o d'equitat, però bàsicament ha fet servir tot el que ha pogut per anar baixant el nivell artificialment. Un exemple, per exemple, són les proves de competències bàsiques de quart d'ESO, que són d'un nivell molt, molt baix, i no es corresponen amb el que hauríem d'estar demanant als nostres estudiants de 16 anys. Es crea una diferència molt bèstia i en 2 anys no som capaços, els professors, de passar al nivell del que era l'antic COU, perquè no hi ha temps per fer-ho. Llavors, jo crec que on s'ha d'abordar el problema és a secundària.
1: Perquè no venen prou entrenats.
0: Falten moltes coses, però falten moltes coses perquè s'ha volgut que sigui així. És a dir, se li ha anat traient valor als procediments algebraics, al càlcul, a moltes coses que els nostres alumnes abans tenien al 16, i llavors volem fer les coses a correcuita en 2 anys, i això no és possible.
1: Ja. I hi ha una manera bona d'ensenyar matemàtiques, de fer-les atractives i de fer-les sobretot comprensibles, perquè al final hi ha vegades que dius és que això no entra, directament el cervell no ho processa, no?
0: Jo crec que s'estan fent moltes passes en aquest sentit i l'educació ha canviat, afortunadament, en els últims anys. Jo crec que hi ha hagut molts canvis positius. Ara bé, jo el que detecto és que moltes vegades els alumnes agafen pors i que potser són pors que ja venen de primària, perquè quan es troben davant de certs problemes, algunes coses que no haurien de ser un problema, com per exemple has de fer una multiplicació o una divisió, no se senten còmodes fent-les. Llavors, clar, no podem seguir avançant perquè les matemàtiques són molt acumulatives. Llavors, a vegades el problema ens fixem en una cosa, potser no estem ensenyant bé funcions o no sé què. No, és que potser el problema és que els alumnes no se senten segurs a l'hora d'atacar les matemàtiques i ja els hi agafen por.
1: I per, llavors... per tu quina és la solució? Dius, hi hem d'entrar ja a secundària, però de quina manera? Que no s'està fent ara.
0: Jo crec que a secundària s'hauria de defensar un nivell a quart d'ESO que ens permetés a tots els alumnes que volguessin seguir estudiant fent-ho. Ara mateix, com que el departament s'amaga una mica darrere del projecte de cada centre, el que s'acaba aconseguint és que hi hagi algunes escoles on es pot seguir estudiant i algunes escoles on no. I això a mi em sembla profundament injust com a professor de matemàtiques, perquè el que argumenten és, bueno, doncs, clar, no li pots demanar a algú amb unes condicions socioeconòmiques molt complicades posar-se a treballar en polinomis. Home, per què no? No ho sé. És una mica injust, això, perquè llavors no li estàs permetent a una persona que neix en un entorn desfavorable que pugui estudiar i canviar la seva situació. Yeah. Llavors, al final, el que ha acabat provocant aquesta manera d'entendre l'educació secundària és que cada vegada hi hagi més separació entre els centres. Llavors, la segregació va augmentant, però justament per les lleis que diuen que fan en contra de la segregació. Llavors, és un peix que es mossega la cua. Com més coses estem fent a favor d'aprovar els alumnes perquè sí, que si tenen un pla individualitzat, doncs aleshores automàticament han de passar de curs, que la promoció sigui semiautomàtica, això acaba creant una de les desigualtats enormes a nivell d'un centre respecte a un altre.
1: I, clar, és que és gros això que estàs dient, perquè el problema és molt, molt estructural ara mateix. En fi, per les persones que puguin estar pensant ara, hi ha això de les matemàtiques que, per algú que digui, jo és que em vull dedicar a les lletres, per què necessito les mates? Què li diries?
0: És una mica el que estava dient, justament. És a dir, el coneixement de per si és interessant i jo crec que t'obre la ment i t'obre les portes. Jo crec que tot es tracta d'entendre quin és l'objectiu de l'escola. Jo no comparteixo aquesta idea que s'ha posat molt en voga aquests últims anys, que la funció de l'escola és bàsicament tenir els nens entretinguts. Això no està bé.
1: Ja.
0: Jo crec que l'escola ha de formar persones lliures per poder desenvolupar-se en la societat d'una manera plena. Aquesta és la meva idea com a professor i crec que la compartim moltíssims professors perquè, si no, no estaríem fent la nostra feina només per estar entretenint la canalla.
1: I pels que tinguin nens a casa, pels que tinguin ara nens a casa que hagin d'estudiar les mates o pels que ens estiguin escoltant, xavals que ara ho hagin d'aprendre, hi ha una bona manera d'aprendre'n, no sé si la memorística, els exercicis, la memòria...
0: Això és molt complicat. No hi ha una recepta màgica. Jo crec que és important que des de casa no es transmetin pors, perquè moltes vegades he parlat amb pares de el pitjor que li pots dir als teus fills és que a mi també em costaven les mates, per tant, perquè si no normalitzes una cosa que ja entén que a ell també li costaran perquè és el que ha de passar. Sí que a nivell de treball hi ha moltes estratègies que estem desenvolupant, tenim molts recursos els professors, hi ha materials manipulatius, hi ha materials digitals, llavors ja coneixem que hi ha molts problemes que són motivadors. Ara bé, hem de fugir una mica també dels discursos que hi ha hagut aquests últims anys de que la memòria no servia per res o que la pràctica era inútil. Llavors, jo crec que és una combinació de les dues coses. És important que el professor sàpiga engrescar els alumnes, però també és important que els alumnes agafin pràctica i agafin confiança, perquè això ja és el que fa que després s'encarin d'una manera totalment diferent al que està per venir.
1: David Virgili, professor de matemàtiques, membre de la Societat Catalana de Matemàtiques, moltíssimes gràcies i bon dia. A veure si ho canviem,
0: gràcies.
1: Això.
0: Igualment, adéu.
1: Ja ho heu sentit?
2: No, continuarà sent difícil, eh? Continuarà sent difícil sempre, jo...
3: Em sap tant de greu, però és que jo crec que genèticament hi ha persones com jo que no estem preparades per assumir segons quins conceptes numèrics.
2: Hi ha una cosa que sí, faig
3: bé. És el meu cas, eh? A mi se'm tanca el cervell, quan veig números se'm tanca el cervell, però m'ha semblat superinteressant tot el que hi ha el David amb aquesta veu tan sexy que tenia.
2: Estava encantada amb la veu. Jo sí que faig una cosa que ha dit el David, i és que al meu nebot li dic que jo treia un 8 i un 9 en matemàtica sempre.
3: Ah, perfecte, xulo.
1: No, per motivar-lo, està bé.
2: No sé si per motivar-lo o perquè diu... L'altre dia em va dir, és que, Tito, he tingut una relliscada. He tret un 7.
3: Mare meva.
2: Una relliscada és un 7, i jo pensava, clar...
1: Clar, perquè tu li estàs donant el llistó amunt.
3: No,
1: està bé.
3: No. Jo crec que un 7 a matemàtiques potser el vaig treure a primer o a segon de GB, però és que després ja vaig caure en barrena.
2: Jo quan havia de, jo què sé, quan dues pilotes o tres i sumar, jo crec que d'aquí no vaig passar.
4: Suena el rumbo de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común.
5: Aquí, Cataluña.
4: Desde un rincón de mi habitación.
5: A Marina Fernández. Primera.

0: aquí seguim al racó de pensar amb la Lorena Gastronxa. Estàs molt de divendres.
1: Sí, estic molt de divendres. He posat la camisa i ara tot em fa gràcia. Us estava recomanant que si no havíeu vist una sèrie documental a Disney que es diu Los Abandonados, que si us plau, que l'heu de veure, que és de, jo crec que és el millor exercici de periodisme d'investigació que he vist en els darrers anys a nivell audiovisual, de veritat.
2: I una pel·lícula boníssima.
0: Explica de què va, explica.
1: És que jo estava parlant d'aquesta sèrie documental, que és la història de tres germans que abandonen a l'estació de França de Barcelona i de cop i volta comença aquest documental a intentar indagar per què aquests nens arriben a aquesta estació, com, qui els ha abandonat, perquè els nens, a més, són incapaços d'explicar qui són els seus pares i per què exactament estan allà. I no puc explicar res més perquè no vull fer cap spoiler. De veritat, és un exercici.
0: De la companya Anna Ponsí.
1: I de la productora del Carles Porta. De veritat, com a exercici de periodisme d'investigació, de lo millor que he vist.
2: M'ha impressionat molt.
0: Avui també prescriptora de sèries.
1: Sí, quan vulgueu. I la veritat és que
0: acabarem parlant de sèries, just avui, la secció del Rum Rum. Acabarem parlant de la Rocío Jurado després.
1: T'he de dir que la premsa al cor està passant una de les pitjors crisi que recordo, i mira que porto dedicant-me a això des de l'any 98, i no descarto fer un canvi radical, perquè la política últimament m'està traient molta feina, m'estic quedant... De fet, he perdut dues feines ja per culpa de la política.
0: Per què ho dius, això?
1: Perquè els programes ara estan apostant moltíssim per la política, perquè realment, a nivell de contingut, està bastant més interessant el que passa al món de la política que el que passa al món del cor. Zapatero, tota la corrupció, Ábalos, barrejat amb prostitució... Vull dir, és que, clar...
0: I s'estan petitint l'espai per la premsa del cor,
1: Absolutament. I ara és veritat que els programes, sobretot els magazins de matí i tarda, estan apostant més per un contingut de política i també de successos que no per un contingut d'entreteniment, perquè el cor no deixa de ser entreteniment, o un contingut una mica més lleuger.
0: Anem-hi amb el cor, doncs.
1: Vinga, a tope.
0: Amb la vida amorosa de l'Anna Mena.

0: que les confongui sempre, l'Anna Mena i l'Anna Guerra. Jo també,
1: i quan estava en Operació Triunfo, Aitana, Anna Mena i Anna Guerra, per mi eren la mateixa... I Amaya era la mateixa...
2: Anna Mena no ha sortit d'Operació Triunfo en la vida.
1: No, dic que les confundia totes.
0: Anna Mena no ha sortit d'Operació Triunfo.
2: No, va sortir a un programa de televisió de Canal Sur cantant. Era una nena d'aquestes que sortia cantant coble.
0: I què li ha passat a l'Anna Mena?
2: Doncs Anna Mena era, fins fa molt poc, la parella oficial d'Òscar Casas.
0: Home, sí, van venir aquí els dos.
2: Van venir aquí els dos a parlar de la pel·lícula que estaven promocionant Marina, que es deia Ídolos.
0: Moníssims.
2: Moníssims els dos.
0: Súper enamorats.
2: I mira, i a més s'ha de dir que eren molt generosos, bueno, deuen ser encara, no és que s'hagin mort, que deuen ser molt generosos quan parlen de la seva vida, però és veritat que de vegades els personatges coneguts, famosos, quan els hi preguntes per la seva vida sentimental, es tanquen en banda. Doncs Òscar Casas i Anna Mena, des del primer moment que van començar la seva relació, van exposar també la seva vida privada i la seva vida íntima, i donava gust sentir-los parlar amb tanta naturalitat de lo que havia estat la seva relació. Doncs mira, precisament aquesta mateixa setmana, gràcies al Javi Hoyos, que és la persona que més treballa al món, que és un noi que es dedica a fer contingut a les xarxes socials de Premsa del Cor, hem sabut que aquesta relació s'ha trencat, que no hi ha terceres persones. Jo he pogut parlar amb l'entorn de la parella i sí que em diuen que potser la raó d'aquesta ruptura seria les agendes professionals tan intenses dels dos i que la distància ha fet la seva feina.
0: Home, segur.
2: Els dos estan ara mateix, ella preparant una gira per tota Espanya i ell està preparant una pel·lícula com a actor, però el seu germà, Mario Casas, seria el director de la pel·lícula i també protagonista, i sembla ser que tanta activitat filla professional ha fet que es trenqués la relació. Se rompió l'amor de tanto usarlo, com diria la Rocío Jurado.
1: O de no usarlo.
2: O de no usarlo, en aquest cas, Edgar, sí. Però justament aquesta setmana, dimecres, això li encantarà a l'Arnau, sortia en portada Anna Mena en unes fotografies amb Carlos Alcaraz,
1: i les
2: alarmes saltaven i tothom es preguntava què hi haurà d'aquesta relació, serà la nova parella d'Anna Mena? Carlos Alcaraz estarà enamorat? Doncs no patiu, ja han desmentit que sigui una relació sentimental i només són amics.
0: L'has invocat.

0: Winter is coming, eh?
1: A l'abraçar-nos. És la meva cançó preferida de karaoke. Potser aquesta cançó l'he cantat, no sé, no us exagero, eh? Unes 100 vegades
2: tira,
1: al karaoke.
2: Tira-li.

0: Bravo. Que...
1: A veure, sense dos tequilas, la veritat és que no canto tan bé, però no passa res, jo ho he intentat.
2: La Más Grande, el documental de la Rocío Jurado, vam parlar just dimarts amb el seu director, amb un dels dos, i en la secció de tele, vaja, de la Mariola Cubells. Ja s'ha estrenat, això va ser ahir, dijous.
1: Ahir?
2: I què? Les revistes van boges.
1: Doncs mira, jo ja m'he vist el primer capítol. Us he de dir que m'ha agradat molt, que es nota que també hi ha una feinada brutal, sobretot de documentació i d'arxiu, però sí que m'ha decebut una mica perquè de moment, tiraré més endavant a veure què passa, no he descobert res que no sapiguéssim tots, la gran majoria, sobre Rocío Jurado. Per mi, el més interessant d'aquesta història, i m'ho tiro cap al meu univers rosa, és que aquest documental ha tornat a reobrir una guerra familiar. No sé si sabeu que
2: sí,
1: Rocío Jurado, quan va morir, la seva família estava molt unida. Ella era, jo crec que, la base perquè aquesta família continués tenint una bona relació, però en morir ella... Els germans es van separar, Rocío Carrasco no té cap mena de relació amb Gloria Camina ni amb José Fernando, José Ortega Cano va tancar també la seva relació amb Rocío Carrasco, amb la filla primogènita de Rocío Jurado.
2: Que no era d'ell.
1: No era d'ell. Però és que, a més, sobretot, el tema principal és que Rocío Carrasco ha trencat amb tota la família, tampoc té relació amb els seus oncles, amb els germans de Rocío Jurado, i realment s'ha obert una guerra familiar per culpa d'aquest documental, perquè Rocío Carrasco està darrere de la producció executiva d'aquest documental, i també seria la persona que s'ha encarregat de cedir tot el material documental en el que es basa aquest biopic de Rocío Jurado. Penseu que també, en paral·lel, s'està començant a rodar, ho fa la productora Boomerang, una sèrie, en aquest cas, que barreja la ficció amb la història real de Rocío Jurado. Dic barreja la ficció perquè es parlen en molts moments de capítols en la intimitat de la cantant que només coneixeran els protagonistes.
2: Ja, que dedueixes, però és una mica com la The Crown, no?
1: Algo similar. Doncs jo crec que s'estarà fent una molt bona feina. Martiño Rivas, per exemple, fa de Pedro Carrasco. Veurem el casament de Rocío Jurado, també una actriu meravellosa que es diu Carmen Reigón serà la que interpretarà i està ja rodant el paper de Rocío Jurado. I realment hem reobert
2: la caixa dels trons.
1: Exacte, una caixa tremenda.
2: Però què li reclamen
1: ara?
2: Entenc que són els germans, estan emprenyats
1: de moment el problema principal en la mort de Rocío Jurado.
2: Ja no li diem Rocito.
1: No, ja no és Rocito, ara és Rocío Carrasco.
3: No li diguis,
1: En el moment... Sí, s'emprenya molt. En el moment que va morir Rocío Carrasco, Rocío Jurado, perdó, ja saps que, evidentment, en una família on hi havia molts diners i una gran fortuna, també immobiliària...
2: Si passen les famílies que no n'hi tenen massa de diners, imagina't.
1: Exacte, doncs això va ser el primer, jo crec, el primer problema important a la família, però és que després ni tan sols es han posat d'acord en el llegat intel·lectual i artístic de la cantant. Rocío Carrasco va trencar relació amb tota la seva família i realment es va quedar absolutament sola. També quina tristesa que no tinguis comunicació de cap tipus amb les persones que durant molts anys van ser la teva família i encara ho continuen sent encara que tu no vulguis, no?
2: Sí,
1: de fet, Rocío Carrasco ja sabeu que també ha trencat relació amb els que són els seus fills, també. Una teoria, jo crec que bastant probable, és que evidentment els diners van trencar aquesta família, però jo sincerament penso que hi ha molta més història soterrada, bastant més fosca que un tema monetari i econòmic.
2: I de què t'imagines?
1: Pensa que quan Rocío Carrasco trenca també amb les relacions amb els seus germans, també va trencar la relació amb Ortega Cano, que era el marit de la seva mare en aquell moment, i segons el que explica l'entorn de Rocío Carrasco, Rocío coneixia moltes coses que haguessin fet a Rocío Jurado divorciar-se, per exemple, d'Ortega Cano.
2: I per què no li va dir?
1: Pensa que també la seva mare va patir una malaltia bastant llarga i bastant... Bueno, ella va patir molt i Ortega Cano no es va separar mai del seu costat. Cadascú té les seves teories. És una guerra d'equips claríssima i ja et dic que no acabarà bé i continuaran separats. Jo crec que això no hi haurà reconciliació possible.
2: Parlant de relacions familiars tortuoses... Els Borbons.
1: Ai, Déu meu.
2: Tenim la Cristina de Brua buscant feina a Abu Dhabi.
1: Està buscant feina a Abu Dhabi, això...
3: Una ETT d'Abu Dhabi, no?
1: Sí. Ho han explicat diferents companys periodistes, la Sílvia Taulés i el Martín Bianchi, entre ells. Jo t'he de dir que porto investigant aquest tema des de fa uns mesos. A mi m'asseguren que sí, que la infanta Cristina vol tornar a viure a Barcelona, que ja estaria tot preparat per aquesta tornada, que molt probablement es produiria de manera oficial ja a finals d'aquest any, que ella ja havia viatja molt més del que ens pensem a Barcelona, perquè més té casa aquí, que per cert viu a un dels primers pisos que va compartir amb Iñaki Urdangarín.
2: Ai, mira.
1: No en el mateix pis, però sí en el mateix edifici.
3: Té el mateix porter, no?
1: Sí, el mateix porter a l'avinguda de Pedralbes, que ella ara mateix, aquesta informació que la situaria a Abu Dhabi, no cal ser molt llest, m'imagino que seria una estratègia claríssima per poder tributar també fora del seu país. Que el seu pare també, recordem, que viu a Abu Dhabi, que això també facilitaria les relacions entre pare i filla, que ja són molt bones, i que potser també una sortida per la infanta Cristina a nivell professional podria ser també gestionar el patrimoni tant cultural com econòmic de la fundació famosa que va crear el seu pare per poder gestionar, no sé, que ho facin directament les seves filles.
3: Faria teletreball, no? Si busca feina a Abu Dhabi, però...
1: Mira, el que crec que sí que farà, en el cas que la informació de que viurà a Abu Dhabi sigui real, no us preocupeu que segurament hi haurà un comptador de l'agència tributària al costat de cada visita de la infanta Cristina a Espanya. Perquè
2: de dies,
1: sabeu,
2: no?
1: Exacte. Perquè no siguin unes 182, no? Potser.
2: Que són els dies que pot residir aquí sense haver de tributar.
1: Exacte.
3: Pujant històries 180... a Instagram no podrà pujar història.
1: Exacte, sí. No crec que ella tingui problemes amb això, però sí que suposo que faran tot el possible si se'n van a Abu Dhabi per no tributar en el seu país. Això és una teoria, no és informació, perquè de moment ningú confirma aquesta història.
2: Seria lleig, eh?
1: Però sí que
2: no?
1: El que sí s'ha confirmat...
2: Una cosa és que el teu pare l'hagi cagat, l'altra cosa és que tu li vegem els passos al darrere, no?
1: El que sí sabem és que ella va deixar la seva feina a Suïssa, que la seva feina a la Fundació Acan ha finalitzat, que ella continuarà de moment treballant per la Fundació La Caixa, que no sabem de quina manera serà aquest trasllat cap a Espanya, però sí sembla ser que la seva ciutat de residència podem confirmar que serà Barcelona, però sí que no podem dir si viurà només a Espanya.
2: Més o menys de 180 dies,
1: exacte,
2: no?
1: I si realment aquesta feina a Abu Dhabi es fraguarà i serà la segona feina de la infanta Cristina.
2: Lorena Vázquez, Edgarita, gràcies als dos.
1: A vosaltres, bon cap de setmana.
2: La setmana que ve, adéu.
3: Adéu.
0: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Sergi López, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Marina? Bon dia.
2: Posem el retrovisor musical que avui ens porta 1996.
4: Un any en què estàvem en plena forma amb les Spice Girls.
5: També eren anys dolços per a Phil Collins, que de mitjana sortia a un mínim d'un número 1 dels 40 per any en aquella època. Dancing to the Light va ser l'èxit de Phil Collins del 96 i amb la seva veu nasal, Eros Ramazzotti li va cantar a la cosa más bella. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú. Ha de ser maco per una noia sentir que li diuen això, eh?
2: Li devia dir a totes.
5: No hi ha una cosa más bella, más linda que tu. La dècada dels 90 també era positiva per Bryan Adams.

0: I abans de revisar una mica quina música es feia també aquí, aquest èxit d'Alanis Morissette. Sona anunci de la tele?
1: Sí, oi que sí? I a la minicadena em sona, també.
0: També la minicadena. Perquè fa la música nacional, entre els noms destacats, el de Rosana.

0: que vam tenir el número 1 dels 40 amb aquesta cançó molt maca, Quiero morir en
1: Preciosa.
0: Tu veneno. Era prèvia al corazón partido, aquesta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, era meravellosa, aquesta. Les notícies que
0: estàs
1: et deixen...
0: Et veig una mica despistada, ara.
1: No, no, clar, home, perquè m'estàs portant els meus 14 anys. Ara ho calculava, clar.
0: Era... Jo ja en tenia 33, mira.
1: I és d'aquells retrovisors que et fan veure quantes lletres de cançons tens emmagatzemades al cap que podries estar fent servir per un espai de memòria RAM que podries fer servir per altres coses.
0: Efectivament, perquè les neurones les tenien buides en aquell moment.
1: Les notícies també ens deixen el corazón partido, o què, del
0: doncs,
1: 96?
0: Tot depèn de les preferències polítiques, perquè després de pràcticament 14 anys de Felipe González al capdavant del govern espanyol, arribava el PP.
2: Que creo que en España puede abrirse y va a abrirse un nuevo ciclo político. Y que en ese ciclo político...
0: José María Aznar governava gràcies al pacte amb altres partits, entre els quals Convergència i Unió, el famós pacte del Majestic. Aznar va dir que parlava català en la intimitat i fins i tot va fer alguna demostració pública.
3: Tinguin la seguretat que no defraudarem la seva confiança.
1: Molt bé.
0: Què diries? Que va defraudar com a mínim amb el català, no? No entrarem en altres qüestions. A l'agost d'aquell any també hi va haver un succés tràgic amb les riuades de Biesca, si ho recordareu, a Osca, on hi van morir 87 persones, 187 més van resultar ferides. I al juliol es van inaugurar els Jocs Olímpics d'Atlanta. Han passat 4 anys des del final dels Jocs de Barcelona. Recordem que el president del COI, al final dels Jocs del 92, Joan Antoni Samaran, va dir que havien estat els millors Jocs de tota la història olímpica. Hem de dir que al final dels Jocs d'Atlanta no ho va dir, per què seria?
1: Pel que fos. I quines pel·lis marcaven l'any?
0: Doncs mira, destaquem d'entrada Matilda.
4: Érase una vez una niña llamada Matilda, que era extraordinaria en todos los sentidos.
5: 2x7, ¡Calones! 13x379,
6: 4.927.
0: Una comèdia amb una nena amb poders que utilitza per fer el bé. Quina sort. Tant de bo hi hagués més Matildes
1: doncs
0: al
1: sí.
0: món. Eh? També tenim el pacient anglès.
7: Creo que era piloto.
8: ¿Es usted alemán?
7: No.
8: ¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda nada?
0: La història d'un home que perd la memòria després d'un accident d'aviació durant la Segona Guerra Mundial. I per passar-ho una mica malament, tenim la producció d'Alejandro Amenábar, Tesis.
9: ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver?
10: La necesito para mi tesis.
11: Y una mierda. ¿Qué coño hay en esa cinta?
10: Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo.
0: La tesi universitària sobre la violència als mitjans de comunicació que ens manté en tensió durant més de 2 hores.
1: Quin mal tràngol de pel·lícula i que bona que és. Com vols arribar a les 8 avui?
0: Doncs mira, una setmana més amb l'ànim de despertar l'audiència amb una cançó que es va sentir i molt durant l'estiu del 96.
1: Vinga, va, un, dos, tres, un pasito pa'lante per sortir del llit, els que encara hi fossin, i anem a fer el sorteig de veure on marxem la setmana que ve. Ens n'anem a l'any 1988.
0: Una dècada enrere, per tant.
1: Vinga, doncs, Sergi López, que vagi bé.
0: La música dels 80, jo crec que jo particularment ho passaré molt
1: Vibraràs,
0: bé.
1: Vibraràs, eh? De moment, això, vinga. Maries, amunt, que vagi bé.

Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adéu!

Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria i abans que res, un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Jo de vosaltres no tindria cap dubte d'on quedar-me, o sigui, aquí al Llapis de Memòria, evidentment, amb nosaltres, perquè a part de que anem fent, a part avui tenim no un, sinó dos convidats. Però bé, que no sigui dit que no us hem explicat tot el menú que teniu disponible. Dit això, ara sí, sense més preàmbuls, que soni l'himne de Brasil.

0: Bona tarda, Pablo.
1: Bones tardes.
0: Què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne del teu país d'origen, de Brasil?
1: Bueno, me recuerda mucho. Yo ya estoy a 30 años aquí en España, ¿no? Y me recuerda mucho, pues, los 29 años que viví en Brasil, ¿no? Después me vine para acá. Yo vengo de una familia migrante de españoles. Mi padre y mi madre son de Santander y fueron a probar vida allí en Brasil, São Paulo.
0: I tu has fet el viatge de tornada.
1: I jo hice la viaje de... Sí, sí.
0: He vist que quan sonava l'himne t'has posat la mà al cor.
1: Sí, es emocionante. Allí, bueno, nuestra cultura es de mucha... mucho amor al Brasil, ¿no? Que si tenemos orgullo de ser brasileños y pues esto lo pasamos la emoción a cuando escuchamos el himno, ¿no?
0: Bona tarda, Francisco.
2: Bona tarda.
0: Tu què sents a l'escoltar l'himne de Brasil?
2: Em fa recordar dues coses. La primera, quan era nen al col·li, que ens feia cantar cada dia l'himne i altres dos més.
0: A l'escola havíeu de cantar l'himne?
2: Sí, al col·legi, sí. Sí, a la primària estàvem d'ahir en fila i cantant era la dictadura. Sí. Vaig néixer al 63 i al 70 la dictadura estava al màxim, no? I però, tot això també hi ha una altra banda que és molt divertida, que m'acorda, òbviament, el futbol. La selecció brasilera, especialment dels anys 70, del Mundial del 70.
0: Ara,
2: no?
0: La
2: que
0: molava molt.
2: Sí, que és el tricampionat.
0: Jairzinho, sí. Pelé,
2: sí, ahí està.
0: Carrincha.
2: Jo m'acordo molt bé, tota la meva família celebrant, els meus irmãos fent bogeries i així per celebrar els gols i tot això.
0: Que l'esteu seguint, el Mundial?
2: Tu sí.
1: Sí, jo sigo. Como es muy tarde que se transmite, mas yo procuro ir con amigos y participar de la fiesta. ¿No? Gane o no gane, estamos ahí. Sí.
0: De matinada, eh?
1: Sí.
0: O sigui, crec que l'altre dia van jugar a les 2:30, no?
1: 2:30, sí.
0: I com veieu a Brasil?
1: Bueno, muy bien. Va de poco a más, que es importante. Aún le falta un poquitín. Yo creo que cuando le toque una selección un poco más dura, tendrá que demostrar más servicio, ¿no?
0: ¿Tú qué, Francisco?
2: Yo paso. No, yo paso. Yo, no sé, no me espero molt. No me espero gaire, saps?
0: ¿Pero la segueixes o tens una mica igual?
2: Per la madrugada, no. Per les matins, així, jo me dormo.
0: Sí, tu al matí mires com han quedat.
2: Sí, com han debananat, miro la premsa a veure si puc veure algun moment important al vídeo, però no segueixo molt.
0: Però, o sigui, imagina't unes semifinals Argentina-Brasil a les 5 del matí. Et lleves o no?
2: Home, sí, així m'aixeco,
0: així
2: m'aixecaria, clar, segur que sí.
0: A tot això, el Pablo ens comentava, no?, que fa 30 anys que viu aquí. Tu quan fa que vas venir cap aquí?
2: La primera vegada vaig venir el 2001, després el 2013 vaig tornar a Rio de Janeiro, que no era la meva ciutat, vaig viure 6 anys, i vaig viure 6 anys, i després vaig tornar a Barcelona.
0: Més o menys.
2: Més o menys, total, 20 anys, més o menys.
0: Déu-n'hi-do, el català, eh?
2: Home, aquesta setmana vaig fer exàmens del B1, a veure si aprovo.
0: Com ha anat?
2: Home, part sí, part no ho sé. Ja ho veurem.
0: Bé,
2: ja
0: ens informes, eh? Que, Pablo, tu ets odontòleg.
1: Sí.
0: I tu, Francisco, et dediques a la comunicació?
2: Jo part sí a la comunicació com a consultor de mèdies periodístiques de tota la vida. Tota la meva vida, des dels 18 anys, treballo en premsa, però també vaig fer la carrera d'artista plàstic. I ara mateix tinc una obra, l'exposició de l'Assalt a la il·lusió al Santa Mònica, que és una curadoria del director del centre, l'Eric Puig.
0: I què hi veurem allà? Fes-nos una mica de promo, ja que estem.
2: Moltes gràcies. La exposició parla de la il·lusió com un mecanisme que es fa servir tant per als artistes per crear imatges, però també pels poders dominants, no? Pel poder dominant, per fer-nos pensar, per canviar-nos la cognició i tot això, no? I és com que amb els mateixos mecanismes o mateixos sistemes, tant artistes com el poder hegemònic que treballa amb la il·lusió, però la mostra el que proposa és com que a veure el que hi ha darrere d'aquests mecanismes, no? Com s'entén la fabricació de l'il·lusió, no? Per veure com aquests mecanismes actuen sobre nosaltres. No?
0: Carai, avui tenim a dos artesans, entre nosaltres, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de dos fills del Brasil. Ells són l'odontòleg Pablo Vidal i el periodista i artista Francisco Amaral.
3: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria conjunt dels brasilers Pablo Vidal i el Francisco Amaral amb el tema, aviam si ho dic bé això, Cogito?
1: Sí.
0: Ho he dit bé? Perquè aquí, clar, aquí hi ha un tema. Quan fem un llapis de memòria conjunt, demanem unes quantes cançons amb un i unes quantes cançons a l'altre, i després sempre tenim el mal de cap de amb quina comencem, no? Perquè aquí no hi ha favoritismes, i per això hem establert una llei infal·lible, i és que comencem amb el que tingui un grau de parentesc més pròxim al músic que està sonant. I clar, aquí, Francisco, doncs has guanyat de golejada perquè estem escoltant a la teva germana.
1: Això mateix.
0: La Patricia.
1: Això mateix, és la meva germana petita, que va gravar aquesta cançó, que aquesta cançó és d'una persona que es diu Torquato Neto.
0: Poeta, que, no?
1: Poeta.
0: Va morir molt jove.
1: Ah, això mateix, als anys 70. I per al seu aniversari, la meva germana va fer aquest projecte de recuperar les seves cancions. I aquesta cançó m'encanta molt perquè amb només quatre estrofes Torquato es presenta i explica tota la seva vida, no? I això em fa pensar molt en el moment que visc ara mateix, no? Que si sóc com ell explica, som un producte de la nostra cultura, no? Ell diu que és un pronom personal i intransferible. Això és meravellós, no? Es transforma ell mateix en un component del llenguatge. I després tanca la canció parlant de que com un adiví viurà totes les hores del fi intensament, tranquil·lament, totes les hores del fi de la vida, del fi de, no? de qualsevol cosa. És molt bonica i em toca molt la dins, així. No? I sentir-lo amb la veu de la meva germana.
0: Clar, això encara ho endolça més.
1: Canvia molt.
0: Que no, no la coneixies, no, la Patricia
2: no,
0: Amaral?
2: No.
0: Ara ja sí, Pablo.
2: Que l'inventa ara, ja la seguiré.
0: Que molts de nosaltres, abans us ho comentava, quan pensem en Brasil, veiem platges, no? Sorra, gent jugant i tal. Però clar, tu ets de l'interior de Brasil, tu ets de Belo Horizonte,
1: sí.
0: També criat, crec que a Brasília, que també és interior. Què diries, que tu ets de Belo Horizonte o de Brasília?
1: Ah, molt bé. Això, jo crec que vaig començar a moure'm al voltant del país molt d'hora, perquè vaig néixer a Brasil, on tinc els amics de tota la vida, des dels 16 anys, no? Tinc part de la meva família, però a Brasília és on vaig desenvolupar tota la meva carrera professional, tant de periodisme com també d'arts. I és on vaig conèixer la meva dona, i ens vam casar, els meus fills van néixer a Brasília. A mi em costa molt. Jo crec que a qualsevol persona, quan surt del seu poble, és molt difícil dir on és. Així, on estan les seves connexions més
0: fortes? Tu ets criat a Belo Horizonte i format,
1: no? Brasília.
0: A Brasília.
1: Això.
0: Tu, Pablo, ets a São Paulo.
2: São Paulo.
0: No? Sense matisos. Que clar, São Paulo és una ciutat que només té 12 milions d'habitants. Per tant, no et puc preguntar com ens el definiries. El que et puc preguntar és pel teu barri en concret. Quin és el teu barri dins de São Paulo?
2: Bueno, dentro de São Paulo yo vivía en Casa Verde, que es el barrio obrero, ¿no? Y hay muy buenas escuelas de samba, ¿no? Es decir, hay Unidos del Peruche, que es una escuela de samba muy, muy importante allí en Brasil. Y también Casa Verde, ¿no? Y estamos Parque Peruche, toda esta zona es un barrio obrero.
0: ¿Y tranquilo?
2: ¿No? Sí, diríamos que tranquilo dentro de lo que es São Paulo. Tranquilo.
0: Bé, clar, São Paulo molt tranquil·la no és. Crec que és la ciutat que té el rècord de més embús, de més trànsit de tot el món.
2: Bueno, de hecho allí hay el rodicio que se llama de coches. Tú si tienes una placa determinada en 1-0, el lunes no puedes circular con tu coche.
0: I si has de circular cada dia, com tu fas?
2: Dos coches.
0: T'has de comprar dos coches.
2: Dos coches. O hay una determinada zona horaria que puedes salir con el coche. Entonces, si tienes que ir a trabajar a las 8, pues tendrías que salir a las 6 de la mañana para llegar antes de las 8 y salir después. Entonces es caótico el tráfico allí.
0: Que això sí que ho he llegit, que com que molts paulistes ja ho saben, doncs aprofiten i potser si s'han d'afaitar no ho fan a casa, sinó que és el cotxe on aprofiten per afaitar-se.
2: No, y la gente que puede, bueno, es el estado, ¿no? El San Pablo es el sitio donde más helicópteros hay en el mundo también.
0: Hi ha un Uber d'helicòpters.
2: Sí.
0: O sigui, tu has fet això?
2: No, nunca andé de helicóptero allí. Allí nunca estuve con esta necesidad, ¿no? Yo iba de moto, que también es un transporte bastante usado allí. Incluso hay mucha entrega de material, de todo, hecho por motos, porque con el coche es imposible circular.
0: ¿Y Francisco, Belo Horizonte es más tranquilo?
1: Solía ser. Yo creo que al Brasil, las capitales de las provincias, no más, se puede vivir si aceptas... lo que és viure a una ciutat gran, perquè són ciutats de més de 3 milions de persones i sempre hi ha embuts dels cotxes i tot això, no? Hi ha molta tensió també, no? És com... No sé. Però el graciós d'això és que t'acostumes a viure en aquestes ciutats, no? Són molt diferents entre elles, no? Cada capital és d'una manera... Es parla d'una forma, es viu d'una forma, no? D'una manera pròpria. Però els problemes de la urbanització són comuns a totes. Per exemple, jo vaig viure a Rio de Janeiro per 6 anys, que no és la meva ciutat. I, clar, ahir vivia a la zona sud, que és una bombolla. No? Es pot viure molt bé, més que bé, però sempre amb molta por al cos, no? I el que em fa... pensar el que va... Per això vaig tornar a Barcelona. Perquè...
0: Por de què?
1: Por de la violència. És a dir, no volia fer una publicitat dolenta, saps? Però és com que a Sud-amèrica viu sempre la tensió de la violència urbana. Sempre hi ha alguna cosa, no? Então sempre es cuida molt, però t'acostumes, aprens els codis... I és molt... amb molta cura, no? Però vivia molt bé a Rio, però tota la pressió d'aquesta de la vida de la ciutat sud-americana és complicada.
0: Tu també la notes,
2: sí,
0: aquesta tensió?
2: Sí. Yo lo noto ahora que viví aquí, ¿no? Y voy cada año a Brasil, pues tienes que estar más atento, no estar con el teléfono más... Muy difícil que si estás con ello en el bolsillo y estás tranquilo, pues no te va a pasar nada. Ahora, claro, si vas con una cámara grande o collares de oro, pues puedes tener problemas.
0: ¿No? Encara que siguis brasiler.
2: Sí.
1: Ah, sí, home.
2: Sí.
0: Ah, ja no fan distincions, eh?
1: El crim és democràtic. La violència és democràtica.
0: La càmera és del món, no?
2: Yo me acuerdo que estuve con unos profesores de aquí que los llevé para hacer unas palestras allí y fuimos a Río, que el Río es espectacular, ¿no? Y claro, de noche querían salir y yo dije, ¿será que los llevo? ¿A dónde los llevo? Mm-hmm. Y tal. Mas al final fue todo bien, salimos, cenamos y...
0: Hi ha aquest punt d'atenció, eh?
2: Claro.
1: Sí. És com que no saps si va passar alguna cosa o no. Jo crec que més que tot és la insegureza, no? Aquesta cosa que no saps si és segur, si no és... Tal.
0: Potser no passa res, però hi ha aquest punt de dir...
1: Sí.
0: Estiguem atents.
1: Sí, això. Però jo crec que la clau aquí, el cas especial del Rio de Janeiro, és com que gaudir de la ciutat, perquè és una ciutat, jo crec que és la ciutat més bonica del món. És preciosa.
2: Muy guapa, sí.
0: De totes maneres, ara deixem les tensions a banda perquè marxem de casament de la mà de la cançó Calling You de Jevita Steele.

0: en Cataluña.
1: La feina era de dentista?
0: De dentista, sí. Bueno, y ahí pues ya...
1: Fins al dia d'avui, no?
0: Sí, después hice el máster en la UIC, en la Universidad Internacional de Cataluña. Después tuve de profesor ahí en la universidad unos años y todo corrió bien y tal, con los baches que hay en la vida, ¿no? Nada, todo es dorado así.
1: De fet,
0: fue así que decidimos venir para acá y esta canción, pues, me recuerda la boda porque teníamos una amiga que era cantante de gospel y a mí me encanta y ella cantó esta canción en la boda.
1: Que a mi m'agrada molt en aquest programa quan poseu cançons de moments del passat, per exemple aquest, que tu ja no comparteixes la vida amb aquesta
0: sí.
1: dona, però igualment has volgut que
0: sí,
1: soni.
0: Sí, me dio dos hijos maravillosos, la quiero mucho por haber hecho esto y encantado la vida de tenerla, de haberla tenido como esposa.
1: Sí, sí, sí, és preciós que passin aquestes coses, que no oblidem ni li posem, no guixem, no? Sinó que diguem que bonic va ser.
0: Sí, sí.
1: Que ara el Pablo ens comentava el motiu pel qual va acabar venint a viure aquí. Tu per què vens aquí? Francisco.
2: És una sorpresa. Va ser per un motiu professional. Jo treballava un diari a Brasília, era del director d'art i després em va fer editor executiu del diari perquè fèiem una feina molt creativa. Era les portades del diari cada dia eren una sorpresa.
1: Quin diari?
2: Es diu Correio Brasiliense. I era com que cada dia ens esforçàvem per explicar bé una història a la portada i fèiem com cartells de publicitat. S'explicava les històries amb imatges i textos, però d'una manera que mai s'havia vist. I jo crec que això, per això vaig ganar uns quants premis internacionals i un dia era a la meva oficina, vaig atendre el telèfon i era un dissenyador brasiler que em deia, mira, sóc que tal, ens vam conèixer a una festa, no sé si t'acordes de mi i tal, és que el Toni Casas de Barcelona volia parlar amb tu perquè volia convidar-te per viure a Barcelona, per treballar amb ell. Jo... No, encantat de la vida, no conec el senyor aquest, però estava per venir a Europa de vacances, perquè el diari em pagava, em dava aquest premi.
1: Home
2: és una
1: beca.
2: Una beca, quasi, no, gaire una beca. Sí. Vaig conèixer el Toni Casas i el Quim Regàs, que regentaven amb una consultora internacional a Barcelona com molta influència al voltant del món, i ens vam convidar a treballar, a m'incorporar com director d'art. I la idea primera era com treballar un any i mig. Però d'un any i mig van passar anys, no? Una dècada. No?
1: Que es van vas tornar i vas tornar a venir.
2: I després, sí, després el 2013, després de treballar per alguns diaris de Brasil, em van convidar a Brasil a tornar a Brasil per ser director d'un diari i vaig tornar, però després el Toni Casas altra vegada em va convidar, oi, perquè no tornes. No tornes.
1: I és on estàs ara mateix,
2: sí, això.
1: Si us podeu dedicar al que us havíeu format a Brasil, que això és un luxe.
2: És un luxe. És una situació de molt... Si penses en la situació de l'immigrant, és com que són casos així excepcionals, no? Mm-hmm. Que treballes amb sí. Qui fa...
0: Sí, hay mucho capoeirista, ¿no? Más profesión un poquitín así es más...
2: Es más difícil.
0: Está más difícil, sí, sí.
2: ¿No?
0: Es... yo creo que nos acogieron bien, ¿no? Aquí nos sentimos como en casa y esto es lo que vale, ¿no? Que si tenemos que mostrar nuestra competencia un poco más que los demás. Pero
1: sí,
0: más...
1: sentiu que heu de demostrar més.
0: Sí, un poquitín más de trabajo, más cuando estás ahí, pues las puertas se abren y yo me sentí como en casa. Yo estoy encantado de haber vivido esta mi etapa de vida aquí, ¿no? Sí, y por hoy tengo mis hijos aquí, todos bien, todos feliz. Me puedo decir que estoy concretado, mi vida aquí fue...

0: Soñé que viajava con vosé, dita mar Asunsao, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria conjunt del Pablo Vidal i el Francisco Amaral, que aquest tema es va publicar l'any 1993 i, com comentava en Francisco, et va ajudar a camalar-te a la teva dona, però el que no sabem és com.
1: Ah, és molt divertit. Per cert, el teu portuguès, la teva pronunciació de portuguès està impecable.
0: Moltes gràcies. Ja era hora, perquè pego unes hòsties amb el francès i l'anglès, el meu idioma era el portuguès.
1: És que aquests idiomes són molt propers, no? Un de l'altre són molt propers. És molt divertit, perquè el Itamar Assumpção és un músic que d'una escena paulista, per cert, que és molt rupturista i és molt diferent, és molt alternatiu. En aquest moment, especialment, era molt alternatiu. Ningú gravava les seves cançons. Avui dia sí que ho fan. Però, clar, era una escena alternativa i jo tenia uns quants discs, uns quants àlbums de l'Itamar. I Angélica,
0: que és la teva dona, entenc,
1: que és la meva dona, tenia d'altres, no? I ens vam trobar... És molt graciosa la història perquè ens vam trobar a la Facultat d'Arts, no? Nosaltres estudiàvem arts i ens vam trobar vestits de pallassos. Ella amb el seu i jo amb el meu.
0: S'està posant interessant la cosa.
1: I teníem aquests pallassos, però jo no m'apropava perquè sabia, intuïa, que si m'apropés molt, algun risc tenia, hi havia, saps? Doncs que no volia saber el seu nom, no? Perquè ella se va apropar, em va preguntar com et deia jo, i a tu no et direm el meu nom.
0: Però perquè tenia... O sigui, perquè, vas intuir que t'enamoraries bojament d'ella?
1: Sí, perquè tenia una altra xicota, no? I pensava que millor no apropar-me molt d'això. Fins i tot es van apropar, perquè un dia ella era a baix i jo a dalt i estàvem a la escala i ella va dir: "Oye, Chico, el suc d'Aquarius." Jo dic: "El meu signo no t'ho diré."
0: Aquari, clar.
1: Aquari, clar. I després em va dir com ho diria.
0: Si tu vas intentar regatejar-t'ho...
1: I va ser impossible.
0: I no vas poder, eh?
1: I doncs que quan em vaig donar ja era estava enamorat, no? I, però el que em va ajudar, de fet, a conquistar... Que ahir ja m'interessava a mi conquistar-la, no? A mi em interessava ja tenir-la, no? Com a xicota.
0: Quan vas ja donar-te per
1: estava,
0: vençut,
1: no?
0: I vas
1: sí,
0: dir, val,
1: ja estava.
0: M'he enamorat.
1: I, clar, a aquesta noia li agradava l'Itamar Assumpção. I jo, oye, les connexions es van fent més fortes. I quan ens van donar, ella tenia uns àlbums i jo tenia els altres. I si posàvem-nos tots junts, teníem la discografia completa.
0: Sí, és com la de la mitja taronja, no?, que es diu aquí. Ell, sou la mitja
1: mateix
0: discografia de l'altra.
1: Això mateix.
0: Que preciós. Sí. Que ella entenc que també viu aquí, ara, l'Angèlica.
1: Sí, sí, estem junts fa 30 i... Més de 30 anys, no?
0: Des de
1: 38 anys.
0: I els vostres fills també estan...
1: També és aquest. El més gran és periodista, també. Treballa per lliure i fa doctorat. És Joan Francesc. Actualment és també el president de la Universitat d'Estiu de Catalunya, Universitat de l'UPEC, Universitat Progressista, no?, de Catalunya. I el Tomàs, el més petit, estudia enginyeria de telecomunicacions.
0: Aquest s'ha sabut, el Tomàs.
1: De moment, clar, sí.
0: Els vostres fills, tant els teus Francisco com els teus Pablo, ja són grans i
1: sí,
0: també
1: sí,
0: estan integrats a la societat catalana. Sí. Com els hi heu inculcat l'amor per Brasil, la, no sé si dir-li la brasileritat?
2: Bueno, yo fui casado con una brasileña, ¿no? Entonces... Siempre se habló brasileño, cada año íbamos a Brasil a ver los abuelos y a ver a los primos, a los tíos. Y es algo automático ya, que si, aunque son catalanes, tienen una cultura muy grande brasileña puesta.
0: ¿Pero el mundial amb qui van ells? ¿Amb Espanya o amb Brasil?
2: Mira, con mi hijo, lo tengo duda, yo creo que va con España. Mas va todos los partidos de Brasil a verlo. Entonces yo creo que cualquier uno que gane, estamos felices.
0: Pero una final Brasil-España y no... Uf, a Bailey destrozas la vida.
2: Ahí no sé para qué... Para, yo creo que van con Brasil, sí.
0: Sí, o sea, en una final Brasil-España...
2: Yo creo que sí. Aunque mi hijo es muy futbolero. Yo creo que... Creo, lo poco que conozco sería por Brasil, sí.
0: Això vols, això sí, desitges.
2: Esto mejor.
0: I tu, Francisco, com els inculques això de dir... Nens, la terra, mireu-la.
1: Sí, jo crec que hi ha dues coses aquí. Primer, que el tema de l'idioma, a la meva dona sol dir que l'idioma és matern. El nen sempre parlarà més l'idioma de la mare. Si parla portuguès, parla portuguès, no? I després, quan vam venir a Barcelona, el João ja tenia 11 anys, però a ell no li agradava el futbol. I aquí es va trobar molt al gust. Perquè a Brasil, si no t'agrada el futbol, no eres res.
0: Això t'anava a dir. Així que hi ha brasilers que no els agrada el futbol.
1: Sí.
2: I el samba també, no?
1: Però en Brasil, si no t'agrada el samba, estàs dolente del peu. És perquè tens mal el peu.
0: Tens un turmell, tens un esguin, el turmell...
1: Però vam desenvolupar el projecte presentant el Brasil als nens. I fèiem el mateix. Ens anava cada any a Brasil, viatjava per al voltant del país i vam conèixer molts indrets que nosaltres mateixos no coneixíem amb ells, no, en aquest projecte. I hi ha altre punt també que és molt important, que és la música. Jo vaig néixer en una casa molt musical. La meva mare era soprano. Al meu pare no li feia gràcia que cantava els coros, però ella cantava a casa i a les festes de la família. No? Era la que, sempre arribava un moment que els meus tiets li demanaven que cantassi. No? I m'acordo molt bé de la Fena Colada cantant la Marsellesa, saps? Coses així.
0: La Marsellesa, eh?
1: És molt bé, com el Lluitant, no? Lluitant,
0: les infants de la Patrulla.
1: Lluitant. I el meu pare tenia un tocadiscos, que era un moble enorme, on posava sempre les cançons que li agradava. I aquí hi havia Roberto Carlos, també. Doncs que jo vaig portar a la meva vida tot aquest sentit de la música i a Angèlica també li agrada, la seva mare també canta molt, toca la guitarra, i això va transmetre als nens, als meus fills, aquesta sensació de música. Entonces, a casa, quan ens aixecam, el primer que fem és posar música, no? Fèiem més això, no? Abans de dir-li algú bon dia, era que canció poso, no? Poso. I això, és clar, la música brasileira és la que sona a casa. I el enllaç amb els nens, amb la cultura brasileira, es queda ahí.
0: Aquí hi ha una connexió especial, no, Pablo? Sí. Perquè, clar, tu venies de pares espanyols que van anar cap allà i també et van inculcar l'espanyolitat, per dir-ho d'alguna manera, amb boleros com a La Barca, de Luis Miguel.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: barca de Luis Miguel sonant el llapis de memòria conjunt dels brasilers Francisco Amaral i el Pablo Vidal, que aquest bolero, com dèiem, l'has escollit tu, Pablo.
1: Sí.
0: I això és infància, no?
1: Esto fue... Bueno, yo lo mamé desde pequeño, boleros, porque cuando se reunían los españoles, hacían parte de un club hispano-brasileño, y todos los fines de semana... Yo me acuerdo de pequeñito que iba por debajo de la mesa y ellos cantando, mi padre cantaba en un coral, mi madre también. Entonces se reunían los españoles, ¿no? Catalanes de toda la parte, y empezaban a cantar estas músicas y yo las tengo grabadas a hierro, ¿no? Ahí.
0: Que els teus pares per què van a Brasil?
1: Bueno, era una etapa muy dura aquí en España, ¿no? Y mi padre era electricista. Y estaba entre ir a Canadá o a Brasil. Y lo que le salió primero fue a Brasil. Y estuvo ahí 2 años. Después fue mi madre y mi hermana, que tenía 2 años cuando llegó a Brasil. Y yo ya nací en Brasil.
0: Que entenc que a casa parlàveu castellà.
1: Castellà, un portuñol se parlava.
0: Portuñol.
1: Un portuñol era. Perquè
0: tu tens molt accent brasiler o portuguès.
1: Sí. Porque claro, hasta los 30 estuve ahí y mi cultura, mi fútbol, mi ginga, ¿no? Como se dice aquí.
0: ¿Qué es mi ginga?
1: Ginga es el drible, ¿no? Del fútbol. Es el drible que hace Yamin Yanamán o Ronaldinho. Este drible que hace es la ginga,
0: el dribbling.
1: El dribbling, ¿no? Entonces aquí se dice la ginga, ¿no? Que es el... Lo que hizo el fútbol bonito, ¿no? El juego bonito.
0: El juego bonito, ma.
1: El juego bonito es esto, que es decir, es la manera de jugar tan especial que tienen estos jugadores y muy, muy emocionado cuando se habla en ello, ¿no?
0: ¿Quin records tens d'infància en aquell São Paulo de què? Dels anys 80, 70?
1: Sí, 70. Yo nací en 63, entonces yo desde 5 o 6 años... me acuerdo de ir muy, muy poco a un cine, ¿no? Que si cuando se iba al cine es una fiesta, ¿no? Que sí, en aquella época. Y las reuniones, nosotros íbamos a un club que se llamaba Esperia, que era de social, más que tenía todo tipo de actividades. Entonces yo acuerdo, mi madre, mi padre hacía yoga, mi padre hizo judo, karate conmigo, yo hice gimnasia olímpica, bueno, un ambiente muy sano y yo me embebí ahí, yo hago deporte hasta hoy porque...
0: Las mamás desde petit.
1: Desde pequeño hacíamos todo, mis padres siempre fueron muy, muy deportistas y bueno, hacían gimnasia y todo esto.
0: Que, per cert, si algun oient que ens està escoltant té pensat anar a São Paulo, si veu un japonès, que no s'espanti, perquè la comunitat més gran de japonesos del món està a São Paulo. Sabem per què?
1: Jo no sé per què.
2: Sí, hay un, al final del XIX, del segle XIX, i al principi del segle XX, comencen unes polítiques del govern d'importar mans de treballadors per substituir el treball esclau. Perquè les fazendes...
0: Sí, pel cafè.
2: El cafè i tot això, i tota l'agricultura, i també les fàbriques, no? Hi ha una comunitat molt gran de japonesos i d'italians a São Paulo. A São Paulo, per exemple, vaig treballar fent una consultoria al diari Estado de São Paulo i els apellidos tots eren italians. Tots els apellidos eren italians, no? Els cognoms eren italians. És a dir, aquí el govern planteja la substitució de buscar treballadors on ho haguessin, no? Entonces, japonesos, italians...
0: Van venir molts.
2: Molts.
0: Hi havia molta feina a fer.
2: Molta feina.
0: El cap, els cans brasilers.
2: I es van quedar i es van fer part de la cultura brasilera.
0: Que tant els dos, tant el Pablo com el Francisco, vau néixer, o no vau néixer, però quasi, amb la dictadura.
2: El mateix en 63.
0: I el 64 crec que és quan comença la dictadura. Com la recordeu, aquesta dictadura, que era una mica estranya? No és com la que va haver-hi aquí, per exemple, perquè ja anaven canviant, no? El cap de poder se l'anaven rolant entre diferents militars...
2: Home, era una junta militar, no? Ah, sí, el primer, són etapes diferents de la dictadura. Comença d'una manera i canvia ideològicament entre ells, canvien i es fa més dura. Jo, quan em dono que era una persona, quan tenia 7 anys, la dictadura estava a top, als anys 70, no? Es matava gent. I jo... Sí, de petit no m'acordo molt, només els hines que ens feien cantar al col·legi, però després, als anys 80, ja als 79, jo ja era un adolescent i era molt militant, no? Sí, estava al col·legi organitzant les forces antidemocràtiques, no? Sí, les forces democràtiques per tombar la dictadura. Jo m'acordo moltes vegades de manifestacions de corrent, hauria de córrer, fugint de la policia amb els seus cavalls, no? I tota la meva família també és molt compromesa, era molt compromesa amb la lluita democràtica, no? El meu germà, la meva mare a la església feia el seu treball, no? Doncs que sempre, la meva família sempre ha votat per l'esquerra i encara és així, no? I no sé, jo crec també que la dictadura està això del tarannà brasiler, no? Que s'adapta, no? I busca una manera... Hi ha una expressió molt graciosa brasileira, que és el jeitinho brasileiro, no? Sempre un jeitinho, no?
0: Que és com la picaresca espanyola, no? Pel que he llegit. Que és com sempre trobar una mica el punt divertit i...
2: Buscar una solució. Te busques una solució per un problema o per una situació, no? I t'adaptes. I hi ha aquesta cosa també de ballar, no? Nosaltres no... És com... Busquem una forma musical de trobar una sortida, no? Així.
0: Que una de les eines de resistència més fortes contra aquesta dictadura era la música, cançons com la que ara mateix està sonant de fons, que l'has escollit tu, Francisco, que això és Cada macaco no seu gallo. Aquesta l'he dit bé, també?
2: Molt bé.
0: Explica'ns què hi fan al teu llapis de memòria.
2: Sí, és una canció que em recorda molt la meva infantesa, perquè sortia per els carrers cantant aquesta canció com un boig, així, faria tot el dia, perquè és un poema que és molt divertit per a nens, així, sona molt bé, no? Però és un missatge tan fort avui dia, perquè és com que diu el Riachão, que és un autor i un cantador popular de Bahia, és d'una cultura afro, no? I ell diu, prou de mare negra, ser mare de leche.
0: Digue'm en castellà, això, que no m'he entès.
2: Basta de mujeres negras serem amas de leche.
0: Val.
2: No? Te dona el pit, però basta, prou, no? Así, és negra i para con esto, no? Hubo un problema con la dictadura, claro. Aquí posava qüestió de gènere, de racisme, de servitumbre, no? Como xoxuá, cada macaco no seu galho. Esse negócio da mãe preta ser leiteira já encheu só uma madeira do biberon, já está a ple, no?
0: Sí, ells treballaven la metàfora,
2: això,
0: no?, per saltar-se la censura.
2: No, per afrontar-se, inclús. No?
0: Va, escoltem una mica el Cada macaco no seu galho.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, últim dilluns del mes de juny, i aquest és un dels sons d'aquest dia.
2: De vegades és bonic pensar que l'arquitectura no és una cosa que es construeix i després arriben uns usuaris i li posen cadires i taules, sinó que la pròpia manera en com ocupem els espais també és arquitectura. I aquesta pràctica de l'espai la fem tots, la fem els arquitectes, la fem els no arquitectes, la fem tots per igual, no?
1: Amb dues crisis de primera magnitud sobre la taula, l'accés a l'habitatge i l'emergència climàtica, Barcelona acull des d'avui la flainada de l'arquitectura mundial, amb un repte afegit, a més, que la ciutadania la senti com una cosa pròpia, com explicava, ara escoltàvem, el Pau Baget, que és un dels responsables de la cita. S'esperen uns 10.000 arquitectes d'arreu del món. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells és el temps. Aquesta nit segur que us ha costat dormir. Temperatures de 25 graus al litoral. Continuarà fent calor, però la cosa sembla que tendeix a normalitzar-se. Per avui s'espera sol a pràcticament tot el país i alguns xàfecs i tempestes al Pirineu. El transport públic ara mateix no consten incidències, però avui hi ha vaga de Renfe, convocada pel sindicat minoritari SF, amb serveis mínims del 66% en hora punta. El que fa el transport, el trànsit, diguem, el trànsit rodat, de moment aquesta hora hi ha normalitat. Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, una de les jornades més importants del món sobre el sector. Milers d'arquitectes de tot el món passaran aquests dies per la capital catalana per debatre sobre els reptes i les incerteses de la professió. L'habitatge o la crisi climàtica són les carpetes principals d'aquesta edició, Pau Puig.
3: Està previst que vinguin 10.000 professionals del sector de 130 països que posaran el focus temàtic en reflexionar sobre la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica, la sostenibilitat dels materials o els reptes urbans.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'import que s'atorga oscil·larà entre els 20 i els 250 euros en funció dels ingressos.
1: Per concedir els ajuts no es tindrà en compte l'ordre d'arribada, sinó que els sol·licitants s'ajustin als criteris. No superar el topall d'ingressos, no ser propietari d'un habitatge i que el lloguer no superi els límits fixats segons el territori. A l'àrea metropolitana de Barcelona el màxim és de 1.000 euros. A la resta de la demarcació de Barcelona-Girona el límit baixa fins als 750. A Lleida i les Terres de l'Ebre és de 600 euros, mentre que la demarcació de Tarragona s'estableixen 700 euros.
0: Aquesta limitació és diferent en els contractes que es fan per habitació, els anomenats co-living, on s'accepten ajuts per lloguers de fins a 450 euros a l'àrea de Barcelona o de 400 a Girona, Vicenç Llorca.
2: Si un grup de tres joves viu a un pis de 1.200 euros de lloguer, amb un mateix contracte no hi podran aplicar, però en canvi, si fessin un contracte per cada habitació, sí que hi podrien accedir perquè pagarien 400 euros per cap. La catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marta Franch, considera que hi ha una discriminació.
3: Aquestes bases el que estan beneficiant o el que estan incentivant és el lloguer per habitacions i no el lloguer d'un pis total, perquè el resultat de la suma dels lloguers d'habitacions és molt més alt que l'altre, no?
2: Són declaracions a Ser Catalunya.
0: I més d'una quarta part dels delictes d'odi contra l'orientació sexual que es van registrar l'any passat a Catalunya s'han quedat sense resoldre. Així ho assenyala un informe del Ministeri d'Interior, Laia Massaguer.
4: El 2025 es van registrar 99 casos amb 20 detinguts o investigats, la xifra més baixa des del 2022. L'altra cara de la moneda, però, és que en l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 920 casos i se n'han esclarit 640, un 70%. Així, segons dades recopilades per l'ACN, en 3 de cada 10 incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que en realitat no hi havia cap infracció. Catalunya ha estat la comunitat autònoma amb un nombre més alt de delictes contra l'orientació sexual al 2025, per davant del País Valencià, Andalusia i la Comunitat de Madrid.
0: I 14 bombers de la Generalitat especialitzats en esfondraments d'edificis han arribat a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols de dimecres passat. Aquests professionals formen part de l'equip enviat pel Ministeri d'Interior amb personal especialitzat en diferents àmbits de rescat de diverses comunitats autònomes.
1: I arran dels terratrèmols, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, previst pel 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, ha quedat ajornat. El director veneçolà ha explicat que tots els seus esforços se centren ara en donar suport al país i a les víctimes afectades. Des de l'organització del concert estan treballant per trobar una nova data.
0: I els bombers han rescatat un escalador a Saldes, al Berguedà, que havia caigut de 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Homedes.
2: El grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques l'han anat a rescatar després de rebre l'avís. Primer l'han atès al lloc dels fets i després els professionals l'han immobilitzat i extret l'escaldó que ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
0: I som en plena època de campaments infantils i juvenils i a Cassà de la Selva s'hi fa el Dog Camp. Està adreçat a nens i joves que hi van amb el seu gos. Els participants reforcen el vincle emocional amb el seu ca i aprenen a conèixer millor les necessitats i el maneig de l'animal.
1: Durant tota una setmana comparteixen 24 hores diàries divertint-se, aprenent i millorant en valors com la confiança i la tolerància. Pere López Alsina és el fundador i director del campament.
5: Els gossos t'estimen incondicionalment i et fan ser més persona. No vol dir que si algú no té gos o no té un animal a casa no sigui persona, però sí que et fa posar-te amb una tendresa, amb una cura que és interessant.
1: Fa 12 anys que el Pere organitza aquest campament amb dues modalitats, infantil per nens de 7 a 12 anys i juvenil de 13 a 17. Encara hi ha places disponibles pels més grans.
0: Són les 7 i 27.
6: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
0: Robert Lewandowski, que ja té destí.
2: El Chicago Fire de la MLS va visitar la ciutat i les instal·lacions durant les darreres setmanes i hauria quedat convençut pel projecte de l'equip de l'estat d'Illinois.
0: I en bàsquet va tornar a jugar a la selecció catalana.
2: Després de quasi 3 anys d'absència, així sonava l'himne dels segadors just abans del partit. Derrota per 74-76 contra Gran Bretanya al Nou Congost de Manresa.
0: I avui, Vicenç, què celebrem?
2: Celebrem que la propera matinada tindrem la primera lluna plena de l'estiu astronòmic.

0: Avui s'inaugura el Grec amb l'òpera dels Tres Rals i la direcció escènica de Marta Pazos.
1: El festival celebra 50 anys d'història a Barcelona amb prop de 100 espectacles, propostes que estaran repartides entre el Teatre Grec, a Montjuïc i gairebé 60 espais de la ciutat. S'han posat a la venda 197.000 entrades en una edició que vol ser un homenatge a la trajectòria del festival i alhora una projecció cap al futur.
0: I Andrea Motis homenatja Amy Winehouse. Motis, que ha actuat al costat dels Barcelona Gospel Messengers.
2: Dirigits per Ramon Escalé, han encès aquest diumenge al Palau de la Música amb el concert To Amy, un homenatge íntim i personal a la icònica cantant i compositora britànica d'estil soul que va morir l'any 2011. El recital inclòs cançons com Rehab o Body and Soul.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és dilluns, és 29 de juny. Comença una setmana que culminarà amb l'arrencada del Tour de França a Barcelona i els hotelers no desaprofiten l'ocasió per pujar preus. Un cop més han augmentat les tarifes, en aquest cas un 25%. Ara us ho expliquem, però abans tres imprescindibles. I el primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. Tenim paciència per una incidència. Ara mateix parlem d'aquest accident que continua actiu a la GI-652 a l'altura de Pals, que encara obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa. També encara tenim 4 quilòmetres de retencions per un vehicle avariat a l'A2, que talla un carril a Sant Joan d'Espí en direcció Lleida i provoca 4 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, continuem amb retencions habituals, però amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, una al Llobregat, als túnels de Vallvidrera, a les dues rondes, sobretot en sentit sud i també amb tot el nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Pel que fa al transport públic, atents a la vaga convocada pel sindicat ferroviari per avui i el tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó.
8: Sol i molta calor és el temps que ens espera una setmana més arreu de Catalunya. Avui mateix la temperatura ha baixat poc durant la matinada. Ara mateix tenim 25 graus de mitjana a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona, 20 a Lleida. Al matí alternaran sol i núvols. D'aquests núvols cauran algunes gotellades. Els moments de sol ajudaran que la temperatura pugi ràpidament. I durant la tarda, màximes al voltant dels 35 graus a la major part de Catalunya. Baixaran una mica a ponent. Durant la tarda farà sol, però hi haurà nuvolades amb algunes tempestes locals, però intenses, al Pirineu, també a punts de muntanya de l'interior i per litoral de Barcelona i Girona.
6: Els hotels de Barcelona han apujat els preus un 25% pel proper cap de setmana, coincidint amb el gran depart del Tour de França. La gran cita del món del ciclisme portarà a finals de setmana unes 850.000 persones, segons els càlculs de l'Ajuntament. Ferran Dalmau.
9: Així s'explica que les reserves dels hotels de la ciutat hagin pujat de preu a tots els establiments analitzats per la SER. En la majoria dels casos, al voltant del 25%, però en alguns casos, com el de l'Hotel Catalonia, en ple traçat de la primera etapa del Tour, aquest proper cap de setmana les habitacions costaran un 80% més que qualsevol altre dissabte i diumenge del mes de juliol. Les pujades es noten sobretot als hotels més barats. Els de 2 estrelles pugen al voltant d'un 30-35%. Els de 3 i 4 estrelles tenen un augment de més aviat el 20 o 25%, i els hotels de luxe de 5 estrelles,

0: Fòrum a Montjuïc tallarà mitja ciutat, des de mig matí fins al vespre. Quedaran obertes per la circulació de cotxes, la Gran Via i les rondes. Per l'etapa de diumenge només quedarà afectada la mobilitat a la muntanya de Montjuïc.
1: Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
1: Milers d'arquitectes de tot el món passaran aquests dies per la capital catalana per debatre sobre els reptes i les incerteses de la professió. L'habitatge o la crisi climàtica són dues de les crisis que s'abordaran en aquesta edició.
2: Està previst que vinguin 10.000 professionals del sector de 130 països que posaran el focus temàtic en reflexionar sobre la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica, la sostenibilitat dels materials o els reptes urbans. En la inauguració del Congrés, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat la rellevància de l'arquitectura a la vida de les persones.
3: Aquí a Barcelona, des de fa generacions, concebem l'arquitectura com una política pública, com una eina per fer ciutat, per fer-la habitable. Perquè l'arquitectura no només transforma edificis, que us he de dir, sinó que transforma la vida de les persones.
2: Durant aquests dies i fins al 2 de juliol, Barcelona s'omplirà de xerrades, ponències i exposicions relacionades amb l'arquitectura, amb les Tres Xemeneies com a principal escenari.
1: I des d'avui fins al 10 de juliol es poden demanar les ajudes de la Generalitat als joves per pagar el lloguer. L'import que s'atorga oscil·larà entre els 20 i els 250 euros en funció dels ingressos. Laia Massaguer.
4: Per concedir els ajuts no es tindrà en compte l'ordre d'arribada, sinó ajustar-se als requisits. Cal no superar el topall d'ingressos, no ser propietari d'un habitatge i que el lloguer no superi els límits fixats segons el territori. A l'àrea metropolitana de Barcelona el màxim és de 1.000 euros i a la resta de la demarcació i a Girona el límit baixa fins als 750 euros. A Lleida i a les Terres de l'Ebre és de 600, mentre que la demarcació de Tarragona s'estableix en 700 euros.
1: I Aliança Catalana ha apartat el seu candidat a l'alcaldia de Figueres per mantenir una relació sentimental amb una menor d'edat. Es tracta d'Arnau Liesa, professor de 31 anys, que en un comunicat ha confirmat la relació que des de fa uns mesos manté amb una exalumna seva, major de 16.
0: I en un altre comunicat, el partit ha afirmat que quan se n'ha assabentat ha decidit retirar-li les seves responsabilitats i obrir-li un expedient per uns fets que diuen que són incompatibles amb la formació. L'excandidat ha decidit abandonar Aliança. Ha admès que es va equivocar en no informar de la situació de la direcció, però assegura que no es penedeix de cap decisió.
1: I som en plena època de campaments infantils i juvenils. A Cassà de la Selva hi ha el Doc Camp, si fa el Doc Camp, adreçat a nens i joves d'entre 7 i 17 anys i que hi van amb el seu gos. Els participants, humans i canins, reforcen el vincle emocional.
0: Però per no enganyar ningú, la primera nit és un caos, com admet Pere López Alsina, fundador i director del campament.
5: Els humans, pues, bueno, quan no cau bé algú, t'apartes. Però amb els gossets, pues, si no cau bé, pues, igual l'intentes mossegar. Llavors, el primer dia, nens amb el seu gos, gossos nous que no es coneixen, el primer vespre és molt caòtic, no dorm ningú.
0: Però l'endemà ja comencen a formar-se amistats i aliances entre humans, entre gossos i entre humans i gossos. Durant una setmana comparteixen 24 hores diàries divertint-se, aprenent i millorant amb valors com la confiança i la tolerància.
1: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: La Vanguardia analitza l'abús dels ordinadors portàtils als instituts i les hores de connexió diàries, que són excessives pels menors. El periòdico subratlla que el sistema sanitari espanyol falla en la detecció de l'osteoporosi, els seus senyals d'alarma i el tractament posterior, amb un 72% de dones que no reben les indicacions necessàries. El diari Ara explica que 49.000 barcelonins estan dotats d'alta al padró fictici per tal que puguin accedir als serveis bàsics, i El País destaca que un de cada quatre pisos públics del govern es compren per tempteig i retracte.
1: 8 i 28.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
1: Ja tenim el primer classificat pels vuitens de final del Mundial.
8: Canadà, que va eliminar a Sud-àfrica en la primera eliminatòria de setzens, 0-1 amb gol en temps d'afegit. Avui a les 7, Brasil-Japó, a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, i ja a la matinada, a les 3, Països Baixos-Marroc. Espanya jugarà dijous contra Àustria.
1: I qui ja té destí és Lewandowski.
8: El Chicago Fire de la MLS va visitar la ciutat i les instal·lacions durant les darreres setmanes i hauria quedat convençut pel projecte de l'equip de l'estat d'Illinois. Ho explicava ahir el Santiago Valle al Carrusel.
1: I en bàsquet va tornar a jugar la selecció catalana.
8: després de quasi 3 anys d'absència, i així sonava l'himne dels segadors.

0: I del cap de setmana destacar, per exemple, la festa major de Callús.
1: Callús ha viscut aquest cap de setmana la seva festa major, una de les cites més esperades del calendari del municipi, a part de les caramelles. Des de divendres passat, els carrers s'han omplert d'activitats per totes les edats, combinant cultura popular, música i espectacles.
2: Però em sembla una cosa molt maca, sobretot per la gent del poble, ja que és un poble molt petit i al final aquí ens trobem tots amb tots, i ja de totes les edats.
3: El meu moment preferit és el correpinxos, que porta molta feina, i també la xaranga, després del correpinxos. Bueno, és un espai molt petit, però ve molta gent de fora i és molt maco.
1: Els esdeveniments que han aplegat més gent són el Friki Bingo de divendres, el Correpinxos i Cercatasques de dissabte i el Correfoc. Com a novetat enguany, el dilluns ha comptat amb la cobla, la principal de la Bisbal. Més enllà del programa d'actes, la Festa Major també ha tornat a convertir-se en un punt de retrobament.
4: És una festa major pensada per tothom. Fa molts mesos que treballem amb ella i hi ha un munt d'espais pensats per compartir i fer poble. Creiem que la Festa Major és un moment de retrobament, de fer poble i de crear records junts.
0: També aquest cap de setmana s'ha tancat una nova edició, concretament la 8ª de la Universitat Catalana d'Estiu de Manresa.
1: Aquest cap de setmana Manresa ha acollit una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Des de dijous passat i fins aquest dissabte, la sala petita del Cursal ha reunit anàlisis i xerrades sobre el model econòmic actual, el canvi climàtic, l'habitatge i el futur de la qualitat democràtica.
5: Molt contents perquè hem tocat temes molt, molt sensibles, però molt ben tocats. Som valents per tocar segons quines temàtiques, però sempre ho fem amb el respecte i, evidentment, amb la part molt acadèmica que volem que sigui una part que primi tot el debat.
1: És la 8ª edició i l'espai ha reunit acadèmics, professionals i representants polítics sota el títol Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Les ponències han estat moderades per comunicadors i periodistes de la comarca i també ha comptat amb personalitats reconegudes a Catalunya.
6: És necessari que ens aturem i compartim reflexió, pensament, coneixements, informacions, els que sigui, no? I com que cada vegada tenim menys espais on fer això, és que a vegades més important ser-hi, perquè quan no ho fem, ens precipitem en les decisions i les decisions ens porten al desastre si no són les adequades, no?
1: Els organitzadors han dit que ha estat un nou èxit, reafirmant el format de la UC Manresa com un espai interessant pel pensament descentralitzat de la nació catalana.
0: I ara els parlem d'una manresana, en aquest cas concretament de la jugadora de bàsquet Estel Puiggròs, que ha fitxat pel Guernica i serà la primera vegada que aquesta jugadora, i de moment també l'única manresana que juga a la primera divisió de femenina de bàsquet.
1: Estel Puiggròs consolida la seva trajectòria com a basquetbolista professional fitxant pel Guernica de la Lliga Femenina Endesa. Serà la primera vegada que la base manresana jugarà la màxima categoria del bàsquet estatal.
7: És algo que porto temps pensant i, òbviament, fer el salt de la lliga on estava a la primera lliga és complicat, però bueno, jo crec que estic preparada mentalment.
1: Puiggròs és manresana de naixement, però amb 14 anys ja va marxar de casa per perseguir el seu somni, viure del bàsquet. Ara, 10 anys després, compartirà pista amb noms importants del bàsquet estatal i referents per la manresana, com ara Alba Torrents o Caral Casas.
7: Jugaré contra persones que han sigut les meves referents des de petita, llavors és algo que xoca, no? Llavors és, jo també segueixo sent molt jove, tinc molts anys de carrera davant, però és algo que jugarà una mica en contra potser en el meu cap, però òbviament jo crec que estic preparada i amb moltes, moltes, moltes ganes.
1: Els inicis de la jugadora es troben a Manresa. Va començar a formar-se a l'Escola Joviat fa uns anys, pedrera important del bàsquet a la Catalunya Central. Ben aviat va fer el salt al programa del segle XXI, un centre del rendiment esportiu, i després va continuar la seva formació esportiva i acadèmica als Estats Units, jugant a la NCAA. Quan va acabar la carrera, ara fa dos anys, va tornar a casa per començar a competir a lligues estatals. Fins ara, tant amb el Zamora com amb l'Unicaja, jugava a segona.
7: L'objectiu de Lliga World tinc, òbviament, doncs, sé que m'hauré de guanyar el lloc, sé que serà complicat, però crec que ho puc fer, i si m'han donat l'oportunitat i l'entrenador confia en mi, així que jo crec que, buscar una mica on és el meu lloc en la lliga i a veure què puc aportar l'equip.
1: Després de tot, encara un repte majúscul, jugar a la màxima categoria repartint joc i fent triples, l'especialitat de la base manresana. La temporada regular de la Lliga Femenina Endesa començarà el 3 d'octubre i Manresa hi tindrà una nova representant.
0: I del cap de setmana també i en esports destacar el partit que la selecció catalana va jugar ahir diumenge al migdia al Nou Congost contra la selecció de Gran Bretanya, que va perdre la selecció catalana, això sí, per molt poc.
1: Catalunya ha tornat a jugar com a selecció després de 3 anys. Aquest diumenge els jugadors catalans seleccionats han jugat al nou Congost de Manresa en un partit que ha anat més enllà d'un resultat.
8: Molt maco, l'ambient molt familiar i al final durant l'any potser et juntes amb dos, amb tres, amb un i que tot l'equip bueno, parteixi d'un mateix lloc, d'una mateixa cultura, doncs ens fa especials. I ha sigut un període curt, però crec que tots l'hem gaudit i ha sigut especial.
1: La Federació Catalana de Bàsquetbol fa temps que defensa la necessitat de tornar a disputar partits d'aquest nivell per donar continuïtat i mantenir viva la presència de la selecció catalana a les pistes. L'escenari escollit està a la Casa del Bàsquet Manresa, un pavelló en el qual hi ha fet molta calor, però que tot i així ha respost amb una molt bona entrada. Amb Jaume Pons Arnau a la banqueta, Catalunya ha competit de tu a tu contra Gran Bretanya durant tot el partit i ha arribat als últims instants a opcions de victòria.
9: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir, però aquest és el marc i el marc que hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
1: El partit no ha pogut comptar amb Ferran Bassas, Pierre Oriola, Joel Parra o Oriol Paulí, ja que estan convocats per la selecció espanyola, que juga dijous que ve dia 2 de juliol. Al final del partit d'aquest diumenge, els britànics han estat més encertats i s'han imposat per un ajustat 74-76. Més enllà del marcador, el partit ha deixat la satisfacció de tornar a veure la selecció catalana en acció.
0: Ens anem a les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7, que diu que s'han alliberat 6 víctimes de tràfic d'éssers humans en una operació amb epicentre judicial a Manresa. Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. El Quintanars fitxa Rodrigo C. Oane del Tizona per cedir-lo a un equip de primera federació. I l'estiu deixa l'Associació en Defensa dels Animals de Solsona sense cases d'acollida per als gats rescatats. Això és el que explica el diari Regió 7. A l'equip Berguedà, en portada, destaca Sara Costa, l'alcaldessa de Santa Maria de Merlès. La Riera no està preparada per un estiu com els últims. És l'alcaldessa més jove del Berguedà i la tercera generació de la família que entoma la vara de Merlès, que lluita per superar els aiguats encara de Corpus. Ens anem al Nació Digital Solsona, recorregut fotogràfic per les exposicions de la Baquiol. La Fira Medieval del Drap de Piteu arriba a la seva 8a edició, expliquen, plena de novetats. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia amb l'Infonoia.cat. Arrenca el judici Alba Vergés pel retard en la vacunació de la Covid a Guàrdies Civils i Policies Nacionals. Doncs ens toca parlar del temps. De fet, tindrem un dilluns en dues parts, matí de molt de sol, a mesura que passin les hores i especialment a la tarda han de créixer nuvolades que han de deixar el cel força nuvolat. Això sí, sembla ser que a la Catalunya central no ens arribarà cap mena de precipitació. Podria caure alguna pluja aquesta tarda en algun punt de la comarca de l'Anoia i també en algun punt de la comarca d'Osona que podrien ser en forma de tempesta. La resta, cels mig ennuvolats. Les mínimes avui que han estat molt altes a la Catalunya central. Els hi explico. 20 graus de mínima a la ciutat de Manresa i Igualada. 21 graus de mínima a Vic. Més baixos han estat a Solsona i a Berga, que avui la mínima ha estat de 18 graus. Les màximes que no seran tan altes com les de la setmana passada, però tot i així, avui en punts de la Catalunya central, aquesta tarda s'arribarà als 34 graus de temperatura. Per tant, sí que fa menys calor, però tot i així els termòmetres marcaran aquestes temperatures tan elevades aquesta jornada de dilluns.

0: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
4: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
5: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
6: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
8: tuya, tuya,
7: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
10: Migdia Central, Eli Pagán.
11: La nostra convidada d'avui és una d'aquelles persones que ha fet de la implicació i el compromís una manera de viure. Nascuda a Manresa, ha desenvolupat una intensa trajectòria professional, familiar i social, sempre vinculada a les persones, a la justícia social i a la transformació del món que l'envolta. Escolta, activista voluntària, impulsora de projectes solidaris i referent en nombroses entitats de la nostra ciutat. Avui hem convidat en aquest programa a la Fina Ferrés, a qui li donem la benvinguda. Fina, què tal? Com estem?
12: Hola, Eli. Gràcies, bé. Contenta d'estar aquí amb tu.
11: La idea és parlar, repassar trajectòria. Jo deia això, la Fina és manresana. On vas néixer, Fina? A quina zona de la ciutat?
12: A prop del barri Vell, allà al carrer Sant Salvador, tocar l'Hospital de Sant Andreu. I tota la vida m'he mogut per aquest barri. He fet un buit de la meva vida, amb capses, i sempre he estat allà, al barri.
11: Com recordes la teva infància, Fina?
12: Recordo de jugar al carrer. Era un carrer que no estava asfaltat, que era de terra. Quan plovia ens ho passàvem superbé perquè feia uns recs i fèiem ponts i sortíem tota la canalla a jugar. I ara que s'acosta Sant Joan també recordo les fogueres, que anàvem uns dies abans trucant a totes les cases que ens donessin trastos vells i mobles i ens ho passàvem molt bé. I no enceníem la foguera fins que arribava el carro que venia del camp el meu pare i el meu avi, que havien d'entrar dins el portal, i a partir del vespre, ben sopat, quan ells ja havien arribat, cap encendre tota la canalla de la foguera i els grans i fer allà les festes.
11: Mm. Els pares, a què es dedicaven?
12: Eren pagesos tota la vida. Per part de mare ja han estat pagesos. Ella va néixer a Cal Esteve, de Sant Salvador de Guardiola, que ara és un temple budista. Un dia li vaig acompanyar la meva mare perquè veigués la transformació i li va agradar veure-ho. Després es van traslladar aquí al barri de les Cots, que el meu avi va fer una casa. I el meu pare ja va néixer al carrer Sant Salvador, una casa de tota, del besavi, amb tot de cosins a cada pis. I allà doncs vaig néixer jo, va néixer també abans la meva germana i sempre han nascut la vida allà.
11: Us ha significat a tu com a la teva germana doncs, aquesta vida no? També de provenir de gent de pagesos de la terra?
12: Sí, sí. Penso que perquè quan ets petit, perquè jo recordo haver anat a la plaça, que hi venia la meva iaia, i que d'anar, sobretot els dissabtes, crec que era a recollir, ajudar-la a recollir, tornar amb cistelles cap a casa, i aquella semivergonya que et fa de petit anar amb cistelles pel carrer, però que després, quan ets gran, dius quina sort que vaig poder viure doncs, aquella vida, no? I anar amb el carro fins al camp, o a collir raïms a la vinya, que et deixessin portar el matxo aquell moment. Bueno, la vivència és maques.
11: Sou dues germanes, eh?
12: Érem dues germanes. Mm-hmm. La meva germana es va morir als 25 anys i després, doncs...
11: Home, Déu-n'hi-do, això, no?
12: Sí,
11: deu
12: va ser...
11: molt, també, Fina.
12: Va ser fort per la família, sobretot pels pares. Jo vaig comprendre, sobretot, el dolor dels pares. Després, quan jo ja vaig ser més gran, amb fills, que allò que t'imagines que se't mori un fill, i penso que és un dels dolors més forts que pots tenir. Que se't mori la germana també, però bueno, allò com que vaig poder acompanyar tot el procés de malaltia i estar amb ella, i jo ja tenia els meus 24 anys, pues, també...
11: Però Déu-n'hi-do, era joveneta per això, no?
12: Era joveneta, sí, sí. En aquells moments sí que em va marcar, però allò vaig tenir la sensació aquella de que el dol, si abans has pogut acompanyar, es viu de diferent manera que quan és un dol traumàtic d'una pèrdua sobtada, no?
11: Tornem una mica endarrere. Com era la Fina de petita? No sé si eres tranquil·leta, entremaliada, no ho sé, Fina, com eres?
12: Ja costa la memòria, eh? Jo crec que era una barreja, que era juganera, també era entremaliada, però que l'educació de la família, com que jo vinc d'una família amb molta demanda de

0: encara era aquella època en què ens feien saber la lliçó de memòria i quan la sabies passar més endavant o anar més enrere, aquestes èpoques, però sí, era bastant aplicada. Sí.
1: Bons records també de l'escola, llavors? O... Perquè clar, era molt diferent, ara tu els expliques, no? Els expliques en segons qui el que ens feien, no? El que ens va tocar fer a les escoles, a les escoles, jo encara recordo que ens lligàvem a la... No? Jo devia ser més entremaliada que tu i a mi em lligaven a la, amb la bata a la cadira, no? Allò, aquelles coses, perquè no suposo, perquè no em mogués. Això ho expliques ara i deu ser...
0: Algo molt greu, eh?
1: Exacte. No. No s'ho creuen, no? Era molt diferent.
0: Sí. Jo crec que l'escola em portava bé. Alguna vegada, com que nosaltres escrivíem, fèiem redondilla amb tinter que sucàvem, sí. Alguna vegada havia tacat les coses amb tinta, allò, una taca grossa, que llavors ens renyaven amb aquell secant. Però, per la més, jo crec que em procurava que no m'haguessin de cridar gaire l'alto i, sin cas, de distreure'm amb amagat de la mestra, no? Que no es notés gaire.
1: Parlem un moment del pare, en Salvador Ferrés. Clar, va ser un dels últims supervivents de la lleva del biberó aquí a casa nostra. Quan veu prendre consciència a casa del que havia viscut? Perquè no sé si es va viure amb normalitat, tot aquest tema de la guerra. Sé que hi ha famílies que aquestes coses ha costat molt més explicar. Com ho veu viure vosaltres?
0: Bueno, nosaltres durant molts anys... aquest tema no es havia parlat a casa, poc en sabíem. Va ser quan ja ell, poder a partir dels 90 anys, que va començar a parlar-ne, també perquè, com que memòria històrica, el Quim Eloi s'hi va acostar, va voler saber-ne més, i li van demanar de fer algunes entrevistes, a partir d'aquí ell va anar destapant, perquè abans no havia participat de les actes que inclús es feien. Eh?
1: Sí, perquè... de fet, ara veiem, perquè quan recordes tots aquests actes que es feien, ell hi era, ell hi era molt present.
0: Exacte, però amb l'agrupació de la lleva del biberó que hi havia a Manresa, ell no havia parlat ni havia format part. Va ser més endavant, que llavors el vam acompanyar i també vam fer un grup que anàvem a la Serra de Pàndols, i allò vivia amb molta emoció i molt agraïment dels reconeixements que li feien, no? I va, bueno, per nosaltres també com a família va ser també un reconnectar amb aquest món, els nets, perquè el vestit de soldat que encara està a casa va ser en una festa de l'escola que el meu fill va necessitar anar vestit d'alguna època i es va posar el vestit de l'avi, no? Però després va tornar a quedar a la caixa i no se'n va parlar. Va dir que va ser aquesta última temporada que ho va viure amb intensitat. Sí.
1: Clar, es va morir fa 2 anys, no? Si no m'equivoco, tenia 103 anys també aquesta època, suposo que amb ell també... de fet, tots tenim molts records de veure'l, no? Com que vivim molt a prop, Fina, jo tinc molt record de veure el pare també, doncs, amunt i avall,
0: que va
1: estar molt actiu fins al final.
0: Fins al final, perquè antigament el missatge que havíem rebut a les filles i als nets, no us fiqueu en política, que això pot portar represàlies. I per això jo crec que llavors hi va haver aquest oblit, i fins que ja ets més gran, que no ets tan estricte amb aquesta memòria, llavors va permetre recordar-ho i van fer els vídeos i el Víctor Amela, que el va entrevistar a La Vanguardia en un moment donat, i es va fer doncs una miqueta aquest conèixer la seva història en aquella època.
1: Em sembla estrany, per això que estigués tota la vida, no? O gran part de la seva vida sense parlar-ne, que això segurament és, si parléssim amb moltíssimes famílies, amb moltes famílies, sí. La gran majoria d'aquests temes són malauradament oblidats, sí. O no se'n parlava, no sé si era per por, o aquesta frase que has dit tu mateixa de no us poseu en política, no? Perquè clar, això és...
0: Jo crec que com a pagès estava molt implicat amb el treball a la terra, amb què a casa, doncs, perquè tots estàvem implicats amb el tema de la pagesia a casa, eh? Ells feien vegetals, aquests manats per fer el caldo, el pare va anar inventant diferents maneres perquè arribés millor, quan la cua de les pastanagues doncs ja no era bona, llavors van crear el tema de posar bombosses, i les nenes doncs també havíem d'ajudar quan sortíem de l'escola a fer els manats de vegetals, després anar a repartir la plaça. Jo penso que tot aquest món de...

0: pagesia i de la família van absorbir molt el món aquest altre que va voler com
1: deixar-ho
0: tenir-ho
1: estar.
0: a part, no? Sí.
1: Fina, tornem a tu. Volia parlar doncs, del que va representar doncs, el Salvador, el pare. Comences a treballar molt joveneta.
0: Sí, perquè jo vaig acabar l'escola del costat de casa als 14 anys. Vaig fer primària i tenedoria de llibres i a l'acabar l'escola jo veia com dues opcions, o anar a treballar o quedar-me a casa a fer vegetals, que és el que va fer la meva germana quan va plegar. Jo no volia quedar-me a casa a fer vegetals i jo deia, jo vull anar a treballar. I no contemplava el fet de continuar estudiant, que era el que moltes joves feien. I la professora, la senyoreta Ribas, els deia als meus pares, feu-la estudiar aquesta noia, feu-la anar a l'institut. Però jo això d'anar a l'institut, em sentia com gran per anar a l'institut amb altres joves. I vaig dir, jo vull anar a treballar. I llavors un parent va sortir, mira, jo sé d'allà, que és els Cardona Industrial, que faltava algú i vaig voler anar a treballar als 14 anys allà.
1: I d'aquí vas continuar? On vas anar?
0: D'aquí vaig continuar, llavors va sortir l'oportunitat d'anar a fer d'ajudanta de la senyoreta Pepeta al parvulari de la Sagrada Família. Vaig anar uns mesos allà.
1: La senyora Pepeta és la mare Font de Vila? No,
0: no. Ah. No. La Font de Vila la vaig conèixer després a partir de l'escoltisme, la Pepita. Senyora Pepeta, no me'n recordo del cognom, però estava ella, la Rosifeu, allà als locals de la parròquia. Allà vaig estar uns mesos i després va sortir un treball d'administrativa, d'ajudant a Casals, no, industrial, elèctrica, Manresana i EMSA. Llavors vaig estar allà, doncs, 5 o 6 anys, fins que després em vaig presentar un examen que vaig anar al banc, que una amiga em va dir, per què no vens? I anem totes dues. I vaig provar-ho i em van agafar al banc.
1: Quants anys al banc?
0: Al banc, 30 i pico, quasi 40, eh?
1: Oh, Déu-n'hi-do.
0: I vaig entrar als 21 anys i em vaig sortir als 55.
1: Vas prejubilar, eh?
0: Em vaig prejubilar, sí.
1: Fins ara parlaves, l'escoltisme. Quan entres als escoltes?
0: Els escoltes ja hi volia entrar de joveneta, ser nena per anar al cau, però amb aquesta família amb control estricte de l'àvia, això no era...
1: No
0: estava
1: rebut,
0: contemplat, ni anar amb cap colla sardanista, no et podies posar en cap associació, i llavors no vaig poder. En canvi, als 18 anys ja era diferent, i llavors vaig entrar de cap allò, primer d'ajudant a pioners, així es vaig conèixer una miqueta el que era l'escoltisme, i després ja em van demanar si volia fer de cap a Llops d'Aines, que començava amb la coeducació aquell any, i a partir d'allà doncs, ja vaig fer una estada de diferents anys amb diferents tasques a l'escoltisme.
1: Què s'aprèn en el món escolta? Per què s'aprèn?
0: Molt. S'aprèn molt més que no pas ensenyes, no? El fer de cap és una escola personal, no? S'aprèn temes, com que també fas la formació, depèn una miqueta de les opcions, s'aprèn l'opció educació, què vol dir educar, què vol dir acompanyar, què vol dir estimar el país, les lleis escoltes, què vol dir bueno, la vivència, com vius la vivència de la fe, com ho transmets. I jo vaig tenir la sort de tenir uns grans caps de companyia i també d'uns bons caps d'agrupament i de bons conciliaris, perquè en aquells moments jo recordo el mossèn Escòs, sobretot el Miquel, diferents mossèns, però a mi em va marcar molt el mossèn Escòs, que feia amb nosaltres, ajudava a preparar les reunions quan ens trobàvem, i ella l'opció educació, fe, país, estava tot molt vinculat. I recordo com ens ensenyava a transmetre les coses a les canalles a través del projecte de Titelles. Per exemple, vam fer un gran teatre de Titelles i ens ensenyava com a través de... d'això educàvem, no? D'educar amb valors, els valors com transmetre'ls. I per mi va ser una escola de vida, l'escoltisme. Va ser la meva formació en el món educatiu i després llavors ja vaig formar part d'equips d'educació de CAPs, de formació i més endavant de CAP d'agrupament i de CAP de sots de marcació, que en aquells moments es deia comissàries. Comissàries
1: feia... Molts anys llavors, Fina.
0: Sí, a l'escoltisme hi he passat molts anys, perquè també vaig repetir de cap d'agrupament, ja no et sé dir quants, perquè em costa portar el control, però poder 15 anys, l'escoltisme els he viscut ben bé.
1: Parlaves també de fe, és important també la fe per tu, Fina.
0: Per mi, sí. Ja des de jove ja vaig entrar amb el MUEC, que era el Moviment Universitari d'Estudiants Cristians, i allà vaig aprendre el mètode de revisió de vida, que és el mètode de mirar, analitzar i després actuar. I a través d'aquest mètode doncs, fèiem revisió de la pròpia vida. Érem joves, de diferents edats, sobretot eren universitaris, jo no ho era, però per amistat. I aquí va ser acompanyats del mossèn Joan Auric, que de fet massa hem seguit trajectòria durant tota la vida, fins ara encara, doncs que vam treballar aquest mètode. I per mi la fe sempre ha sigut un puntal de la vida, no? Ja a través també després que em vaig implicar a través de conèixer en Pere Casaldàliga, que el vaig anar a conèixer quan va anar la primera vegada a Roma. A partir d'allà doncs, vam conèixer diferent gent i la teologia de l'alliberament, aquesta fe transformadora de la realitat a través de la vida que va tenir ell a Sant Fèlix, doncs em va marcar tot aquest estil de vida. I a partir d'aquí doncs, sempre he estat acostat de la fe, no? Ha alimentat la meva vida.
1: Què va significar per tu poder conèixer, no? I, de fet, uns quants viatges, eh? A Araguaia, no? Què va significar per tu la figura? I què ha significat la figura del Pere Casaldàliga?
0: Ha significat un testimoni de Jesús de Natzaret, no? Aquesta església de peu de carrer, de peu de terra, dels més pobres, de suport a les persones empobrides i de transformació també a partir de la fe, però sobretot també a partir d'accions de resistència, d'accions polítiques, de treball transformador, una miqueta d'implicar-me en projectes de transformació. I ell va ser un testimoni de seguiment d'aquest Jesús de Natzaret, i a través del seu testimoniatge doncs, entrar més en el que és la teologia aquesta que et deia de l'alliberament i també aquí, que també es pot viure la fe sense entrar en grans... de vegades Roma queda molt allunyat de nosaltres o aquest estil d'església més...
1: Més de carrer, vols dir?
0: Més potenta, que sembla, entrar més en una església més de carrer i de transformadora i reivindicativa dels valors.
1: Una vida, la teva fina, i que encara hi ets complicada, implicada, no?, en molts moviments. En aquest cas, aquí també doncs, parlàvem doncs, del Pere Casaldàliga, del que va significar, però clar, moltes entitats durant molts anys, directora de Càritas, sempre ens equivoquem amb aquesta, sí, amb aquest càrrec de la fina, però abans d'això, jo recordo, clar, també són molts anys, la creació del Consell Municipal de Solidaritat, la Casa Flor Cirera, tot això, la fina també, doncs, Inxuti, no?
0: És que Inxuti va ser el camí per formar part després del Consell de Solidaritat i Cooperació. Ja fa més de 30 anys també que va néixer Inxuti, i que el tema de... Jo el tema de l'Àfrica sempre també l'he portat molt al cor, i haver-hi la possibilitat de conèixer més de prop el tema de l'Àfrica dels Grans Llacs, de el que estava passant
1: els
0: en aquells moments allà, diferents persones molt implicades també, em va ajudar a entrar en aquest món de l'Àfrica i a continuar-hi encara ara en petita escala. Però bé, llavors Consell de Solidaritat va ser la plataforma per formar part de diferents entitats i entre tots donar a conèixer la sensibilitat sobre el tema dels Grans Llacs, les injustícies que s'han fet allà, tot el tema geoestratègic de polítiques invasives, d'implicació de com fem extracció als països africans d'aquests materials, com són el coltan, l'or i minerals preciosos que serveixen per les noves tecnologies, i com aquí no ens n'adonem de que com l'ús que fem de les tecnologies o de coses, perquè tot el tema d'armament també es basa en els nous aparells d'explotació del terra, de les guerres que tot això comporta, de la vida que porten la gent allà, de com quan hi ha denúncies d'aquest tipus les persones són empresonades, com és ara la Victoria Ingabire, que està empresonada altra vegada a Ruanda perquè ha volgut treballar el tema de la democràcia a Ruanda i allà als Grans Llacs, i doncs no qualsevol persona que és contrària a un govern que es presenta com a salvador del món i de portar polítiques emancipadores al seu país, quan és tot el contrari, que és molt... Doncs, quan veus que totes aquestes coses, per petita que sigui la ONG que dona suport a aquestes denúncies, és important pel país, i llavors doncs, per això ens anem mantenint com a inxuti, donant veu als conflictes oblidats, quan fem el memorial Flor Cirera.
1: Ara la tenim aquí, la Flors. Com vas viure aquell moment, no? la mort de la Flor Cirera? Perquè tots també la tenim molt, sí, molt en ment.
0: Jo personalment no la vaig conèixer. La mort de la Flor Cirera ens va trobar al carrer, perquè des de feia un any ja fèiem unes presències a les escales de Crist Rei, amb enceses d'espelmes, denunciant la invasió a Ruanda, de com estaven la comunitat internacional, doncs no feia res per impedir que hi haguessin aquestes guerres, com intentaven fer tornar la gent a Ruanda dient que ja tot havia passat i no havia passat res, sinó que els corredors els tornaven a un país on eren, molts d'ells eren matats, on havien perdut les seves cases, i nosaltres reclamant que es fessin uns corredors amb seguretat, i ens va trobar al carrer amb aquestes manifestacions quan vam saber que la Flors, per haver denunciat el que va veure dins de Ruanda com a metges, van veure uns llocs on la gent era matada, com es tergiversava la realitat, van denunciar ella i els cooperants de Metges del Món doncs el que havien vist, i a partir d'aquí van ser matats, i llavors encara això va reafirmar que havíem d'estar al carrer, i vam sortir moltes entitats aquí de Manresa a protestar i a donar suport a que aquest conflicte es visualitzés al món, no? Uh-huh. I la pena és que a hores d'ara, amb 30 i pico d'anys o 35, encara claro, el govern de Ruanda legitima la versió que tenen dels fets per conservar el seu lloc de poder, i encara els mitjans de comunicació tradicionals, les grans cadenes, li fan el bombo a Lluan, que és aquest gran govern, i que pocs països ja no s'atreveixen a dir el contrari, perquè hi tenen
1: interessos
0: miners allà.
1: Mm-hmm. Parlem de Càritas, perquè els minuts van passant de pressa. Durant quants anys, directora de Càritas, Fina?
0: 7 i mig.
1: Déu-n'hi-doreta. I què tal? Quin balanç fas de tots aquests anys?
0: Per mi també ha sigut un aprenentatge molt important. Jo quan vaig entrar a Càritas, abans tenia amics, i tenia en Lluís, que va ser director molts anys enrere, i quan ell ho era pensava, ostres, quina fortalesa. Deia, això impossible. Allò que dius, hi ha coses que abans dius no faries i tot un plegat t'hi trobes. I quan jo em vaig acostar a conèixer Càritas, això ja fa poder 4 o 5 anys abans de ser-ne directora, vaig entrar a fer alfabetització. Després em van proposar d'entrar al Consell, i allà al Consell, acompanyada de molts bons companys, vaig anar coneixent els projectes. I, bueno, va arribar el moment que el Jaume Jovellà, bueno, deixava la direcció, ja hi portava 6 anys, i em van animant, i em feia
1: respecte,
0: exacte. Però al final vaig pensar, vinga, prova-ho, fa falta algú, prova-ho. I, bueno, i per mi ha sigut un aprenentatge de vida, perquè moltes coses no aprens a portar a direcció de personal, aprens a tenir un estil de dialogar amb els companys de treball, a no sentir-te directora, sinó sentir-te companya, però alhora, doncs, amb molt de respecte, anar portant les coses com des de diocesana ens van demanant de portar-ho, de fer uns projectes interessants, projectes que són de suport a la població exclosa moltes vegades o amb risc de pobresa, i acompanyar aquests projectes per mi ha sigut molt enriquidor, i ho valoro molt positiu, el treball que fa Càritas.
1: Deixes la direcció, però no has deixat Càritas, continues treballant, i què hi fas?
0: Sí, soc voluntària. Fins ara el Joan, quan va entrar de director, va demanar que continués en el Consell i he continuat aquests 2 anys. Ara ja he sortit del Consell i ara estic de voluntària, allà on em vulguin, entre cometes. De moment estic en el projecte d'habitatge, pisos de pas, masoveria urbana, acollida amb 4 coses, secretaria, fent petites coses. Com que tinc una miqueta la visió global, de vegades veig espais on es pot fer suport, empreses amb cor, i vaig fent una miqueta, però ja molt més des de la llibertat personal de no tanta implicació, perquè si la directora doncs et porta quasi a treballar-hi des del voluntariat, jornada bastant regulada, no? I bé.
1: Però la intenció és continuar, no, Fina? De Càritas i on es calgui, en aquest cas.
0: Ja ho anirem veient, però de moment sí.
1: Doncs escolta, Fina, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos a continuar treballant.
0: A vosaltres.
1: I fins la propera.
0: Fins la propera.

0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
1: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
2: Migdia Central, Eli Pagan.
3: Avui parlarem d'un exemple de com la recerca universitària pot transformar-se en eines útils per a la societat. Manresa i Ergo Kids han impulsat una nova línia de materials educatius pensat per apropar la ciència als infants des de les primeres edats. Avui nosaltres, en aquest migdia central, hem convidat a la Montserrat Pedreira. Ella és la vicedegana d'Educació de la Manresa FUPA, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Què tal? Com estem? Montse, tot
4: bé?
3: Sí?
4: Perfecte, moltes gràcies per convidar-me.
3: Escolta, parlarem doncs d'aquest projecte de Manresa i de la Manresa i d'Ergo Kids. Primer de tot, com neix la col·laboració entre Manresa i Ergo Kids?
4: Doncs sorgeix.
3: Sí.
4: Bé, de fet, perquè Ergo Kids, que a través de la marca Alvera, fabrica mobles de molta qualitat per a les escoles bressol i les escoles. Mm-hmm. I, per tant, nosaltres diguem-ne que els coneixíem amb ells. I ells, al venir aquí a la Upetita, van conèixer també el lab i els estris, els mòduls del lab. I llavors, bueno, d'una manera així, jo crec, molt bonica, una empresa privada i una universitat, no? Van entrar en contacte pensant que podien fer un win-win per tothom, no? Mm-hmm. Amb que ells, que es dediquen a construir mobles, i que no fan només mobles tipus cadires, que també ho fan, eh? Però també mobles així més pensats per la psicomotricitat, o sigui, amb una finalitat més pedagògica, els va semblar que també podien començar a parlar de com fer que alguns dels mobles del lab, alguns dels mòduls, els poguessin comercialitzar ells.
3: Uh-huh. I com ha anat tot això? Heu signat un conveni de col·laboració? Com ha quallat tot aquest projecte?
4: Sí. Va ser una mica llarg, perquè com que és una cosa molt nova, perquè clar, nosaltres no ho havíem fet mai, ni ells tampoc, doncs evidentment vam tardar un temps a anar i venir, de què fem i tot plegat. Però sí, el fet és que vam escollir uns quants dels mòduls del lab, els que ens semblaven, per una banda, més robustos, amb més recorregut pedagògic, d'aprenentatge, i també més fàcils, que normalment els mestres els troben més atractius, diguéssim. I llavors ells van començar a pensar com ho podríem fer. I aquí, ara aprofito per dir que no només intervé Ergo Kids o Alvera i la Universitat de Manresa, sinó que entremig hi ha una altra persona molt important, que és el Toni Mayor, amb l'empresa Ho Faig, perquè és la persona, nosaltres pensem mòduls. El Toni en fa un prototip, ens fa el que li demanem. I Alvera el que farà és utilitzar aquests prototips del Toni per fer-ne, diguem-ne, amb tirades més grans, no? El Toni, al final, és un artesà de la fusta i tu li demanes el que vols i ell t'ho va fent ens arreglem els mòduls tal com nosaltres els tenim pensats al cap i els construeix amb real, no? Llavors, el que han fet al Vera, o el que faran, perquè encara no ha començat a comercialitzar-los, però està ja la cosa en marxa, és aquesta idea de dir, anem a construir el prototip del Toni, però no només una tirada així artesanal, sinó amb una tirada en què es puguin fer doncs, per vendre a qualsevol que el vulgui demanar.
3: Que és a dir, vosaltres ja hi treballàveu, podem dir-ho així, no? És a dir, que és la persona que us feia aquests mòduls i que fèieu servir vosaltres, no? I ara això doncs, es farà, podríem dir-ho, de forma més industrial.
4: diguem que a partir del saber nostre, del saber del Toni, llavors el Vera ho arribarà a comercialitzar de manera que serà senzill per les mestres i les escoles aconseguir aquests mòduls.
3: Què significa per vosaltres això, no? Perquè de dir, mira, perquè aquests mòduls els penseu, els heu pensat. Sí. Ells sí que els fa, no? Però Déu, són pensats des de vosaltres.
4: Sí, sí. Això, de fet, és el resultat de que ara mateix, per exemple, estem celebrant aquest any els 10 anys del Lab. Resultat de 10 anys de posar en pràctica una recerca des de la teoria, des de la universitat, no? De posar-la en pràctica i de jugar entre aquesta cosa de la teoria i la pràctica i anar avançant per aconseguir pues, fer una transferència de coneixement real des de la universitat cap a, en aquest cas, l'escola, perquè som formadors de mestres d'infantil. Però, bueno, que una de les coses interessants de la universitat és no crear només recerca i saber per alimentar-se ella mateixa, la mateixa universitat, sinó el fet de poder-ho extreure i portar-ho amb una utilitat real a la societat. Això, sí. Que no passa gaires vegades, i menys en l'àmbit de l'educació, jo crec que és una consecució molt important.
3: I, Montse, què tenen d'especial aquest tipus de materials o aquests mòduls, no? Respecte d'altres recursos educatius que podem, que segurament, no? Evidentment, hi ha el mercat.
4: I tant. No, de recursos educatius n'hi ha moltíssims al mercat. El que tenen d'específic aquests mòduls és que són tots mòduls de ciència pensats perquè amb molt poca intervenció d'adult els nens i nenes entren en contacte amb fenòmens i materials de la ciència. I, per exemple, tenim el circuit d'aigua tancat en què a través d'una bomba es pot fer pujar l'aigua i, evidentment, te n'adones que per fer pujar l'aigua necessites un esforç mentre que per baixar sola, però després a la baixada podem trobar doncs, camins diferents i els nens i nenes poden anticipar quin serà el camí de l'aigua en funció de si obren o tanquen segons quines claus. O tenim uns engranatges en què també els nens i nenes poden anar formant en línies d'engranatges de manera que movent-ne un en una banda s'acaba transmitint el moviment doncs, un tros més enllà. Al final això, o el magnetisme, o la dalt dels forats, o les rampes, són fenòmens que es treballen des de la ciència que els estem pensant per nens i nenes des de 2 fins a... De fet, hem fet un mòdul també per bebès, però des del 0 fins als 6-8, però que sabem que quan són més grans, a secundària, que acaben posant-hi mesures, fórmules... Vale? I llavors entenem que són nens i nenes que s'hi han jugat i han controlat el fenomen quan eren petits i de grans, és a dir, el joc directe amb el fenomen ajuda a entendre quan estàs fent fórmules que si no al final acaben fent fórmules sense sentit, no?
3: I no sé si es crea alguna marca amb aquest tipus de mòdul, algun nom concret?
4: Bueno... Sí que n'hem dit... A veure, la marca Lab és una marca, la 06 és marca registrada. Llavors, això jo crec que són, si tindran mòduls al Vera Lab 06 o alguna cosa així, ara no t'ho sé dir exactament, però sí, seran identificats, perquè, per exemple, el Vera també fa mòduls de la Pickler, que és una casa que fa mòduls i construccions per psicomotricitat, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, ells fan allò per una banda i aquí faran aquest joc, de moment són... 6 mòduls que hem previst que ells crearan o fabricaran, 6 prototips, i si serà marca Olvera Lab 06 o alguna cosa així.
3: I no sé si deies, que s'ha parlat d'aquests prototips, d'aquestes 6 propostes, no? de mòduls que vosaltres doncs, utilitzeu en el Lab, i també, per exemple, no sé si us heu fixat també, en aquest cas, amb el tipus de materials amb els quals es fan aquests mòduls, és a dir, aquí també hi ha criteris, Montse?
4: Bueno, sí, aquí la construcció, que això li devem al Toni Mayor, és molt cuidada. El tipus de fusta que utilitzen és la fusta que dura molt, que pesa poc, tots els cantos són arrodonits. Té unes especificacions tècniques que tampoc et sabré dir exactament, però sé que sí que a partir del fer del Toni, que això ho cuida moltíssim, el Vera també ho ha integrat, perquè aquests mòduls, esclar, han d'estar en contacte amb nens i nenes molt petits, per tant, han de complir tota una sèrie de requisits perquè ningú es faci de seguretat i de robustesa.
3: Deies, que s'ha signat, doncs ja heu fet la signatura d'aquest conveni, és a dir, hi ha calendari a partir d'aquí, quan això estarà ja plenament operatiu o quan es podran ja comercialitzar aquests mòduls, com va això?
4: No
3: encara
4: tenim
3: falta.
4: data exacta, perquè això té un camí una mica llarg també, perquè ara han de preparar com ho faran des de la seva fabricació, però també el fet de que han de demanar una ISO, no? Un reconeixement de que tot està seguint les normes de seguretat que s'han de seguir. Per tant, molt ràpid no serà, però jo crec que en un temps mig curs que ve segurament podran tenir això, diguem-ne, en catàleg, i per tant doncs les escoles podran demanar les peces aquestes, els mòduls a la vera, sense cap mena de problema.
3: Clar, aquests mòduls venen amb assessorament, Montse?
4: Sí. Això era una de les coses que també el Vera tenia molt, molt, molt present i que estava molt interessat. I sí, efectivament, perquè una cosa és donar-te un material, que això ens passa una mica aquí al lab també, que a vegades les escoles venen, les mestres, ai, que maco això, que sí. Però clar, si no saps què s'està treballant a dintre, quines preguntes són interessants de fer, quin altre, què pots afegir per donar-li més recorregut a la proposta, clar, estàs perdent molta capacitat del que podries fer. Per tant, i com que aquestes propostes es valen uns diners perquè estan molt ben construïdes, sí que és veritat que sempre van acompanyades d'una formació a l'equip de mestres que ho comprin, amb la idea d'ajudar-los a treure el màxim rendiment possible d'aquestes propostes que comprin a partir pensant en el seu rendiment pedagògic i d'aprenentatge.
3: Ah, Montse, suposo que contents, satisfets, no? Sempre que llanceu projectes nous, no?
4: Molt, molt. Estem molt contents perquè això que et deia, no és gens habitual que des d'una universitat d'educació, des de l'àmbit de l'educació, s'arribi a fer una implementació real o una venda real d'alguna cosa. Per tant, sí, estem molt contents.
3: De fet, estem ja a l'estiu, estem a les portes, no? De ja pensant segurament més de cara a la temporada vinent, que no? El curs vinent, que no pas el que... Perquè ja no, en aquest cas, les escoles ja han acabat. Quin balanç feu del lab, suposo que bé, no? També, d'enguany,
4: ah,
3: Montse.
4: Sí. No, molt bé. El lab continua tenint molt d'èxit entre els mestres, les escoles i mestres que ens visiten. Solem tenir moltes escoles que repeteixen. Jo crec que som molt coneguts ja aquí a tot Catalunya i ja saben algunes escoles que són lluny, que no només poden venir amb els nens, que a vegades és costós, sinó que també anem amb els furgonetes. Per tant, jo crec que el lab té camí. Porta 10 anys, amb aquests 10 anys ha fet molt camí, però d'aquí 10 anys, que jo ja no hi seré, el camí que li queda per recórrer és moltíssim encara.
3: Doncs tot aquest camí que recorre, aquests 10 anys, doncs, que déu-n'hi-do el recorregut que porta el lab.
4: Sí.
3: Per tant, avui també li agraïm molt a la Montserrat Pedreira, vicedegana d'Educació de la Humanresa FUB, que ens hagi volgut acompanyar en aquest migdia central parlant, doncs, d'aquesta aliança de la Humanresa i també d'Ergo Kids. Montse, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I molt bon estiu.
4: Igualment.
3: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Doncs acabem aquest migdia central. Passen 30 segons de la una del migdia. Nosaltres tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Fins demà, les notícies i el passeu-passeu. Adéu-siau. Que vagi tot molt bé.
5: Tierra Exteriores insiste en que el teléfono de emergencia consular se mantiene plenamente operativo. Han recibido ya más de 635 llamadas. Está siendo clave en estas horas la llegada de ayuda humanitaria. La Unión Europea está destinando 5 millones de euros para proporcionar refugio y atención sanitaria. Además, estaría organizando un puente aéreo para transportar suministros esenciales. Está previsto que a principios de semana salga un vuelo desde Copenhague con 50 toneladas de material.
6: Aquí en España, la empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el juez que le ofrecieron un soborno para que cambiase su declaración sobre haber llevado bolsas con dinero a Ferraz. Sin embargo, ha dicho que no recuerda las reuniones ni las fechas claves de esa operación. Miguel Ángel Campos.
7: La empresaria ha ratificado que la abogada Leticia de la Hoz intentó sobornarla con 250.000 euros para que cambiase su declaración y negase haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Pero las fechas que ha ofrecido casan mal con otros indicios del sumario. Pano sitúa la reunión con la abogada un 14 de febrero, pero el primer contacto de Leire Díez con el letrado Ismael Oliver para abordar el supuesto soborno se produce 3 días después. Pano también ha sido esquiva sobre otras posibles reuniones para cerrar el trato. No recordaba intervinientes ni fechas. Leticia de la Hoz niega soborno. Sostiene que Carmen Pano le propuso un negocio ilícito y la echó de su despacho. Carmen Pano fue detenida por el caso Hidrocarburos Villafuel. Con antecedentes por estafa, no paga impuestos desde 2014 y forma parte de la supuesta organización criminal que lidera su ex yerno Víctor de Aldama.
6: La localidad sevillana de Mairena de Aljarafe ha llevado a cabo un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el sábado, presuntamente a manos de su pareja.
8: Y ahora hacemos el minuto de silencio.
6: Un minuto de silencio que acababa con estos aplausos, un día completo de luto oficial allí. Hoy el Poder Judicial ha dado datos de las denuncias de violencia de género en España en el primer trimestre de 2026. Ha habido 51.000, un 6% más que el año anterior. Mariola Lourido.
8: De enero a marzo han descendido las órdenes de protección de las víctimas, tanto las solicitadas como las acordadas por los juzgados, que fueron 7.000. Las mujeres maltratadas presentan 3 de cada 4 denuncias. Su entorno, solo el 1,94%, Esther Rojo, es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
9: Un llamamiento al entorno familiar, laboral y social de las mujeres víctimas de violencia de género para poner estos hechos en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales.
8: Otro dato negativo, más de 5.000 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor. Ha subido casi un 9% con respecto al año pasado. Se dictaron 15.000 sentencias en estos 3 meses. 8 de cada 10 fueron condenatorias.
10: Cadena Ser. Servicios informativos.
11: ¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento?
12: ¿Cómo?
11: Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
13: Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa.
14: Radio Manresa, al 95.8 FM. Cadena Ser.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
16: tuya,
15: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
17: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
18: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
19: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
20: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
15: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
16: tuya,
15: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
17: Pues sí, prima. El seguro que no esperas, con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
14: Radio Manresa, al 95.8 FM. Cadena Ser.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
21: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables, per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 29 de juny. El penúltim dilluns esportiu de la temporada del Passeu Passeu, que ens ha permès fer una immersió profunda en tot el que l'esport de casa nostra concerneix. I ho hem fet parlant amb els representants polítics de pràcticament tots els pobles del Bages, que ens han anat explicant setmana rere setmana de quina salut gaudeix l'esport al seu municipi, tant a nivell de clubs com d'equipaments. Uns dilluns també on sempre hem estat molt ben acompanyats de col·laboradors que ens han permès entrar dintre de l'actualitat esportiva de la comarca d'una manera amena i distesa, alhora que d'allò més enriquidora. Vam començar amb el Marc Rivera i l'Ariadna Gumbau i hem acabat amb el Sergi Vázquez, a qui li agraeixo profundament que hagi volgut pujar al vaixell del Passeu Passeu i amb qui avui tornarem a parlar del Mundialet Intercultural de Futbol i dels partits que s'han disputat aquest cap de setmana. Què tal, Sergi, com estàs?
1: Molt bon dia, doncs moltes gràcies.
0: La temporada que ve... Segueixes, no? Renovem?
1: Sí, sí, renovem.
0: Renovem contracte per la temporada que ve. ja hem fet el primer spoiler. A banda del Sergi, avui ens acompanya un dels últims alcaldes que ens queden per entrevistar i l'últim que vindrà en aquesta temporada de Passeu Passeu, que és el Jordi Borràs Vilanova, alcalde de Sant Mateu de Bages. Què tal, Jordi?
2: Bé, molt content de ser aquí. Gràcies per convidar-me.
0: Home, Jordi, si vols, et pots apropar una mica més al micro, sí, perquè així la gent et sentirà millor.
2: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs, com acostumem a fer amb tots els alcaldes i alcaldesses que venen, és demanar-vos de quina salut gaudeix el vostre municipi i també... tenint en compte que a finals de l'any passat l'Abel García, secretari general d'Esports de la Generalitat, va fer públic que hi hauria, es posaria en marxa un pla de xoc amb una quantitat econòmica depenent dels habitants de cada municipi per millorar alguns dels equipaments esportius. No sé si des de Sant Mateu us hi heu adherit, si no, amb què ho destinareu? Endavant.
2: En aquesta línia concreta, a Sant Mateu no ens hi hem pogut adherir perquè al final... Sant Mateu és un municipi molt petit.
0: Quants habitants sou?
2: Som 640, crec, repartits en 5 nuclis. Llavors tenim un únic nucli urbà, que és Valls de Torroella, on sí que hi ha unes infraestructures esportives. Doncs tenim un camp de futbol de terra, una pista esportiva, una pista de tennis i una piscina municipal que realment, comparant-nos amb altres pobles de 350 habitants, doncs estem molt contents de les infraestructures que tenim. Però sí que és veritat que com un objectiu a llarg termini tindríem poder posar gespa al camp de futbol. Per què? Perquè el Futbol Club Valls tenia tot un futbol base i a la que s'hauria Cardona i pobles del voltant van anar posant gespa, doncs va desaparèixer aquest futbol base i per tant sí que seria... ens agradaria poder fer això, però clar, és totalment inviable econòmicament, a no ser que hi hagi un pla de xoc que realment sigui de xoc pels municipis petits. Què ens va passar amb aquesta línia? Doncs que la dotació pressupostària que hi havia pels pobles petits, ara no la recordo específicament, però no arribàvem ni a fer l'esplanada. Sí que anem renovant instal·lacions amb les sectorials de la Diputació, que això sí que ens paguen el 100% de l'obra, i per tant podem anar fent. Ara, de fet, tenim previst ja executar molt aviat el camp de futbol de Sant Mateu de Bages, del poble de Sant Mateu,
0: del nucli de Sant Mateu,
2: poder-lo com transformar en una pista esportiva per donar-li... Clar, és un camp de futbol de terra supergran que evidentment mai hi pot jugar ningú perquè són poquets a Sant Mateu i per tant per omplir un camp de futbol d'aquestes característiques, però ens ha semblat que fer una pista esportiva més petita amb dues porteries, ficar alguna cistella de bàsquet, doncs això permetrà fer algun partit de festa major o que el jovent del poble, inclús nens, doncs puguin utilitzar aquestes infraestructures. I a banda d'això, doncs, a Sant Mateu, si una cosa tenim és molt espai, molt bosc, som molt privilegiats. Tenim 103 quilòmetres quadrats de municipi, per tant, tot el que és senderisme, córrer, bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera, tot això sí que...
0: Ho potencieu, no?
2: Sí, i la gent, vull dir, i tenim molta gent que ve a fer això, i també això ens va bé per inclús una mica el turisme, restaurants i tot això, però a part, doncs, la gent que viu allà també fa molt aquest esport.
0: Tinc diverses preguntes. La primera, completament de la ignorància, que si el pla de xoc hagués comptat amb una quantia més generosa, s'hagués pogut posar gespa al camp de futbol de terra que hi ha a Valls de Torroella. Perquè les famílies a la que veuen que els altres pobles del voltant tenen gespa als seus camps se'n van cap allà. Justifiqueu-me la resposta, és a dir, què passa amb un camp de terra a diferència d'un camp de gespa? Perquè les famílies decideixin que és millor...
1: No, bé, és un tema ja doncs, que els pares prefereixen i els nens prefereixen jugar en gespa artificial com els com els jugadors de primera divisió, de Barça, vale. En fi, que és, ja és l'estàndard d'avui dia, ja el camp de terra doncs és l'excepció, a casa nostra queden comptats, perquè ja a Calders acaben d'instal·lar la gespa, jo diria que és dels pocs que queden al de Valls de Torroella on s'hi jugaven, perquè tinc entès que el Valls ha acabat jugant aquesta temporada al camp del Súria.
2: No, ha jugat a Valls. Sí, sí.
1: Pues, bueno, deu ser dels pocs que queden, i bé, evidentment, doncs és un efecte crida. Els nens van on hi ha gespa i els amiguets s'ho diuen. I...
0: Però és també un tema de que amb gespa es pot jugar millor, amb gespa quan caus no et fas tan mal, ah, és una mica per això,
1: sí,
0: també?
1: Sí, no, i tant.
2: És comoditat.
1: Sí, és comoditat.
0: Sí, sí. I és una reivindicació que ja fa temps que hi és per part del poble, o s'assumeix que sent un poble petit no, l'Ajuntament no comptarà amb els suficients diners com per engespar-ho?
2: Nosaltres, l'anterior alcalde, que a més era el president del club, el Josep Maria Junyent, que és una persona que sí, sempre diu, hi ha molta gent que diu si no ho va aconseguir ell no ho aconseguirà ningú, que tampoc és això, però sempre dèiem el mateix, diu, no hi ha ningú que tingui més ganes que jo que aquest camp sigui de gespa. Clar. Però jo sóc alcalde i he de tenir la responsabilitat, i financerament hem de fer les coses amb dos dits de front. Llavors, si algun dia surt una línia específica per gespa, camps de futbol petits, de nuclis rurals, etc., doncs allà serem els primers, però el que no podem és acollir-nos a un pla de xoc que hem de pagar, ara no sé quin tant per cent, d'una obra supergran, o fer un crèdit per ficar una... Que potser si tenim un camp de gespa podem tornar a tenir futbol base, segurament, però, clar, no podem muntar un parc d'atraccions a cada poble. De la mateixa manera, tampoc, clar, és el mateix.
0: Clar, en un poble tan petit i tan dissipat, quina importància hi té l'esport? És a dir, quins són els reptes de la regidoria d'esports? Clar, és que em poso la vostra pell, i com es potenciaria, tenint en compte també que és una eina de cohesió social molt important, de sentiment identitari, i també tenint en compte, no sé la mitjana d'edat dels habitants que viuen a Sant Mateu, però...
2: És alta.
0: Clar, doncs l'esport també és un...
2: Clar, a nivell... És a dir, com tots els municipis petits, hi ha regidories que queden com una mica estranyes, vale? Perquè, per dir alguna cosa, perquè, clar, hi ha regidories que tenen molt poc pes en un poble tan petit.
0: Realment. I esteu obligats a posar-les, eh?
2: Sí, sí. Vale. Bueno, no sé fins a quin punt l'obligació, però clar, esport sí, perquè al final nosaltres sí que tenim esport, tenim el Futbol Club Vells de Torroella, tenim el tenis de la Vells de Torroella, que està en una categoria molt alta, ara no sé quina categoria és, però a nivell de tenis taula tenen algun jugador que estan jugant a nivell nacional, vull dir que estan a lligues altes. Però clar, tu tens Súria a 5 minuts, amb oferta de bàsquet, handball, tot el que tu vulguis. Bueno, clar, i nosaltres què hem de fer? Tenir un equip de cada, és que no pots. Llavors, els objectius de la regidoria d'esports, jo diria que és intentar mantenir el que tenim, i si podem millorar, millorem. Però al final, també ha canviat una mica el temps. Abans era, quan jo era petit, que no fa tants anys, però que tots feien futbol. Tots feien futbol. I ara això ja no és així. Llavors, tenir un club amb un futbol base potent en un poble com Vells de Torroella, que repeteixo que som 340 habitants, ja no parlo de Salo, Castelltallat i Sant Mateu, perquè això evidentment és impossible, perquè no tenim ni camp de futbol en aquests nuclis. Però és com molt difícil i gairebé impensable, perquè al final és això. Un està apuntat a l'escola de trail, l'altre fa un bàsquet, l'altre fa handbol. Clar, llavors és... alguns fan a Cardona patinatge, escola de música, ara hi ha molta gent que va a l'escola de música.
0: Clar, no, com... no. I també és això, no? Si la gent que hi viu... No són nens i nenes essencialment, no? Que potser les extraescolars. Per això jo deia, repensar una mica en què destina els esforços la regidoria d'esports, en el sentit de dir, ja que dius que hi ha tantes hectàrees de terreny que teniu, ostres, no ho sé, ens hem plantejat fer un itinerari de tal, o ens hem plantejat destinar els diners de la regidoria d'esports a fer un esdeveniment que tingui a veure doncs, amb la BTT, jo què sé.
2: Això s'està fent, fet en el terme de Sant Mateu de Bages es fa la cursa de Castelltallat, que és la cursa,
0: sí, correcte,
2: que és una cursa que té bastant nom, i també es fa la pedalada que es diu la Racons, que és de bicicleta de muntanya a Valls de Torroella.
0: Llavors aquesta no la tenia controlada.
2: Vàries caminades que organitzen a cada poble i molts voluntaris. De fet, allà tenim una zona que tenim molts... Jo sóc un d'ells, ara ja no tinc tant temps, però som gent que anem en bicicleta i que ens dediquem doncs, a netejar i obrir camins per fer caminades, per fer curses d'aquest tipus. Tot això també ens tira bastant. I llavors, doncs, des de l'Ajuntament, en el moment que estan constituïts com a entitat, doncs ja portem el que podem, ja sigui de fons propis o la típica subvenció de la Diputació per esdeveniments esportius, doncs que nosaltres, doncs, 2.000 euros, doncs va, cap aquí o cap allà. Tenirem una mica així. Clar, fons propis a Sant Mateu, és que recursos del pressupost municipal és que no n'hi han.
1: Posar en valor el Valls de Torroella, perquè és un club a més molt simpàtic, a tothom li té molta estima. Allà amb Esport Central hem anat alguna vegada a fer un Valls Súria i derbis d'aquests, que per exemple el Valls de Torroella Súria, perdona, però és un partit del siglo, vull dir, i i veus que de sobte de tot aquell entorn d'aquella instal·lació, que és molt maca, és molt simpàtica, també a la gent li agrada anar a jugar allà perquè li recorda, el temps que ja no en queden gaires de com aquest. I bé, doncs és la gràcia d'anar a jugar a Valls, de jugar encara sobre terra. Al final, quan és competició, a ningú li agrada. A més, el Valls té un equipet molt apanyat, vull dir que...
2: Sí, ara sí.
1: No, té molt mèrit. Ara ha estat a quarta, però bé, és el Valls, clar, que és que estem parlant d'un municipi que no hauria de tenir equip de futbol, segurament. És un dels més històrics, insisteixo, estimats del Bages, i tothom com que li té molta simpatia en aquest club, tot i que anar a jugar allà després tu has de currar, perquè clar, és un camp de terra que ells dominen.
0: Això és el que anava a dir, la gent no li deu fer gràcia venir a jugar aquí.
1: No, gràcia és que clar, anar allà i és com un mal de queixal, perquè estigui en la posició que estigui el Vall, saps que anar allà, vull dir...
2: Sí, a vegades els resultats dels visitants no surten amb el que s'esperen.
1: Clar.
2: El Valls a casa aquest any ho ha fet molt bé. Perquè clar, és això, un camp de terra que... Bueno, al final suposo que jo no hi entenc gaire, però el fet d'entrenar cada dia amb terra,
1: sí,
2: i jugar amb terra,
1: o
2: jugar-hi un partit de la temporada, doncs canvia molt.
0: Llavors, completament.
1: No, igualment, si els hi demanes als jugadors, segurament et diran que els agradaria més jugar en gespa.
0: Està clar. Tots els jugadors són de Sant Mateu, del poble? No, eh?
2: Ara...
0: Però això també té mèrit, no?
2: Si des de fa una temporada o dues, que és com que s'ha fet com que el bé del Súria és el Valls, més o menys, vale?
0: Ah, vale.
2: I tenim doncs, molts jugadors de Súria, que ja n'hi ha vingut sempre, jugadors de Súria, feien per proximitat, perquè al final Súria tenia dos equips, i no tothom que vol jugar a futbol a Súria i cap en aquests dos equips. Però ara sí que és veritat que, clar, el no hi haver-hi Súria B, doncs tenim molts jugadors de Súria que juguen molt bé, jugant a Valls, i això també ha fet que gent de Valls que ja no jugava a futbol potser reincorporat a tornar a jugar al club, perquè ara hi ha bon equip, hi ha bon ambient, i s'ho passen molt bé. Vull dir, jo tinc molts amics, els anem a veure, perquè el fet de... També a nivell de públic, de la gent del poble, el fet de tenir gent del poble i gent de Súria, que ens coneixem tots perquè hem anat a l'institut, som companys, doncs fa que, ostres, que ens vingui de gust anar a veure el futbol també, que hi hagi ambient al camp. Clar,
0: abans, és un esdeveniment de poble.
2: Jo recordo fa, no sé, 5 o 6 anys o més, que jo no anava al camp de futbol i no coneixia gairebé ningú. Llavors és com... És el Valls perquè porten la samarreta del teu poble, però jo no em sentia identificat amb aquell club. Tampoc. És a dir, hi ha gent que és molt del Valls i llavors jugui qui jugui, però és com el Barça ara, no? Que veus tots els nois de la Masia, que són catalans, gairebé tots, ostres, això identifica molt.
0: Completament.
2: I ara estem passant per un bon moment, diguéssim, a nivell de... Per això, que pensem que si realment poguéssim disposar d'unes instal·lacions, doncs això podria tenir...
0: I que això ho podríeu jugar, no? De dir, Súria té un límit i potser hi ha gent que la dinàmica de Súria no li agrada i que és el que té més a prop, doncs Valls, no? És a dir...
1: No s'ha de tenir en compte que, com esmentàvem abans, el cas de Calders, no, són pobles molt petits que els hi costa a vegades formar equips perquè han d'anar a buscar moltes vegades gent de fora. I clar, això jo és una opinió personal, no sé què em pensarà el Jordi, de que a vegades t'has de pensar a veure quin tipus de... perquè igual aquest any tens equip però l'altre no, i de sobte que t'has gastat el pressupost per un poble com Valls o millor del proper segle en temes d'esports, i després... Sí que jo hi crec, que ho tirarien endavant i que trobarien la manera de... Però, clar, amortitzar una instal·lació així et demana doncs tenir un cert gruix de nens i nenes com per dir, ha valgut la pena fer això i no fer una altra cosa. I ara, si em permeteu la broma, si, clar, quan teniu gent gran, no, doncs igual millor invertir en la petanca o en el pickleball, que vam dir l'altre dia, esports per gent gran, o, bueno,
0: mig en
1: broma, mig en sèrio, no? Una mica entenc que els pobles han de mirar cap a quina és la seva població o cap on volen anar, i en funció d'això...
0: Ja, però clar, què és abans, l'ou o la gallina, no? En el sentit de dir, ostres, com més serveis atractius oferim, potser més gent té ganes de venir a viure aquí, perquè
1: Això és veritat, això clar, també és cert.
0: I abans li demanava, fora micros, li demanava al Jordi. Hi ha, és a dir, hi ha famílies o gent jove que s'anima a venir a viure allò que ara està tan de moda, no? De dir, me'n vaig a la gran ciutat i me'n vinc a viure. No sé si té futur, diguéssim, Sant Mateu de Bages, té relleu.
2: Clar, Sant Mateu, clar, ara ja entraríem en temes més urbanístics, que no és esport, però
0: és igual,
2: nosaltres
0: però és
2: tenim... Sant Mateu té un gruix molt important, que és Masies. Llavors les Masies, crec que podríem dir que el 99,99 habitables estan plenes. Vull dir, trobar una Masia és molt complicat. Per tant, aquesta part rural més no pot créixer, diguéssim, gairebé.
0: Clar, clar, però estan plenes de gent que ja ha viscut tota la vida i que, per tant, ja s'està fent gran?
2: Tot, hi ha de tot. Val. També hi ha gent que s'està dedicant o està podent arreglar masies i llogar-les. Això està superbé, és molt important.
0: I tant.
2: I a nivell de Valls de Torroella, doncs, tenim un parc d'habitatge envellit, els pisos de la colònia, però que estan gairebé tots plens, de fet, És a dir, i els propietaris que no estan, i els que no estan plens, perquè igual és algú que no viu allà, però que ve un cop al mes, ve un mes a l'any per vacances, vull dir que tancats no n'hi ha cap. Clar, Valls de Torroella, tornant al futbol, probablement, en el seu moment, teníem un futbol base molt gran, perquè per preu eren baratos, i llavors pues, hi havia pares, famílies que decidien pues, mira, pues, els meus, pues, aquests meu fill i aquells són amics, pues, en lloc d'anar a Súria o Cardona els portem a Valls perquè hi ha bon ambient, ja, és un club petit, no sé què, o perquè havien jugat a futbol aquí i coneixien els pares d'aquí, i possiblement hi podria tornar a veure un futbol base xulo. Però clar, és que estem parlant d'un municipi que té casa sense aigua corrent.
1: Clar.
2: Estem parlant d'un municipi que tenim molta feina, fem gestió forestal, estem parlant d'un municipi que té 200 quilòmetres de camins públics que arriben a cases que no podem mantenir. Llavors, tu com justifiques que fas que et gastes 250.000 euros en un camp d'herba? És que no pots fer.
0: No,
2: és que no seria gens ètic. I, clar, si te'l subvencionen 100%, ens ho podem plantejar, però després s'ha de mantenir això.
0: Totalment, això que és el gran...
2: I al cap de 10 anys, o 15, s'haurà de canviar.
1: Altre cop.
2: I qui ho pagarà, llavors?
0: Clar, i parlant de manteniment... Si teniu la piscina municipal, potser que hi ha prou de feina teniu econòmica en mantenir, el que suposa la piscina, perquè aquest és, suposo, el gran equipament esportiu, podríem dir-ne. Quina vida té la piscina? És a dir, quanta gent hi pot arribar a passar? Si s'organitzen també activitats esportives, no?
2: A veure, la piscina, Valls a l'estiu canvia molt, sempre diem que és com ciutat de vacaciones, no? Una mica fem la broma perquè...
1: Valls de mar.
0: Exacte, Valls de mar.
2: Bé, és una piscina xula, és una piscina acollidora. El bar, durant tots aquests últims anys, també ha ofert diferents activitats, que també fa molt que la gent del poble hi siguem molt. A més, ara portem 3 o 4 anys sense bar al poble, per tant, quan arribem a l'estiu és com un, ostres, podem anar a prendre alguna cosa, que és com algo molt, molt interessant, i que després també tenim pues, famílies de Súria, callos no tant, perquè tenen la piscina molt xula també, però que ens venen allà perquè estan més tranquils. I realment tenim molta gent. De fet, el dia de Sant Joan era increïble, veig allà a fer el cafè, però què està passant aquí? Hi havia moltíssima gent. Vull dir que la vida a la piscina de Valls de Torroella és una vida que no ens fa patir gens, perquè hi ha molta gent... L'oferta, ara, per exemple, aquest any els que gestionen el bar ja estan muntant un torneig de futbol de 24 hores, futbol sala. Fa anys havien organitzat tots uns tornejos de tennis quan es va obrir la piscina, durant tot l'estiu es feien un torneig de tennis, es van fent coses. Es fan sopars temàtics, fa molts anys que els dimarts i els dijous es fan biquinades, que és com biquinis especials de sobrassada en bri o de pernil ibèric amb no sé què.
0: Ho estàs venent molt bé, i no? Potser algun dia hi vindrem nosaltres.
2: Exacte, ja podeu venir quan vulgueu. Llavors, clar, te'n vas a sopar allà i et fas un biquini i unes braves no sé què, pagues 12 euros i vinga, ja has sopat per

0: Vull dir que sí, que esperem que no pugui dir dies ni mesos perquè tothom ens demana moltes coses, però, però ja tenim una data d'obertura, però veiem la llum al final del túnel.
1: Això està fantàstic.
2: Jo sempre m'havia... Bueno, però sempre quan parlàvem de Sant Mateu no tenia això, que m'havia quedat amb la idea de que és el municipi amb més extensió del Bages, no? I aquesta diversitat de nuclis sempre... Jo me preguntava com us porteu o com és la vida diària, no? Ara baixo a Valls, ara pujo a Sant Mateu, a Salo, no? Com us porteu entre vosaltres, els veïns dels diferents nuclis, si hi ha algun tipus de... Bé, ja m'entens.
1: De pique.
0: No. A veure, jo crec que no hi ha pique, el que passa que sí que no hi ha massa relació, és a dir, estem molt lluny. Jo de casa meva, que estic tallat un cotxe, tinc mitja hora de cotxe.
1: És que com pot generar?
0: No pot generar.
1: Cohesió una mica.
0: Llavors, la cohesió es fa una mica per escola i per sortida natural, no? Llavors, Salo i Valls, cohesionadíssims, perquè els nens de Salo, nens i nenes de Salo van a l'escola a Valls, han anat tot a Valls. La sortida de la gent de Salo natural per anar a comprar, a fer el que sigui, és anar cap a Valls i després cap a Manresa. Sí que és veritat que hi ha una certa part que tira cap a Solsona, però bueno, la sortida natural cap a escola i tot és Valls, Institut Súria o Cardona, vull dir que sortim per allà. Però clar, Castelltallat ja té Escola de Referència Fonollosa, Institut de Referència Sant Joan. I Sant Mateu té Escola de Referència Calllús, Institut de Referència Súria. Clar, llavors, bueno, la gent de Sant Mateu pues, va a la piscina Calllús, la gent de Castellet pues, anirà a la piscina de Fonollosa, les estrelles escolars, els de Castellet les fan a Fonollosa, els de Súria les fan a Calllús, els de Sant Mateu les fan a Calllús. Llavors, clar, s'ha intentat, s'ha intentat fer... Per tant, mal rotllo no n'hi ha.
2: No.
0: Però...
2: Com és,
0: hi ha molta gent que no... A mi m'ha demanat gent de Valls, vull anar a Castelltallat i no sé com hi ha d'anar. I és en plan, com?
2: Que fort.
0: Això passa. S'han intentat fer coses, es va intentar organitzar fa molts anys, una festa del municipi, coses, però és complicat. És a dir, qui té interès per fer, ja descobreix, però clar, és que el problema és que estem lluny. Llavors és un municipi que som un municipi, però que geogràficament a vegades et planteja si acaba de tenir sentit. Perquè a Valls de Torroella tenim Palà de Torroella, que està enganxat, i és municipi de Navàs.
1: És que és per això, i això genera molta confusió, fins i tot molta gent... Ah, Salo és Bages? És aquesta... Clar, no ha de ser fàcil ser alcalde, a més, és com si fossis ser alcalde, com a mínim, de dos pobles diferents.
0: Sí, bueno, sobretot de la realitat urbana, entre cometes, que són 300 habitants, ja m'explicaràs tu, però rural, i rural. Llavors sí que, clar, Castelltallat, Sant Mateu i Salo tenen moltes similituds a nivell, doncs, això, urbanístic, perquè estan tots en zona urbanitzable, perquè són pobles de més o menys la mateixa població, entre 80 i 110 habitants, tots tenen el seu local social i les seves masies i els seus camins, i llavors tenim Valls, que és un nucli més gran. Però bueno, acaba sent alcalde de quatre pobles.
1: Clar.
2: No, per això d'aquí la pregunta, una mica.
1: I que el passeu, ja no només els dilluns quan ha vingut, per exemple, l'Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa, o el Joan Carles Duc, alcalde de Rajadell, no? Que parlàvem d'aquesta unió entre Castelltallat, Fonollosa, Rajadell, Aguilar... Clar, tu en part formes part d'això, però alhora hi ha una part del teu municipi que no se sent gens interpel·lada per aquesta associació, no? Per aquest consorci, per aquesta... Clar.
0: Correcte. Clar, al final, diguéssim, de la Serra Castelltallat cap a la zona d'eix transversal, doncs ja, evidentment, hi ha molta unió amb aquests municipis, de fet, clar, a nivell de patrimoni, a nivell de... Bueno, ja havíem tingut una mancomunitat de residus, vull dir...
1: I a nivell esportiu ja ens van avançar allò aquella que esteu treballant perquè hi hagi un equipament esportiu. Correcte. A Rajadell, amb un polígon que, precisament, pugui acollir doncs, els habitants de Castelltallat, els habitants... Clar.
0: Però la gent de Valls de Torroella no li parlis d'aquest equipament perquè no saben ni on està Rajadell gairebé. Vull dir, sembla sí que saben on està Rajadell, però
1: ja,
0: les realitats són molt diferents.
2: No, i tant.
0: S'han anat trempejant, diguéssim. I clar, quan es va fer la piscina a Valls de Torroella va haver molt rebombori als altres nuclis.
1: Ah.
0: Però no es pot fer, no podem fer quatre piscines municipals, és evident això. No?
1: I
0: això, doncs, pues, clar. Bueno, és que la gent entengui que a Valls de Torroella hi ha d'haver més equipaments perquè és un nucli de població més gran.
1: Uh-huh.
0: I la gent de Valls de Torroella ha d'entendre que a vegades s'han d'invertir molts diners en una xarxa d'aigua que només va a una masia o que en una carretera que només va a dues cases i que potser allò val més que fer un camp de gespa.
1: Però que són necessitats bàsiques
0: més que un camp de gespa. Llavors això és, bueno, s'ha d'anar trempejant.
1: Sí, totalment. Parlaves també d'altres... Clar, quan dius que des de la piscina s'organitzarà unes 12 hores de futbol sala,

0: hi ha una pista que ho pugui permetre, això? Hi ha un camp que ho pugui permetre?
1: Sí, a Valls sí, hi ha una pista esportiva coberta.
0: Vale.
1: I
0: tenen equip, tenen... Bueno, hi ha un club de futbol sala?
1: Bueno, no, però hi ha el Valls, que suposo que els donarà suport, però qui ho organitzarà això seran els de la piscina, com a...
0: Vale.
1: Sí, sí,
0: vale.
1: L'Ajuntament els hi cedim les instal·lacions, evidentment, i ells ho organitzaran.
0: N'hi havia hagut, per això?
1: De futbol sala no hi havia hagut club, no.
0: Vale,
1: no,
0: vale. No. I a nivell de clubs parlaves de ping-pong, de tenis
1: taula? Sí, tenim el tenis taula com a club federat i molt potent. Ara no ho sé bé dir la categoria, que no hi entenc gens de tenis taula, però estan molt amunt. De fet, com a curiositat, el tenis taula de Valls de Torroella va néixer al pis del casino Valls de Torroella, al pis de dalt, amb dues taules de bar ajuntades,
0: sí?
1: I van comprar la típica reixa al Decathlon i es van posar a jugar.
0: De quan estem parlant? De quin any estem parlant, això?
1: Potser 2008, 2009, 2010...
0: Recent, diguéssim.
1: Sí. I llavors van demanar per anar al teatre, que estava, és la sala del costat, i van comprar un parell de taules, es van constituir com a entitat, i van anar fent. Llavors va començar a venir, jo hi anava amb 10 o 12 anys, va venir un entrenador, ens van començar a ajudar,
0: wow.
1: I va començar a venir gent. Llavors va començar a venir com gent de fora, també, i ara hi ha molts jugadors del club que no són de Valls, però que sí que, bueno, que porten la samarreta del Valls per tot Catalunya i que, bueno, pues que està bé.
0: Home, està i bé, tant, i poc se'n parla,
1: poc
0: trobo,
1: parla,
0: poc
1: correcte.
0: Se'n parla.
1: Sí, sí, sí que crec que és a Castellgalí, que també hi ha un club bastant potent,
0: sí,
1: de ping-pong.
0: Sí. Sí.
1: Però són ells dos i
0: més a Fonollosa, a l'escola de Fonollosa sí que es potencia molt, sí, el ping-pong, hi ha un extraescolar, però no, és veritat que no. Llavors ens parlaves de un mini skatepark,
1: sí, un mini skatepark, però és ben bé per, és a dir, per això va ser una demanda del jovent del poble en un moment donat, i es va demanar un skatepark i encara no hi era ni jo, fa 8 anys que es va instal·lar. I llavors també s'han demanat moltes vegades pistes de pàdel, però és que tampoc tenim terreny per construir-les, diguéssim. I és que és això, i al final tenim una pista de tenis que en el seu moment va estar molt de moda, ara ja no està tant de moda.
0: Ah, és que és el que deies tu, Sergi, no? T'has d'assegurar que això tindrà una vida útil molt llarga, no?
1: S'ha de pensar bé. I, per exemple, a Súria hi ha 3 pàdels. Vull dir, és que...
0: I petanca?
1: Petanca no en tenim.
0: No en teniu.
1: Petanca es podria instal·lar relativament fàcil, perquè això sí que és fàcil.
2: No, però més, pel tot que parlem, igual és més intel·ligent, diria jo, ja no tant de tenir tu les instal·lacions, sinó de promoure que els teus habitants puguin, mira, que vagin tenir informació, de...
0: Sí,
2: suposo,
0: sí,
2: que ja,
0: sí,
2: la tenen, perquè hi ha molta relació. Súria, per exemple, Súria i Valls de Torroella, sí, és una relació molt estreta.
0: Ah, clar, completament.
2: I res, no, jo també li volia, bueno, esmentar la pujada en costa de Sant Mateu, que dins dels esports de... Bueno, les competicions de motor és una de les tradicionals de casa nostra, que organitza el motoclub Manresa. I Valls també, jo fa molts anys, quan treballava de periodista en una altra tele que hi havia aquí, vam fer un reportatge amb algo relacionat amb curses de motos.
1: Bueno, a Valls hi havia hagut els Amics Motovalls de Torroella.
2: Això, els Amics
1: de Torroella. Que ara és àrea Motorcar al Tauler. Sí, d'Amics Motovalls de Torroella va sortir la idea de fer l'àrea de Motorcar al Tauler, que està allà a Can Flautes, entre Valls i Cardona, que hi ha molt moviment cada setmana. I Valls havia organitzat durant molts anys el Campionat d'Espanya d'Enduro a Valls, aquesta entitat.
0: Imagina't.
1: I, bueno, hi havien corregut Marc Coma, Ivan Cervantes, i tots aquests grans que després han estat al Dakar, i jo recordo d'això, amb 12-13 anys fer de voluntari amb les banderes, vull dir que no fa tant d'això, passa que després es va muntar l'àrea de motor i es van deixar de fer aquestes curses, però sí, es va... A nivell de motor també havia sigut...
2: 2005, potser,
1: sí, i més endavant se n'havia fet, sí, més endavant s'havien fet curses. L'últim campionat d'Espanya jo ja havia de tenir 14 o 15 anys, o sigui, igual fa 12-13 anys.
0: Per tant, ja podeu calcular l'edat de l'alcalde més jove del Bages, eh? Tot això ha sigut perquè poguessis dir l'edat.
1: Exacte.
0: Ens ho hem fet venir bé. Tu practiques algun esport, Jordi?
1: Jo faig bicicleta, últimament bastanta. Faig bicicleta sobretot de carretera, però també de muntanya. I faig trail running, curses de muntanya.
0: I l'esport que t'agrada més seguir, ja sigui per televisió, per...
1: El futbol. Sobretot el Barça, us he de ser sincer. Jo no sóc dels que es miro un Liverpool-Chelsea, però els partits del Barça i del Madrid gairebé sí que me'ls miro tots.
0: I ets del Barça en totes les seves branques? Si, diguéssim, ets del Barça de bàsquet també? O si juga al Baxi, seràs del Baxi? Ah, sí, aquesta és la gran pregunta.
1: Jo, el bàsquet, no sóc gaire fan del bàsquet.
0: Baxi, no, perdoneu, que ja és quinzenàs, eh? Perdó.
1: He anat a veure el Manresa de bàsquet al pavelló i m'ho he passat molt bé, m'agrada. Crec que el bàsquet és un esport que, almenys per mi, si el mires en directe, és molt més atractiu. Mirar-lo per la tele a mi em costa molt, però en directe m'agrada, de la mateixa manera que el hockey també m'agrada, m'agrada veure-lo en directe, però per la tele no me'l miraré. Però soc del Barça, sobretot del futbol masculí i també últimament bastant del femení, també. Però sí que és veritat que no segueixo les altres seccions.
0: Ara que parlàvem un moment de bàsquet, hi va haver un esdeveniment molt important fa just 24 hores, vull dir que hi va haver el partit de la selecció catalana de bàsquet contra la selecció anglesa, amb alguns dels jugadors que l'any, aquesta temporada que ve, també jugaran al Quinzenàs Manresa, com per exemple el Gerard Fernández, que és una jove promesa que la gent que hi entén diu que ens donarà moltes alegries, com més gran es vagi fent, el Ferran Bassas, que el Ferran Bassas era un base que no teníem clar si renovaria, però finalment ha renovat per un parell de temporades més, el Piero Riola, que no va poder jugar perquè encara està recuperant-se de la lesió, però que amb declaracions a diversos mitjans va dir que estava tan i tan content, no?, que el Ferran Bassas doncs, estigués com a mínim una temporada més al Nou Congost, i el que esteu veient aquí són les imatges, no?, de lo de diumenge, i no sé si esteu, com que nosaltres ho veiem en petit, però veient molta gent que s'estaven tant, no sé si ho esteu percebent, i és perquè feia una calor terrible, i això, diguéssim, aquesta calorada va servir una mica per tornar a encendre la flama de la necessitat que es construeixi com més aviat millor el nou equipament que ha de donar vida doncs, a aquest club, que és l'únic que no està en una capital de província, deixant de banda el Badalona, però que...
2: Curiosa la imatge, eh? Sembla més una corrida de toros.
0: Sí,
2: que...
0: sí, amb tots els vanos,
2: amb tots els, sí.
0: Amb tots els vanos. Dic que van fer un partidàs, la selecció catalana, van acabar perdent de res, 74-76, però mira que van arribar a portar un avantatge de 9 punts, eh? El que passa que... ja ho sabeu. De fet, el que va passar és una mica la dinàmica dels gairebé últims partits de la temporada, aquesta última, de quan encara eren Baxi, que, ostres, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, anem guanyant, pam! I al final, per dues tonteries, però res, gran ambient, la gent que hi va ser molt contenta, sí. I...
2: m'agrada molt l'uniforme de Catalunya,
0: del Catalunya,
2: és molt xulo,
0: sí. Sí, em sembla que allà es podia comprar, a més, vull dir que... Llavors, a banda d'aquest gran esdeveniment, mira, tu t'enventant-se, eh? No sé... Ah, mira, fent país, va... devia repartir vanos per tothom d'aquests de paper, que també són molt útils,
2: com
0: la veritat.
2: Aquí, tothom aprofita, l'oportunitat per fer-se... No, i tant.
0: Veure, no,
2: és la manera de...
0: Serem canal taronja, ja ho sabem. No, sí. És avançar-te el que passarà. No saps que farà calor? Fem uns vanos de paper, els col·loquem per allà i apa, ja està, és així. T'agrada molt el futbol, eh, Jordi? Doncs, Sergi, com ja avançàvem, un dels altres esdeveniments que hi està havent a Manresa és el Mundialet Intercultural de Futbol, que ja en vam parlar la setmana passada, que és una passada. No sé quins partits hi ha hagut aquest cap de setmana i com han anat.
2: Ara mateix t'ho diré. Doncs, ja us vaig explicar que durant les primeres 4 setmanes es juguen les lliguetes de classificació, sí, tant d'absolut com de veterans, com de femení. Llavors, dissabte hi ha sempre dos partits d'absoluta i el Congost, ja les Cots, ja els veterans i el femení. Aquesta setmana, o sigui, el dissabte es va jugar un
0: Mali-Argentina.
2: I un Honduras-Colòmbia. No sé si podrem veure algunes imatges. El Mali-Argentina, per exemple, debutava a Mali, i no sé si et vaig comentar una mica allà el tema de les seleccions africanes, que ho estan petant, i cada cop més, cada any hi ha més participants. L'any passat es va unir Gàmbia, aquest any Mali...
0: Dius que el nivell d'alguns jugadors és de més d'estar primera catalana gairebé.
2: Molt alt. Els jugadors africans ja és una evolució, doncs, que ja estem veient, es fa palesa ja en els equips de casa nostra, que cada cop tenen més jugadors d'africans i que venen a jugar i a pujar el nivell. Uh-huh. I, per exemple, la selecció de Mali, uh-huh, que debutava, doncs va venir amb un equipàs, va ser capaç de... Ara ho estem veient aquí. No? Uh-huh.
0: Quina hora era això?
2: Això era a les 6 de la tarda. Aquest any s'ha fet, com es fan dues seus... Bueno, abans jugaven a les 4, els veterans. Començaven els veterans, els pobres, a les 4 de la tarda. Però bé, destacar... Mira, aquí tens el gol d'aquest dorsal 10, que ara no recordo el nom, perquè jo aquest cap de setmana no hi he estat als partits, però era una debutant contra una selecció argentina, que és una de les que més vegades havia guanyat el Mundialito, amb més tradició, molts bons jugadors, i no van poder amb aquest combinat novell, que coneixem poc, però bueno, és un exemple del que està succeint al Mundialet a les darreres temporades, no? Cada cop més nivell, i sobretot la irrupció d'aquests col·lectius africans que és que, uh-huh, físicament ja ho sabem, que és que són una passada, però també ara tècnica i tàcticament cada cop són més, entre cometes, europeus en aquest sentit, i això...
0: No, totalment.
2: Jo crec que és la gran pregunta del futbol dels propers 30 anys, eh? Ja ho veuràs.
0: Completament.
2: Fixa't a la NBA, fixa't a, jo què sé, en equips com França, ara que estem veient el Mundial... És un tema que, bueno, és completament natural, eh?
0: I se n'ha de parlar, és això?
2: Sí,
0: no?
2: Sí,
0: no,
2: jo...
0: És com estem evolucionant com a societat, doncs endavant les atxes, no? El que jo et volia demanar, i ja t'ho vaig demanar, mm-hmm, però no sé si... És a dir, per jugar al Mundialet, evidentment, no cal que siguis de Manresa ni del Bages, però la majoria de jugadors de totes les seleccions són de per aquí la vora, o n'hi ha molts que venen d'altres punts de Catalunya?
2: Hi ha de tot, fixa't, per exemple, en el combinat d'Argentina tenim diversos jugadors argentins, i llavors tenim, en aquest cas, bastant alguns jugadors del Fruitusenc, perquè l'entrenador...
0: Val,
2: que
0: però
2: és
0: no
2: argentí,
0: són argentins.
2: Juga al no són val, catalans. Val. En el cas de Mali, com pots comprovar, sí, jo diria que el 100% són
0: però
2: són
0: em refereixo, viuen per no, la zona del Bages o poden viure de tots els punts de Catalunya?
2: No, hi ha de tota procedència, principalment del Bages, a la majoria de seleccions, però per exemple aquests de Mali segurament és un combinat que han anat agafant jugadors de Mali de diferents punts de Catalunya, segurament, mm-hmm, de Catalunya, eh? De Barcelona, ja molts venen de Barcelona. És un Mundialet, ja t'ho vaig comentar, és un torneig, és dir que pels que ho juguen és molt important, és...
0: Els
2: fa moltíssima il·lusió ja per reivindicar-se, evidentment, com a grup, com a cultura, com a nació. És un punt de trobada també per ells. Punt de trobada, ja vam dir, amb altres col·lectius, uh-huh, que, a més, ja ho vaig dir, que és un exemple de moltes coses, sí, que diem, sí, que han de ser. Doncs aquesta ho és, no? Aquí tenim sempre... Pues a Mali, Argentina, després vam tenir un Hondures Colòmbia, sobretot Colòmbia és un col·lectiu amb molta presència a casa nostra, Colòmbia, sí, una associació de colombians aquí al Bages que fa moltes activitats, que estan molt cohesionats, mm-hmm, com a grup, mm-hmm, a Hondures també és un col·lectiu més petit però que es fa notar molt, els hondurenys són una gent que, vamos, que... Es nota que ells són, van sempre amb les seves banderes, amb la seva... Ells són la H, diuen la H, per exemple, per dir alguna cosa, i generen molta simpatia.
0: I escolta'm una cosa, clar, el fet que tu vagis a buscar com a entrenador de la selecció que siguis jugadors d'altres punts de Catalunya, això el que fa és que, en principi, hauria de fer, com a mínim, que el Mundialet aglomerés una gran quantitat de públic ingent. Sempre és així?
2: Sí, no, evidentment cada selecció doncs, porta el seu públic, familiars, amics de...
0: Per això.
2: Cap a les finals ja venen aficionats al futbol, a veure els partits, perquè hi ha molt scout, molt scouting. Hi ha molts ojeadores per aquí, és dir que...
0: I tu els detectes, Sergi, quan hi vas?
2: Jo no, perquè jo estic molt entretingut sempre, però la gent que coneix més la gent del mundillo, que ha estat entrenador o tècnic, ja diu, hi havia aquell, hi havia aquell altre, i no, ja ho sabem, que més que de seguida veus, és un molt bon aparador pels jugadors, és dir...
0: Tu diràs.
2: Un dialet que ja ho veiem, inclús després amb el seguiment que tenen les retransmissions, doncs ja ho veus, i bé, ara estem a Twitch, que en aquest sentit ja no et dona tanta informació com et donava a YouTube, mm-hmm, però quan ho fèiem a través de YouTube, vèiem, doncs, evidentment, doncs, nosaltres, que a més era l'any que començàvem, tenia espectadors d'Honduras, tenia espectadors que escrivien des de Colòmbia, Equador, des de Marroc, Senegal, per una gent que començàvem, que estàvem aquí de Manresa i tal i qual, doncs de sobte, és dir, és un...
0: Era l'única manera que tenien de veure els seus familiars jugant amb això, no?
2: Saps per què no és més gran aquest torneig encara? Perquè es juga el juliol, que fa molta calor.
0: Ja,
2: com han estrenat la seu del camp de les Corts, ja han dividit, i per exemple el campionat de femení, el veterans, es juga allà, per no haver de jugar aquí a les 4 de la tarda, que es posaven a jugar a les 4 de la tarda amb 40 graus a l'ambient, però això, el terreny de joc encara és molt més, perquè s'escalfa aquesta gespa que és mig sintètica i tal, fins al punt que quan ruixaven, quan passaven els aspersors, es generava com una bafarada de vapor, perquè l'aigua s'evaporava de la calor que feia, és dir, imagina't.
0: Si no es pot jugar. Tu, Jordi, el coneixies, el Mundialet Intercultural?
3: No, no el coneixia, ho trobo molt interessant.
0: És aquesta,
2: es fa des de fa 24 anys.
0: Es fa des de fa 24 anys.
3: No el coneixia.
0: I passa de passada. Bueno. És a dir, parlen del Mundialet Intercultural, però jo crec que la gent ha sentit a parlar, però no sap l'envergadura
2: aquest
0: esdeveniment.
2: Ja et dic, no té més gent perquè es fa el juliol, que a més, a part de la calor, ja acaben d'acabar les temporades, és a dir, que la gent està una mica a tope de futbol i també en tens necessites. Però els jugadors, la majoria de jugadors són que hi participen, sobretot per completar aquests equips que no tenen tots els jugadors de la nacionalitat aquesta d'origen que diem, doncs, per exemple, l'altre dia a Colòmbia vam veure molts jugadors, diferents jugadors del Berguedà, que juguen al Gironella, que juguen al Berga, perquè tenen un amic colombià, el millor que és jugar al Berga, i això fa aquest efecte crida, però sobretot, ja ho vaig dir, col·lectius com Marroc, Senegal, la mateixa Colòmbia, Equador, doncs tenen molts jugadors de... d'allò, i és molt guai. I llavors, està creixent molt, els veterans, que són gent que ha jugat durant aquests 24 anys, també és un espectacle veure això. A mi em fa molta enveja gent amb 40, 50 jugant i competint, que hi van forts, i ho viuen molt, també ho senten molt, i són gent molt, que també, això és com una gran família, són gent que després fa molt perquè això continuï, i fan molt efecte crida. Jo crec que a partir de fer, anem a fer un equip de Mali, jo crec que es genera una associació de malienses aquí a Catalunya.
0: I com d'important és això, Com d'important és fer aquest tipus de xarxa i sentir-te part d'alguna cosa, sobretot si la societat en què vivim a vegades encara té molts deixos racistes, no? Vull dir que...
2: Que
0: important. Partits del cap de setmana que ve, quins hi haurà? Quines seleccions jugaran?
2: Pues ara m'has pillat.
0: T'he pillat.
2: Sí, però t'ho puc dir en un moment. O sigui, el tema és que el Mundialet es juga en grups de 3, en el concret, en l'absoluta, es juga en grups de 3, i això fa que cada equip... Són triangulars.
0: Vale.
2: Cada equip juga... Ara mateix t'ho dic, ho tinc aquí.
0: Sí.
2: Cada equip juga dos partits. És a dir, que pràcticament cada partit és com una final. És a dir, si perds el primer... Per exemple, i aquest any ja han caigut seleccions importants, com Argentina...
0: I ha caigut,
2: també Equador, també hi ha caigut.
0: Va guanyar Bolívia, vale.
2: Veiem Bolívia-Equador, un partit que no va acabar perquè alguna cosa va passar. Mira, per exemple, aquest és Joanet, aquest és un jugador, per mi, un dels millors jugadors de casa nostra, jugador al Gironella, i aquí el tens
0: amb Equador, amb Bolívia.
2: I bé, aquest és el Bolívia-Equador, que aquest és Eric Castillo, un jugador molt conegut per aquí, jugador del Nàstic, ara el Rubí.
0: Mare meva, com el veus des d'aquí? Jo no hi miro.
2: Mira l'ambient, això són, veus? Són seguidors de...
0: No,
2: totalment. Mali, em sembla.
0: Doncs a veure, qui jugarà el cap de
2: setmana? La setmana vinent, mira, anem a fer una mica de calendari, estarem dissabte 4 de juliol, tenim un Gàmbia-Honduras.
0: Vale.
2: I un dramàtic Paraguai-Mali, perquè aquí Paraguai també que és una de les seleccions molt
0: potents, ja veuràs tu. Bueno, estarà bé.
2: I diumenge un Marroc-Romania i un Senegal-Bolívia, que això també estarà bé. S'han definit bastant ràpid els grups aquest any, perquè hi ha equips que han començat forts, i són dos partits. És que
0: i aquests qui perdin jugaran contra els altres. O sigui, el teu somni seria que Marroc... les dues seleccions més potents, Marroc i Mali, acabessin a la final, no?
2: No, Marroc i Mali no ho sé. Mira, per mi les més potents d'aquest any, però bueno, Senegal-Bolívia, Gàmbia i Colòmbia, segurament, Paraguai-Mali i Marroc-Xile. Marroc sempre
0: Despunta.
2: Si no canvia la cosa, té pinta que hi haurà un altre cop una final africana, perquè l'any passat ja va ser Senegal-Gàmbia, va guanyar Senegal, que porta dos anys. Ja, o sigui, Senegal ara mateix són el rival a batre, perquè és que a més hi ha molts senegalesos ja aquí a casa nostra, que a més
0: i tant,
2: són
0: boníssims.
2: Gent molt, molt guai i un col·lectiu molt, molt maco.
0: Doncs ho seguirem de prop, potser ara, Jordi. Sí. Hem captat un altre seguidor, eh?
1: Sí, home, és molt interessant al final tota aquesta funció integradora que fa tot
0: aquest
1: futbol i l'esport en general, i en un moment que ho necessitem moltíssim.
0: Mm-hmm.
1: Perquè
0: les coses van com van, ja veurem.
2: Si coneixes, per exemple, la comunitat paraguaia de Súria,
1: sí,
2: que és molt important, però són els que organitzen sempre, que Paraguai sempre juguen tots els campionats, absolut, veterans, noies, i, vamos, són tots un, vull dir, podrien...
1: Sí, sí.
0: Doncs ho seguirem seguint, la setmana que ve ens segueixes informant, i m'agradaria acabar aquest passeu parlant d'atletisme i de la Giva, perquè atletisme, el Club Atlètic Manresa sempre ens porta bones notícies. Per exemple, aquest cap de setmana, per una banda, es va celebrar el Campionat de Catalunya Sub-20 a Vic, i 6 medalles a càrrec del Club Atlètic Manresa, però llavors també a Logroño hi va haver el Campionat d'Espanya per federacions autonòmiques, que això vol dir, doncs, això, que anaven amb Catalunya, els de l'Avinent, però van aportar molt els atletes de l'Avinent del Club Atlètic Manresa a la selecció catalana, amb noms com l'Eric Abadó Maceres, que va guanyar els 100 metres llisos, amb una marca d'11 segons i 38 centèsimes. És a dir, això es diu ràpid. Llavors també la Marina Guerrero, que va acabar segona amb els 3.000 metres obstacles. Llavors, vull dir, Catalunya, evidentment, doncs, va revalidar el títol estatal, és a dir, va quedar primera, i segona a Madrid, i tercera a Andalusia. Una cosa semblant va passar amb la Giva, que la Giva, hi havia la final de la Lliga Iberdrola, que l'any passat ja van tenir l'or, aquest any la plata, amb una baixa molt important. Una baixa d'una externa, diguéssim, allò que en diuen una bandereta, que és la Tisha Boleman, que és neerlandesa i que sempre aportava aquests punts que faltaven per acabar, doncs, podent ser primeres. La Tisha estava fent el Campionat dels Països Baixos, per tant, què va fer la Giva? Optar pel planter. Optar per totes les competidores de la Giva fossin del club. I tot i així van quedar segones. És a dir, és espectacular, de tota Espanya. Les primeres, ojo, el Club Gimnàstic Hospitalet. I les segones, el Xelska de les Illes Balears. Vull dir que... Terceres, vull dir, després de la Giva. Vull dir que aquí no s'atura, seguirem la Laia Font també, d'aquí poc, bueno, no d'aquí poc, no, d'aquí 3 anys hi tornen a haver Olimpiades, i segur que tindrem presència manresana. I per acabar, rugby, res, el manresà Oriol Marcinyà, que va tornar a ser protagonista de la selecció espanyola, va aconseguir 2 assajos en el partit davant el Portugal, tot i que Espanya va acabar cedint, tot i que el duel va ser molt igualat. Per tant, aquesta seria una miqueta l'actualitat d'una esportiva, d'una temporada que el juliol ja comença a baixar, però que ens deixa regalets com aquest mundialet, com aquesta... Les seleccions. És temps de seleccions i temps d'esport individual. Llavors, això. Moltíssimes gràcies, Jordi, per acompanyar-nos.
1: D'altres.
0: Llarga vida a l'esport de Valls i de Sant Mateu en general. I, Sergi, ens veiem la setmana que ve, que farem l'últim programa i que contarem amb la gent del Club Natació Manresa i del Waterpolo, perquè ens expliquen una miqueta també, doncs, la temporada està que han fet.
2: Fantàstic.
0: Res, moltíssimes gràcies, i a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
3: Creure que...

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. El gobierno comenzará a retirar progresivamente desde julio la rebaja del IVA a los carburantes. Esas ayudas aprobadas al inicio de la guerra de Irán se mantienen por ahora, pero su cuantía, como decimos, empezará a rebajarse poco a poco. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y ante la evolución a la baja de los precios de los carburantes, lo que ha aprobado hoy el gobierno es la retirada progresiva y gradual de esas ayudas fiscales que han reducido el precio de los carburantes desde finales del mes de marzo. Va a ser, como digo, de forma gradual en los próximos 3 meses, según ha anunciado el vicepresidente económico Carlos Cuerpo.
3: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Esas ayudas ahora equivalen a 20 céntimos por litro. En todo caso, el gobierno contempla la reactivación de estas rebajas en caso de que el precio de la gasolina se dispare e incluso podrían reactivarse las rebajas fiscales a la luz y al gas que ya no se aplican si son estos productos los que suben de precio. Esto en lo inmediato porque en lo estructural el gobierno anuncia la supresión definitiva del impuesto que pagan las generadoras por producir energía eléctrica.
1: El Ejecutivo, que en mitad de la tormenta por el calendario judicial, trata de sacar la cabeza y reivindicar su gestión y lo hace con la previsión de crecimiento para este año que sitúa ya en un 2,6% y anunciando también un nuevo decreto sobre vivienda en el que se van a regular, por ejemplo, los alquileres de temporada que por ejemplo también van a subir el IVA a viviendas turísticas y va a incluir la prórroga de los alquileres que venzan ahora. Elma Saiz, portavoz.
4: Si algo merece la pena, en alguna materia merece la pena, el acuerdo es precisamente en la vivienda, que preocupa a la ciudadanía. Así que vamos a trabajar con los grupos para que a lo largo del mes de julio este texto vea la luz, para que los grupos se sientan representados, insisto, un texto ambicioso, integral, en el que vamos a trabajar, de hecho ya estamos trabajando hasta conseguir el acuerdo.
1: Luego y media recopilamos, de momento ya podéis consultar todas estas medidas en cadenaser.com. 2:02 p.m. La otra noticia política a esta hora está en Andalucía, donde ha arrancado este mediodía la investidura de Juan Manuel Moreno sin tener garantizado el acuerdo con Vox.
5: Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones, el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones, con el perjuicio que eso causaría a los andaluces, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo.
1: Acuerdo o elecciones, decía el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta, y ojo porque al menos en este primer intento Vox asegura que no va a respaldar a Moreno en la votación. Estamos en el Parlamento Andaluz. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, así es. Mientras Moreno apelaba a la responsabilidad de Vox para llegar a un buen acuerdo, el portavoz nacional de la formación ultra, José Antonio Fuster, dinamitaba cualquier optimismo del Partido Popular al asegurar que mañana martes Juan Manuel Moreno no será investido presidente. Pero el aviso va más allá. Fuster pone en duda incluso a la votación del jueves, en la que valdría con la abstención de su formación, y amenaza textualmente con que si Moreno no mete las ideas de Vox en San Telmo, saldrá elegido en tercera, cuarta, quinta o nunca, dejando en el aire una posible repetición electoral.
1: En el caso Zapatero, hoy acudía al Senado la secretaria del expresidente del Gobierno, también imputada, Gertrudis Alcázar, que estaba citada en la comisión del caso SEPI, pero la secretaria del expresidente, por razones obvias, ha dicho que hoy no iba a hablar.
7: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este Consejo Legal.
1: En Venezuela, nueva réplica del terremoto que ha sacudido el centro del país. Según el último balance, 1.450 muertos, 17 españoles entre los fallecidos. Exteriores ha rebajado a 138 de 150 el número de personas de nacionalidad española que no han sido contactadas. Sobre el terreno, la angustia por el tiempo, por las réplicas y también por la falta de medios para rescatar todavía los posibles supervivientes. Enviada especial a Caracas, Berta Reventós, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Sí, hace apenas media hora ha habido una réplica de 4.1 aquí en el barrio de San Bernardino, en Caracas. Los vecinos han salido de sus casas con miedo, pero enseguida han retomado las labores de rescate.
9: Enseguida todos salimos, sin embargo, Google avisó unos segundos antes y dio tiempo a que la mayoría del personal que estaba en el área saliera.
8: Ya es el quinto día desde el doble sismo que sacudió Venezuela y la gente sigue buscando a sus seres queridos 24/7. Militares, rescatistas internacionales, voluntarios están sin descanso para salvar todas las vidas posibles en estas horas críticas.
1: A y media, regresamos a Venezuela. Ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas con más calor, Jordi Carbó.
10: Una semana más vamos a pasar mucho calor en todo el país sin alcanzar valores tan altos como las últimas semanas. Esta tarde, por ejemplo, en la mayor parte del interior peninsular, máximas de 35 a 40 grados. Más bajas en Canarias y el Mediterráneo, pero con marcada sensación de bochorno. Y ambiente agradable en el Cantábrico, con muchas nubes y algún momento de lluvia de carácter débil. Cuidado con las tormentas entre esta tarde y la próxima noche, de hecho ya están activas, en las montañas más cercanas al Mediterráneo. Muchas irán acompañadas de lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento.
1: Y por supuesto, nuestra cita diaria con el Mundial.
11: Mundial 2026, Cadena Ser.
1: 7 de la tarde, hora española, Brasil-Japón, primera cita de la jornada de hoy. Enviados especiales, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola Casal, buenas tardes. Ese partido es en Houston, uno de los grandes partidos de la jornada, pero es que a las 10:30 juega Alemania contra Paraguay en Boston y a las 3 de la mañana, ojo al partido, Holanda-Marruecos en Monterrey. España juega el jueves en Los Ángeles ante Austria, sin Nico, sin Jeremy y pendientes de Laporte, que el sábado no estuvo con el grupo porque tiene molestias. En 3 horas, primer entrenamiento de la selección española pensando en ese cruce ante Austria.
11: Todo el Mundial 2026 en la Cadena Ser.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos Hora 14, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
0: Hora 14 a Cataluña. Joan Bufill.
13: En 5 anys, 130% més d'alumnes vulnerables i només un 30% més d'inversió. L'anuari de l'educació denuncia que després de la pandèmia tots els indicadors que avaluen la qualitat d'un sistema educatiu a Catalunya estan estancats.
14: És aquest desequilibri, que és la tesi fonamental de l'anuari, aquest desequilibri entre demandes que no paren de créixer i, en canvi, un finançament que creix, però no al ritme que seria necessari.
13: El Departament de Salut revisa les visites mèdiques que va fer el nadó presumptament maltractat pels seus pares. Van anar a 2 centres d'atenció primària setmanes abans de morir a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els sanitaris no van detectar res estrany en cap de les visites i els pares ara mateix són en presó provisional des d'ahir. Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres després d'admetre en una carta que tenia una relació sentimental amb un alumne seva menor d'edat. Arnau Liesa era fins ahir candidat, diu que es va equivocar, però no en el fet de començar la relació amb un adolescent, sinó en no haver-ne informat el partit. Reoberta la platja de l'Almadrava de Vandellòs després d'estar totalment tancada durant més de 24 hores i va aparèixer una balena morta. Han calgut màquines i hores de feina per netejar la sorra i l'aigua.
15: Sobretot ha sigut complicat treure-ho i una despesa molt important a nivell de consistori, perquè s'han de llogar màquines especials.
13: L'Agència Catalana de l'Aigua ha analitzat l'aigua de la platja per certificar que no està contaminada. Tot això en una setmana que comença farcida d'esdeveniments esportius i culturals. Us explicarem tots els talls de trànsit, les afectacions pel gran depart del Tour que arriba a Barcelona i Catalunya, pel qual la Generalitat i també l'Ajuntament de Barcelona han pagat 10 milions d'euros directament a l'organització perquè es faci aquí. L'argument, des de la Conselleria d'Esports...
16: El retorn amb un esdeveniment com el del Tour està més que garantit.
13: Avui que s'inaugura el 50è Festival Grec. L'Òpera dels Tres Rals inicia una programació amb prop de 100 espectacles, no només al Teatre Grec, també a altres de Barcelona. I també està en marxa el Congrés Mundial de l'Arquitectura. Barcelona és la primera ciutat de tot el món que l'organitza 2 vegades. Us explicarem tota l'agenda per si us interessa. Mentrestant, les temperatures remeten una miqueta. Comencen a semblar-se el que toca per finals de juny, però hem de tenir també en compte les tempestes que poden arribar, Jordi Carbó.
10: També aquesta setmana passarem molta calor a tot Catalunya. No tindrem temperatures tan extremades com les últimes setmanes, però tot i així estaran per sobre de la mitjana. Avui, partim d'un matí, d'una nit també, que ha estat la més càlida del que portem d'any a gran part de Catalunya. I ara mateix, molta calor i més xafogor que els darrers dies. De fet, les màximes s'acabaran situant entre els 30 i 35 graus a tot Catalunya, superant els 35 a moltes poblacions de l'interior. I creixen nuvolades que durant la tarda donaran lloc a tempestes, sobretot al Pirineu, però també a punts de muntanya de l'interior i prelitoral de Barcelona, Tarragona i Girona. Seran fenòmens locals, però compte perquè poden comportar alguns aiguats, a part de tempestes que anirien acompanyades de calamarsa, pedra i fortes ratxes de vent.
13: Doncs precaució per aquesta tarda. Tècnica, Guillem Arnal, producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. És la recepta perquè el nivell dels nens i nenes a l'escola catalana millori d'una vegada per totes. Avui s'ha publicat l'anuari de l'educació, que des de fa dues dècades està fent cada final de curs la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill. I aquest any és més important que mai analitzar aquest anuari perquè venim d'un curs ple de vagues en què sobretot s'ha denunciat la falta de recursos i l'impacte que té això en el nivell educatiu dels alumnes. Soledad Domínguez, què tal? Bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Joan.
13: L'estat actual que es dibuixa és aquest. Des de la pandèmia, tots els indicadors que avaluen la qualitat d'un sistema educatiu a Catalunya estan estancats. Parlem d'abandonament escolar o del nombre de joves amb estudis superiors. Res d'això ha millorat. Però en aquest mateix temps, el que s'ha disparat és el nombre d'alumnes vulnerables. En 5 anys ha crescut un 130% el nombre d'aquests alumnes i, en canvi, la inversió que s'hi ha fet és només d'un 33%.
17: Sí, ha crescut només un 33%. Si el curs 21-22 els alumnes vulnerables suposaven un de cada 10 a primària o l'ESO, el curs passat eren un de cada 3. Per això, diuen els autors de l'anuari, l'increment del pressupost en educació, que ha suposat que ara mateix gastem al voltant de 1.000 euros més per alumne que fa 5 anys, no està generant l'impacte desitjat en el sentit que l'escola no és capaç de modificar les condicions de partida d'aquests estudiants. La directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org, Mònica Nadal, diu que el sistema no pot esperar més i que es necessiten ja canvis profunds en l'actual sistema.
18: No podem esperar més, diguem-ne. Fa molts anys que els problemes estan diagnosticats, que els reptes estan bastant ben identificats i que hi ha propostes sobre la taula de les que hi ha experiència i de les que n'hem après del que hem fet en altres països. I, per tant, no podem esperar a que s'alineïn tots els astres per començar a fer accions decidides.
17: L'informe constata, per exemple, que per molt que hem parlat o fins i tot el govern ha presumit de la reducció del nombre d'alumnes per aula, les xifres confirmen que els grups classe A primària i a secundària són poc o molt com els de fa una dècada. Només han reduït les ràtios realment a infantil, sobretot perquè han nascut menys infants.
13: I quina és la recepta per revertir tot això? En aquest informe s'insisteix que la pobresa ha de ser el nou indicador que defineixi el repartiment de recursos i una proposta claríssima per solventar això. Que els 2.000 professionals extra que la Generalitat ha anunciat pel curs que ve no es reparteixin per igual a tots els centres, sinó que n'hi hagi més per les escoles o instituts que són en barris o ciutats amb més dificultats.
17: Els autors de l'anuari insisteixen que els recursos no es poden continuar repartint de manera lineal entre tots els centres i que cal que aquelles escoles que concentren més alumnat vulnerable tinguin més professors, més especialistes en escola inclusiva i un nombre d'alumnes per aula més petit. Escoltem Francesc Padró, que és un dels coordinadors d'aquest anuari.
19: Més del mateix, de la mateixa fórmula, doncs no ens ajudarà. Aquesta és la veritat. I, per tant, hi hauria una finestra d'oportunitat perquè aquesta injecció addicional de recursos, que benvinguda sigui, permetés fer les coses diferents o almenys obrir fronts, saps, a través de, nosaltres parlem de programes pilots, etc., que ens permetessin explorar d'altres vies.
17: Reclamen també, Joan, quelcom que hem sentit molt a les manifestacions d'aquest curs, que professionals com els educadors o els integradors socials no apareguin i desapareguin dels centres en funció de si arriben o no diners extra de la Unió Europea o de l'Estat, sinó que es consolidin. Una dada que evidencia que falta molt d'aquest tipus de personal és que ara mateix hi ha una persona per cada 800 alumnes que els necessitarien.
13: Gràcies, Soledad Domínguez. Que vagi bé.
17: Fins ara.
13: I el Departament de Salut està revisant l'historial mèdic, les visites que va fer a dos centres d'atenció primària, el nadó amb els seus pares, aquest nadó de només 3 mesos que ha mort presumptament maltractat pels seus progenitors. Ha passat a Sabadell. Els pares el van dur dues vegades al metge setmanes abans de morir i els sanitaris no van detectar res estrany en cap de les dues visites. Martí Oliver.
20: La primera visita va ser el 18 de maig, un mes després que la família es traslladés a Catalunya des de l'Aragó, i n'hi va haver una segona a finals de mes al mateix cap. Inicialment no va fer saltar cap alarma, segons ha explicat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
21: En principi sembla ser que va anar al mateix cap i va fer les visites rutinàries que es fan en els nadons d'aquestes edats però hem començat a revisar la informació fa molt poquet i no podem donar més informació perquè necessitem aprofundir, necessitem demanar més informació a les organitzacions.
20: Finalment, l'infant va acabar ingressant a l'Hospital Parc Taulí el dijous amb una aturada cardiorrespiratòria i, tot i que el van poder reanimar, va acabar morint 24 hores després al centre sanitari. Van ser els metges qui van avisar la policia perquè el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament. Els pares són en presó provisional des d'ahir, després de passar a disposició judicial.
2: I és un autèntic escàndol el que afecta Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta ha expulsat el seu candidat per les municipals a Figueres després que admetés en una carta que tenia una relació sentimental amb una alumna seva, menor d'edat. Arnau Liesa diu que es va equivocar no informant el partit. En cap cas diu que l'error sigui tenir una relació amb un adolescent. Això ho ha qualificat d'història d'amor. Crònica de Carles Couso.
3: Aliança Catalana va voler sortir del pas amb un comunicat una mica enigmàtic que justificava l'expulsió del fins ahir candidat del partit a Figueres, dient que havien sigut coneixedors d'una situació incompatible amb els principis fundacionals de la formació. Poc després, Arnau Liesa, l'excandidat, va fer un escrit a xarxes on explicava que mantenia una relació sentimental, escriu textualment, amb una major de 16 anys. Liesa la va conèixer quan treballava en un institut i es defensa dient que va deixar la feina abans de començar a sortir amb ella. L'excandidat d'Oriols a Figueres diu que es va equivocar en no informar-ne al partit i que entén l'expulsió. Ara bé, amb la relació n'està encantat. Assegura que ho tornaria a fer tot igual i, de fet, l'etiqueta, tenint ell 31 anys i ella 16, com la història d'amor de la seva vida. Liesa continua recolzant el projecte d'Oriols, mentre que el partit busca ja, expliquen, un nou candidat per la capital de l'Alt Empordà. Joan, per cert, Oriols, que acostuma a ser molt actiu a xarxes, encara no s'ha pronunciat al respecte. En paral·lel, veïns de Figueres asseguren que la relació era coneguda des de feia mesos i els sorprèn que el partit d'Oriols afirmi que no n'ha tingut coneixement fins ara.
2: A més, Arnau Liesa, des de fa uns dies, coordinador del futbol base de Peralada. I davant d'aquest escàndol, les xarxes s'han omplert de missatges en què es demana al club que el substitueixi. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, n'ha parlat aquest matí a l'Aquí Catalunya.
16: No és una situació que m'agradi d'entrada, però sí que et dic amb aquesta informació, i si ens arriba alguna petició per part del club o de l'entitat esportiva, evidentment la valorarem. Jo crec que no és una situació normal ni molt menys, i que l'únic que demano és una mica de prudència a l'hora de tenir nosaltres més informació, perquè tot el que he tingut no ho tinc per canals oficials, no?
2: I és una altra notícia que hem conegut en les darreres hores. Estan buscant dos joves que es van colar en una casa de colònies a Palamós i van fer tocaments a una menor que hi dormia. Els sospitosos van fugir corrent quan la víctima va alertar del que estava passant.
3: Dissabte, cap a les 6 del matí, dos nois joves van entrar en un antic hotel, ara casa de colònies, a Palamós, i van agredir sexualment un adolescent. Segons ha avançat el País i hem confirmat a Ràdio Girona, els nois li van fer tocaments fins que va avisar una companya d'habitació que va alertar de la situació als monitors. En aquest moment, els dos nois van escapar-se de l'edifici. Des de llavors, els Mossos, també les policies locals de la zona, els estan buscant i l'àrea d'investigació de la Bisbal està investigant els fets. Els familiars de les presumptes víctimes es pregunten com pot ser que dos nois entrin amb tanta facilitat en una casa de colònies que llavors estava plena de menors d'entre 14 i 16 anys.
2: I seguim a la crònica de successos.
0: Hora 14.
2: A Alcarràs, a Lleida, s'ha obert una investigació per esclarir la mort d'un pilot de motos al circuit d'aquest municipi. Tot plegat va passar ahir, Mercè Marc.
22: Es tracta d'un pilot amateur de 44 anys, de nacionalitat anglesa, però resident a Alacant, que ahir al migdia patia un accident durant una carrera de superbikes al circuit d'Alcarràs. Per causes que s'estan investigant, l'accident es va produir a l'inici de la prova, al revolt número 1, quan dins d'un grup de pilots, un d'ells va xocar amb aquest pilot, que va resultar ferit d'extrema gravetat i que va acabar morint al mateix circuit, malgrat la ràpida atenció sanitària que va rebre. La Reial Federació Motociclista Espanyola ha emès un comunicat lamentant profundament la seva mort i els Mossos estan fent un atestat informatiu d'aquest sinistre que remetran al jutjat.
2: Són les 2:18. És dia de vaga Rodalies, una vaga que té poca incidència perquè l'ha convocat el sindicat ferroviari, que és minoritari a Renfe. Alguns passatgers de l'estació de Sants, de fet, seran assabentats per les preguntes als periodistes.
23: No ho sabia, me l'he enterat ara i estic així a veure si tot va bé.
24: Realment el tren ha passat en un horari on no se l'esperava. O sigui, jo he anat a l'estació, ja ni miro els horaris, el que passa, passa, però els que sortien a la pantalla no... O sigui, el que ha passat no estava previst.
2: Segons Renfe, el seguiment ha estat del 5,85%. És un seguiment poquíssim. El que diuen els usuaris és que segurament no sabien que hi ha vaga perquè el servei cada dia va malament. Carles García és president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
25: Rodalies funciona tan malament que realment
4: No hi ha massa diferència entre un dia de vaga i un dia de no vaga.
2: Perquè han de circular 6 de cada 10 trens en hora punta, que ara la tarda és de 5 a 8. A la resta del dia han de circular 3 de cada 10 trens. Des d'avui fins al 10 de juliol es poden demanar les ajudes de la Generalitat per a joves per pagar lloguer. L'import que s'otorga oscil·larà entre els 20 i els 250 euros en funció dels ingressos. Laia Massaguer.
5: Per concedir els ajuts no es tindrà en compte l'ordre d'arribada, sinó ajustar-se als requisits. Cal no superar el topall d'ingressos, no ser propietari d'un habitatge i que el lloguer no superi els límits fixats segons el territori. A l'àrea metropolitana de Barcelona el màxim és de 1.000 euros i a la resta de la demarcació i a Girona el límit baixa fins als 750 euros. A Lleida i a les Terres de l'Ebre és de 600, mentre que la demarcació de Tarragona s'estableix en 700 euros.
2: I de la crònica política, la nova direcció del PP a Catalunya s'ha reunit aquest matí, la primera vegada que ho fa des del Congrés, celebrat aquest dissabte, amb canvi substancial en el discurs. Els populars deixen enrere la beligerància que tenien fins ara contra qualsevol pacte amb Junts, Xavier Balló.
6: El president del PP, Alejandro Fernández, havia mantingut fins ara un rebuig clar a pactes amb Junts, però avui el nou secretari general, Juan Fernández, no ha tancat aquestes portes. Ha deixat clar que el més important és provocar unes eleccions espanyoles al marge de les aliances que hi puguin haver pel mig.
7: No es tracta de parlar de condicions, ni de concessions, ni d'aliances. Es tracta de parlar d'allò que preocupa de la gent, i l'emergència nacional és tornar a donar-li la veu als ciutadans.
6: De moment, els juntaires insisteixen que la seva proposta no és aquesta, sinó que Sánchez s'aparti i es busqui un altre president. Des d'Esquerra i PSC veuen prou un apropament clar entre els dos partits.
9: El Partit Popular venint aquí a Catalunya de manera desesperada, buscant com aliats a Junts. Aquest sí que és el rum-rum que hauria de preocupar Catalunya.
25: Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
26: Un altre cop, la tapa del contenidor rebentada. Això ens costa diners a totes i a tots.
27: Si al teu municipi hi ha contenidors tancats, obre'ls sempre amb la targeta o l'aplicació i no enforcis mai les tapes.
28: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
29: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
30: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagant.
31: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2. Hora 14, tenim sol, tenim 34 graus de temperatura al centre de Manresa, amb una tarda de cels mig ennuvolats i la possibilitat que caigui alguna pluja, però en punts d'Osona i també de l'Anoia. Al Bages no s'espera cap mena de pluja. Les temperatures que sí que han baixat, però continua fent molta calor a la Catalunya Central. Com els dèiem, hores ara tenim 34 graus i avui la mínima a la ciutat de Manresa, per exemple, ha estat de 20 graus. Notícia que sortia a la llum aquest cap de setmana. Un home mort presumptament a mans de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola. L'home, un bomber dels GRAE. Ella, que ja ha entrat a presó i que va passar a disposició aquest cap de setmana i que va ser detinguda dijous a Sant Salvador de Guardiola, infermera de la UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Com els dèiem, l'home mort era Albert Santamaria, natural de Santpedor, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i els Mossos d'Esquadra van detenir 4 mesos després la seva dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada, com els dèiem, és infermera de professió i concretament a la UCI de Sant Joan de Déu i hauria acabat amb la vida del bomber del GRAE enverinat combinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda dijous passat, 25 de juny, en un operatiu a Sant Salvador de Guardiola i ha ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Inicialment, no es va poder determinar les causes de la mort de Santa Maria pels resultats de l'autòpsia i les gestions d'investigació fetes durant els darrers 4 mesos han permès als Mossos confirmar que es tractaria d'una mort criminal i la presumpta detinguda, la presumpta assassina, seria la seva dona de 41 anys i resident a Sant Salvador de Guardiola, però nascuda a Sant Vicenç de Castellet. Uns fets que han consternat Sant Salvador de Guardiola, però també Santpedor, d'on era natural Albert Santa Maria i tota la seva família, i també l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on ella hi treballava, encara que feia uns quants mesos que estava de baixa. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes aquest cap de setmana, diumenge, després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Homedes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 10 del matí i es va activar un helicòpter amb els agents del grup d'actuacions especials, el GRAE, i també el grup d'emergències mèdiques. I les obres del carrer Guimerà, de la peatonalització del carrer Guimerà, que continuen, i a partir de demà dimarts sembla que comença, no sembla, no, comença una nova fase.
1: La nova fase d'obres que començarà el proper dimarts, dia 30, afectarà el tram central del carrer Guimerà. Amb aquestes obres completades, el carrer passarà a ser de prioritat de vianants i només hi podran entrar vehicles autoritzats.
8: I ens quedarà només la fase 4, que és la que iniciem ara, que és el tram per unir, doncs, els dos extrems, no? El tram central, amb la previsió que tot plegat acabi a l'entorn de la fi.
31: Eren paraules de l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, amb aquesta nova fase de les obres del carrer Guimerà de Manresa que comencen demà dimarts. Del cap de setmana, destacar, doncs, per exemple, que s'ha acabat una nova edició de la UCE, la Universitat Catalana d'Estiu, que aquest 2026 ha arribat a la seva 8a edició a Manresa.
10: Aquest cap de setmana, Manresa ha acollit una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Des de dijous passat i fins aquest dissabte, la sala petita del Cursal ha reunit anàlisis i xerrades sobre el model econòmic actual, el canvi climàtic, l'habitatge i el futur de la qualitat democràtica.
11: Molt contents perquè han tocat temes molt, molt sensibles, però molt ben tocats. Som valents per tocar segons quines temàtiques, però sempre ho fem amb el respecte i

0: La Ventana, con Carles Francino.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
2: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
1: Informa't a gctplus.com. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: El cap li girava.
4: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
5: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
6: Factorenergia.cat.
5: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Alza la voz. Estoy leyendo. No quiero que me molesten. Quizá no te han oído con todo ese estruendo. Dilo más fuerte. Grita. Estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres. Esperemos que te dejen en paz. Adopta la postura más cómoda. Sentado, tumbado, ovillado, acostado, acostado de espaldas, de lado boca abajo, en un sillón, en el sofá, en la mecedora, en la tumbona, en el puff, en la hamaca si tienes una hamaca, sobre la cama naturalmente o dentro de la cama. También puedes ponerte cabeza abajo en postura de yoga, con el libro invertido, claro. La verdad, no se logra encontrar la postura ideal para leer. Antaño se leía de pie ante un atril. Se estaba acostumbrado a permanecer en pie. Se descansaba así cuando se estaba cansado de montar a caballo. A caballo a nadie se le ocurriría nunca leer. Y sin embargo, ahora la idea de leer en el arzón, el libro colocado sobre las crines del caballo, acaso colgado de las orejas del caballo mediante una guarnición especial, te parece atractiva. Con los pies en los estribos se debería de estar muy cómodo para leer. Tener los pies en alto es la primera condición para disfrutar de la lectura.
9: Si una noche de invierno un viajero... Italo Calvino, 1979. Cadena.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
1: Uau!
0: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
0: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Sí.
5: Ya disponible un nuevo episodio con Yolanda Ramos. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
6: La SER ahora también en WhatsApp. Únete a nuestro canal para conocer las noticias que afectan a tu día a día y los contenidos más compartidos. Búscanos como Cadena SER y activa la campana para no perderte nada.
7: Cadena SER, el poder de la conversación.